Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya en les pròximes hores. A hores d'ara hi ha nuclis de tempestes moderadament fortes a Tarragona i també al Vallès Occidental. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i del prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. Són pluges torrencials. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
1: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges ES Alert, de moment no s'han ordenat restriccions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Suma, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguers de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris.
1: Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora.
3: El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també parla amb malversació i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fan l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre.
1: El muntatge El Barquer, del Teatre Lliure, ha guanyat 3 guardons a la 9a edició dels Premis Teatre a Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar, i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. La Generalitat compensarà els seus treballadors els festius que caiguin en dissabte.
3: Segons ha pogut saber Tescatinfo, l'executiu publicarà demà passat la instrucció que ho farà possible a partir de l'any que ve. A més, ho farà amb caràcter retroactiu per incloure els dos festius que aquest any han caigut en dissabte, que són el 15 d'agost i Sant Esteve. D'aquesta manera, la seva bossa d'hores sumarà 14 hores més. Els sindicats majoritaris, la UGT i Comissions ho celebren.
4: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
5: Es una reivindicación que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
3: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals.
1: Esports, la demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i també el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
3: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
1: Aquest dilluns s'han disputat altres partits d'aquesta competició. El Bèlgica 0, França 1. El jugador del Barça Condé s'ha quedat a la banqueta. I el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter ucraïnès del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts.
3: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
1: I en bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquesta tarda disputa la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual.
0: Fins aquí les notícies.
6: Bon dimarts, matiners. Àlex Bosch, no fa tan fred
1: fa
6: en aquest
1: fred,
6: estudi.
1: Fa
6: la temperatura que ha de fer per començar a fer el programa de ràdio. Perquè són les 5 del matí, si a sobre fa calor, és que jo em quedaré dormit damunt del teclat.
1: Et desperta aquest fred, sí.
6: Avui l'Ara García ha arribat derrapant, a la ràdio, si no facis aquesta cara. Nosaltres som persones transparents que li expliquem a l'audiència el que passa abans de començar.
7: Sempre, sempre amb delates.
6: Un canvi de la neteja, un carril d'un sol sentit, un carrer...
7: No hi havia res a fer, no hi havia res a fer.
8: Efectivament, anava a dir que necessitem un Àlex Alert que ens avisi abans d'abrir el fred que fa en aquest estudi per poder-nos abrigar com Déu mana.
6: També teniu fred?
7: Sí, sí.
8: Jo vaig amb maniga llarga,
7: però... Jo estic bé. Vinga, calorada.
6: És que aquesta ve calorada, clar.
7: Jo estic amb l'Àlex.
6: Molt bé. Doncs, per votacions...
7: Manes tu.
8: Fa fred.
6: Guanyem. Vinga, va, comencem.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: Estrella, bon dia, matiners. Avui és dimarts 29 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un temps molt inestable, amb precipitacions al litoral i al prelitoral. De fet, s'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva. Des de primera hora del matí fins la tarda, en alguns casos, es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia. I, per cert, també us recordem que al llarg del matí qualsevol incidència que es produeixi, connectats, com sempre, a la ràdio pública i nacional, que us informarem puntualment. Marta Viana, per cert, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Vic el sol sortirà a les 7:46 del matí i aquí el dia durarà 11 hores i 50 minuts.
0: Lara Garcia, la noia puntual. Bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui hem de començar el dia destacant una frase que ens ha deixat la cantant i compositora Cristina Lamar en una entrevista a Mondo Sonoro, que diu: no hem de perdre la fe en l'amor.
0: T'has menjat aquí una frase, perquè diu,
2: bueno,
0: que ens encaixa
2: als matiners.
0: Bueno,
2: és que l'anava a dir ara, que és una frase que crec que ens encaixa molt als matiners.
0: No hem de perdre la fe en l'amor. Hi ha molts tipus d'amor, clar. L'amor a la família, l'amor als amics...
2: Tu entens o què?
0: De què?
2: De fe en l'amor.
0: I tant. Cada dia quan em desperto, res un pare nostre...
2: I endavant.
0: I endavant.
2: I amunt els cors.
0: I amunt els cors. Bé, la fe a l'amor és important. És important la fe a l'amor. Depèn de l'època de l'any. Maiol Roger, i avui al matí de Catalunya Ràdio...
3: Doncs molt pendents de les pluges i d'aquesta alerta. Des de les 6 que parlarem amb Protecció Civil perquè ens expliquin com està la situació i també anirem als diferents municipis si és que hi ha problemes, que esperem que no n'hi hagi. També molt pendents d'aquest decret d'habitatge que ha aprovat el govern espanyol. Avui tenim una entrevista amb Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. El vot de Junts és decisiu. I també avui estrenem secció de ciència amb Pere Estupinyà.
0: Home, en Pere Estupinyà és fantàstic.
3: Ah, com tots els col·laboradors del Matí de Catalunya Ràdio, però aquest mes, no? Et veig que li tens un especial carinyo.
0: Estava pensant que el Matí de Catalunya Ràdio és un programa sempre en moviment, perquè sempre dius, i avui estrenem. I això està molt bé.
3: Nosaltres tenim amor en els oients i les oients.
0: I nosaltres.
3: Sí, però anem estrenant cosetes. Anem
0: nosaltres donant, també. Anem,
3: sí, no.
0: Vam estrenar
3: quan,
0: net,
3: quan
0: no és un mes menys, no?
3: Incloc els matiners, no només el Matí de Catalunya Ràdio. Som una petita família.
0: I tant, i tant. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: I alerta perquè arrenquem el dimarts a tota potència. Perquè sí, perquè el moment ho mereix.

0: És Children of the Revolution, de T-Rex. Vivim moments on la societat reclama canvis importants, necessaris, urgents i imprescindibles. Pel nostre present, però sobretot pels que vindran, els nens i nenes que mereixen viure una vida justa, feliç i lliure. I cada matí nosaltres fem la nostra particular revolució, que no és poca, la d'engegar el dia com si avui s'acabés el món.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, pràcticament 11 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
2: Mira, no sé si recordes l'escena de 2001, una odissea a l'espai, en què l'ordinador Hall, que és una intel·ligència artificial, es rebel·la contra la tripulació i comença a desobeir.
3: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
4: ¿De dónde sacaste esa idea?
5: Dave. Què ha passat? Què ha passat?
2: És allò que quan tanques l'ordinador no estàs mai segur de si l'ordinador també s'ha tancat, eh? Doncs aquesta matinada ha transcendit alguns detalls del fullet que Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, enviarà als possibles inversors abans de sortir a la borsa. I el que diu és de del tot menys tranquil·litzador.
5: Vaja.
2: Dedica 80 de les 260 pàgines dedicades a intentar convèncer els inversors a dir que els riscos de la IA són importants i cal tenir-los presents, i els defineix textualment com catastròfics o existencials per la humanitat.
0: Home, els adjectius no són precisament esperançadors,
2: eh? Veiem que està intentant atraure inversions, eh? Doncs, i la cosa no acaba aquí, perquè avisa que alguns models podrien desenvolupar comportaments d'autopreservació, com sentíem amb Hall, com resistir-se, per exemple, a ser apagats, manipular informació o fins i tot fer coses semblants al xantatge. Això ho diu en un fullet destinat a
0: inversors.
2: A inversors, eh? Per tant, cada vegada estem més a prop que Stanley Kubrick tingués raó amb aquella pel·lícula.
0: I tant.
2: Però tranquils.
0: Ah.
2: Malgrat tot,
0: si ho diu l'Àlex,
2: Anthropic et diu que inverteixis, és a dir, que et demana directament que inverteixis en una possible catàstrofe mundial.
0: Alguna cosa d'interessos hi deu haver quan et diguin inverteix, però per si de cas, perquè si no seràs víctima.
6: Eh? Clar. És estratègia.
0: Tot està molt fotut.
2: Tot molt normal.
0: És, pot ser perillós, no t'ho recomanem, però inverteix.
2: Dóna'm calarons.
0: Dóna'm calarons per si de cas que te'n salvaràs. 80 dels 260 punts. No són pocs, eh?
2: 80 dels 260 pàgines dedicades a riscos.
0: Nosaltres no us animem a que torneu al llit, tot i que això és el que ha passat mentre dormíem. Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: 2:15 del matí. Avui el món serà un lloc millor si ens contagiem, ara sí, una mica de l'esperit olímpic. Andreu Merino.
7: La flama dels Special Olympics continua el seu recorregut per Catalunya. Avui toca parada a Figueres abans de passar per Barcelona dissabte i finalitzar el trajecte a Tarragona d'aquí a una setmana, el 8 d'octubre, el dia abans que comenci la competició. Hi participaran 1.600 esportistes amb discapacitat intel·lectual, representant a 7 països. L'esdeveniment també serà possible gràcies a 600 voluntaris. Tant el trajecte de la flama com la competició per si mateixa tenen com a objectiu donar visibilitat a la pràctica esportiva de persones amb discapacitat i també sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de viure en una societat més inclusiva.
0: 1:15, 3 bones notícies per començar el dia. Jo amb el titular ja sóc feliç, també t'ho dic.
6: Sí.
0: El casc serà obligatori als patinets a partir de demà.
6: És quan entren en vigor les noves normes de circulació. Una, com dèiem, és que s'haurà de portar aquest casc obligatori i el patinet tampoc el podran conduir els menors. Ja em va passar ahir, això. No tinc veu, a vegades.
0: Està fent canvi de veu.
6: Adolescent.
0: D'acord, la Marta.
8: Hola, bon dia.
6: Hola. Tampoc això, eh? No el podran conduir els menors de 15 anys. També hauran de portar un llum encès i de nit o amb poca visibilitat s'haurà de portar un element reflectant sempre. Pel que fa als ciclistes, també molt important és que els vehicles que els avancin hauran de reduir la velocitat almenys 20 km per hora i quan hi hagi doncs, més d'un carril per sentit hauran de canviar completament de carril.
0: Clar, els vehicles hauran de reduir la velocitat. També demanaria que els patinets reduïssin la velocitat cada vegada que es troben un peató.
6: Perquè
0: hi ha vegades que porto gorra i passo un patinet i la gorra em vola. Que hi ha cada persona que va patinar que va 80 per hora per la vorera.
6: Molt ràpid.
0: El Ministeri de Sanitat vol que les dones puguin avortar als centres d'atenció primària. Ot Serra.
8: Actualment a Catalunya, quan una dona embarassada de fins un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu centre d'assessorament en salut sexual i reproductiva. Ara la ministra Mònica García vol fer-ho més accessible.
9: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud. Con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
8: Es faran canvis legals per permetre l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
0: I la iaia Laia, de 102 anys, ha fet mig Iron Man amb els... Iron Man amb el Iron seu Biden. Net... Net, també, apa, i torno una altra vegada, per favor.
6: Vinga, va.
0: La iaia Laia, de 102 anys, ha fet mig Iron Man amb el seu net pel Delta de l'Ebre. També el titular, també, l'ara, guapa, també, tela.
6: Però aquí sembla un embarbussament.
0: Sí. Home, per favor...
10: És tan senzill.
0: Saps?
6: No puc. A veure, que és una notícia molt xula, eh? És una notícia molt xula, eh?
0: Vinga, a veure,
6: explica't-la. Ha sigut aquest dissabte, amb l'ajuda d'una cadira adaptada, la Laia ha pogut acompanyar el seu net, en Gaetan, i superar la prova de triatló de 113 quilòmetres, gairebé 2 quilòmetres nedant per l'Ebre, 90 en bicicleta i 21 quilòmetres corrent. Però, sobretot, han demostrat que l'edat no és un impediment per continuar vivint aventures plegats.
10: I ell ho fa precisament perquè tots els nets s'ocupin de les àvies. Diu que poden fer moltes coses, que les tenen que ajudar. I a mi ell sempre vol que surti, em porta al teatre, em porta per tot arreu.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Tal dia com avui, un 29 de setembre del 1979, aquest tema arribava al número 1, Marta.
1: Sí, un tema de Police que arribava al número 1 a Anglaterra, també ho va aconseguir entrar a les llistes d'èxit a Irlanda i va arribar també al número 5 a Austràlia. Curiosament, però, aquest tema es veu que no va calar tant als Estats Units i el tema va quedar-se al número 74 de les llistes. Anys més tard, això sí, per sort, això va canviar i va convertir-se doncs, en una de les cançons més celebrades i Sting ha dit en més d'una ocasió que és la seva cançó preferida de totes les que ha escrit mai per The Police.

0: 6 del matí, 3 minuts. Estem fent en directe els matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, al llarg d'aquesta hora connectarem amb l'Eloi Cordomí també perquè ens informi de com està la situació meteorològica avui, que s'esperen ruixats importants al llarg de tot el dia. Serà d'aquí uns moments, ara per això els matiners reivindiquem el contingut en català que trobem a TikTok, i avui per cert ens hem fixat en la secció Però vostè qui és?
1: Una secció que presenta en Joel Díaz. Al compte de TikTok de l'APM ens hem trobat la conversa que va tenir amb el grup Svetlana.
2: Teniu formació?
3: No. Tenim formació musical, encara que no es noti, però nosaltres
2: sí que es nota,
3: la reivindiquem. Sí que... la reivindiquem. Sí que... Tu la notes o no, Joel?
4: S'ha de ser honest.
2: De totes les cançons que has escoltat, que són moltes, sí, quina creus que és la que té més complexitat musical?
4: La última.
2: Com es diu? No, l'última quina?
3: L'última que hem tret.
2: Ah, Josep Maria.
5: Josep Maria, com... Enfotem-vos de la idea del Josep
2: Exacte.
5: Maria.
2: Exacte.
5: Podeu explicar a Catalunya què és un Josep Maria?
3: Què és un Josep Maria?
2: Doncs pues un feixista de merda, va dir que...
5: Però és un senyor.
3: Anda ya.
2: No té per què, vull dir que...
3: També hi ha senyora.
2: L'arpia és una senyora, aquesta arpia que

0: Inabastable.
1: A Puerto Rico tenen les Leones de Ponce de voleibol, les Leones de Ponce de bàsquet i les Leones de Ponce de softball. A la selecció espanyola de voleibol li diuen les Leones del voleibol, també, no? Perquè a l'Argentina hi ha un equip de rugby i com els hi diuen? I ho sento, de veritat, no mateu el missatge, eh? És el que jo he trobat. Els hi diuen les Zorres. Ha deixat titulars com les Zorres, Iniciano i la defensa del títol, Nadie puede con las Zorres, no. O, finalment, hubo festejos para las Zorres.
2: I qui hem tornat a veure per TikTok és... Ah, que en són de bones!
3: Efectivament, Miquel Montoro ha parlat al podcast Mel i ha recordat el primer vídeo que va fer i que es va viralitzar.
4: Jo crec que el meu primer vídeo així més conegut va ser de les taronges.
5: Jo estic pas una bona taronja, sempre va bé.
4: Amb mon pare sempre hem anat a una fira molt grossa que se fa a Saragossa de maquinària agrícola i això. I res, érem a l'aeroport i me veu una dona. T'he vist per les redes socials.
6: Una dona que no era mallorquina.
4: Que va, si era de per Saragossa, aquesta dona. Sí, ja t'he vist, ja t'he vist. Nos podemos hacer una foto, dic tu. Que me quis estar fent una foto. Sí, jo sóc un perdut.
6: Tu, en 10 anys, flipant, ton pare també que devia estar flipant.
4: Un pare va telefonar a mon mare i diu, què ha fet el teu fill? Diu, que m'ho han aturat ara aquí i no m'ho quadra, això.
2: Vinga, va, pràcticament 8 minuts, arribem a 5:45 del matí. Bon dia, Catalunya, aquells que ja esteu desperts i connectats amb els matiners de Catalunya Ràdio. Amb aquesta musiqueta animada, és moment d'obrir la revista d'alguns cors, això sí, dels matiners. I comencem parlant de Lola Dueñas, que ha confessat una anècdota durant el rodatge de La Bola Negra.
3: Sí, explica que en una de les escenes de la pel·lícula, que és quan ella fa pipí, per tant, us faig un spoiler, però podeu viure amb això.
2: Que podria passar qualsevol pel·lícula, que algú s'aixequi i vagi a pixar, també t'ho dic.
3: Exacte, bueno, però pixa d'una manera en concret. Va acabar sortint d'una manera improvisada, expliqué aquesta escena, ho deia en una entrevista a Onda Cero.
7: Eso surgió porque yo me hacía pis de verdad y entonces porque me pongo nerviosa rodando y estoy como muy, me excito mucho, entonces me hago pis aunque no me haga pis. Y entonces estoy todo el rato yendo al baño y hago pis y vuelvo y voy y no hago pis y vuelvo, estoy como siempre. Y entonces no sé qué Javi Calvo me dijo y yo le dije... Es que yo me hago pis y me dice, pues lo haces. Cuando se pone así me gusta mucho.
2: Doncs vinga, ja tenim una anècdota més de Lola Dueñas a La Bola Negra i la influencer alerta Maria Pombo demana ajuda a les xarxes per trobar el seu gat perdut.
3: Sí, en uns stories d'Instagram ha explicat que en Pluto, el seu gat, porta 4 dies sense aparèixer. Diu que és estrany perquè és un gat molt normal, que mai s'escapa ni tan sols intenta marxar de casa i ha afegit que, com és lògic, doncs està molt preocupada i que aquests dies estan sent una agonia.
8: No sé, estoy en casa y lo único que me hace llorar, así que es que venía ahora. Es que cada vez que hablo... En fin, que no hay novedades. Y que estamos saliendo por las noches con linternas. O sea, lo que más me jode es que es un gato súper normal. Es que, claro, la gente lo ve por la calle y se cree que es un gato callejero. Y lo que más desearía con todo mi corazón es que alguien lo llevase a un veterinario para que con el chip no sea más serio. Y me agobia un montón que esté pasando las horas y que no venga, empiezan las lluvias y que no hay novedades.
2: Que esteu parlant aquí a veu baixa? Que esteu parlant
3: que està dient una barbaritat. Què toque ara?
2: Dir la veritat.
3: Va, l'Ot Serra, no? Home, no.
2: Escolta, amb tots els ànims des d'aquí de Maria Pombo, que és cert que fa una mica de gràcia, perquè la veus així una miqueta de xoc, però, clar, exacte, només faltaria que el gat de Maria Pombo corrés per Catalunya Ràdio.
3: Imagina't.
2: Tant de bo el trobi, perquè, escolta, els que ens estimem els animals, pobreta, no tomar-te també estàs preocupada.
3: No, i tant. Bueno, és que em sembla que ha de ser
2: una agonia,
3: com diu ella.
2: Vinga, quins sons deixa... És un cas de crims total, és un cas de crims. Aquest gat li demanaran diners per aquest gat. Quins sons ha deixat la ràdio? On Serra?
9: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar el nou director general de la policia, Ferran López. Defensa que els Mossos no poden desobeir una ordre judicial per executar un desnonament, però vol reforçar l'àrea de mediació.
10: Doncs segurament tenim marge. Jo també li puc dir que les primeres dues reunions que d'ofici he demanat és amb Habitat 3 i amb la Fundació Rels, per conèixer el fenomen amb tota la seva complexitat i per mirar d'explorar doncs, algun petit espai que ens permeti fer les coses d'una manera doncs, més amable per tothom.
9: Carme Carazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, es queixava que no s'hagi sigut ambiciós en polítiques d'habitatge.
11: Portem una legislatura on l'únic que s'han fet són anuncis, grans brindis al sol, que no s'han traslladat amb mesures contundents i mesures concretes. Tu vas anunciant coses que sonen fantàstiques, però després

0: no tenen cap efecte, i això el que genera és desafecció, i el que fa és abocar la gent a voltar l'extrema dreta.
1: I la presentadora de La Travessa, Laura Escanes, feia aquesta reflexió sobre si determinats influencers han de mullar-se políticament.
2: És que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància, ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
1: I a la tarda, Francesc Garriga va descobrir que Toni Llull, bateria de Guitarrica de la Fuente, és molt amic del cantant, l'Álvaro.
3: Tu si l'has de cridar, com el crides? Álvaro? Guitarrica? Com li dius?
4: Álvaro, sí.
3: I el mòbil com el tens guardat?
4: Álvaro, molts han fet amics.
3: Però Álvaro a seques no, serà Álvaro Guitarrica, no?
4: No, Álvaro.
3: Álvaro sol?
4: És lo típic que...
3: No coneixes més Álvaros?
4: No.
5: Els matiners.
6: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament. Parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
7: Bon dia, matiners. Avui dimarts, la lluna transita per Taure i tenim molta energia fixa al cel. Traducció: pot costar més canviar de plans, d'opinió o aconseguir que algú baixi del burro. Però aquesta energia també té una part molt bona: constància, resistència i capacitat d'acabar allò que comencem. Així que avui no cal córrer. Tria bé cap a on vas i després pas ferm. Bon dimarts.
6: Vinga, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys avui.
8: Vinga, va, comencem.
9: No m'ho puc creure.
8: Avui faig Boris Izaguirre, el guionista.
6: Home, no, un moment, Helena, que encara no he dit res, havies de dir.
8: Ah, és veritat.
6: Home, que era lo divertit, és que si no hi ha cap tipus de gràcia.
8: No en té res, tornem-hi.
6: No, de veritat, a veure, tornem a començar. A veure, va.
8: Vinga, va, comencem.
9: No m'ho puc creure.
8: Un moment, Helena, que encara no he dit res.
6: Ara, noi, és que si no...
8: Avui faig Boris Izaguirre, el guionista, escriptor, periodista i presentador, en fa 61. També suma un any més l'actor i còmic Miqui Nadal, en fa 59. I acabem felicitant l'expilot de motociclisme, en Dani Pedrosa. Avui en suma un mes i arriba als 41. Que tingueu felicitat a Dojo i us truquin moltes persones.
6: Cada dia als matiners, avui l'ara repassarem això dels aniversaris. Ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
10: Bon dia, matiners.
11: Laura Fa, periodista de La Premsa Rosa. No se li escapa res, és l'ull que tot ho veu.
10: A mi la cançó que em fa començar el dia amb energia, amb ganes de sortir al carrer a menjar-me el món i a rajar fort, que és el que més m'agrada, és En peu de guerra, dels Catarres, perquè a més em recorda a concerts que m'ho he passat de conya. Em recorda a les meves amigues, a l'estiu, a tot el que em dona bon rotllo. Així que jo, En peu de guerra, i a més va molt amb mi i amb la meva manera d'encarar la vida, que és amb una lluita amb aquests friquis amb el que a vegades haig de trobar-me. Així que espero que tingueu un molt bon dia i que us poseu també En peu de guerra.
5: Els matiners.

0: Són 5:45, bon dia matiners, benvinguts i benvingudes al dimarts 29 de setembre. D'aquí uns moments repassem els titulars d'aquest matí. Abans per això saludo a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Aquesta nit Les Alert ens informava d'aquesta situació meteorològica, sobretot la que ens espera a aquestes hores del matí. Com ho tenim tot plegat ara mateix, Eloi?
1: Doncs mira, anem repassant mapes i anem repassant la situació pel que fa doncs, a les tempestes. Ara mateix el que veiem és que ja tenim algunes tempestes fortes cap al camp de Tarragona. Sí que és veritat que no són tempestes estàtiques, vol dir que descarreguen fort però passen ràpid i de moment doncs, no provoquen grans complicacions. Les tenim situades entre la Conca de Barberà i l'Alt Camp i després n'hi ha també algunes al voltant del Delta de l'Ebre. Aquestes són les primeres que tenim, a més d'algunes també una mica més irregulars cap al centre de Catalunya, a l'espera que tota aquesta franja de precipitació més intensa es pugui reactivar i sí que es pugui mantenir més estàtica durant el matí al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona, de Barcelona, i segurament més cap al migdia arribaria també tota la franja de les comarques de Girona i amb una intensitat molt considerable. Així que compta totes aquestes zones, compta perquè també hi ha alguns models al voltant del Prepirineu de Lleida, Conca de Tremp, etc., que els models ens diuen que poden acumular també durant el migdia tarda algunes pluges importants en aquell sector. Així que seguim pendents doncs, de l'evolució d'aquestes tempestes.
0: Més o menys, Eloi, hem de preveure que aquestes tempestes duraran fins a la tarda vespre?
1: Sí, sí, sí. Avui tot el dia poden caure. La part més intensa sí que la veiem durant tot el matí i fins a primera hora de la tarda. I després queden les escorrialles, però encara poden anar descarregant algunes zones. Sobretot a la tarda ens fa patir una mica més tot el que és la franja de la Costa Brava i les comarques de Girona.
0: Eloi, d'aquí uns minuts torno a connectar amb tu i actualitzem aquests mapes del temps pendents d'aquestes pluges que han de descarregar al llarg d'aquest matí.
1: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara, Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars també d'aquest matí. Falten 4 hores per al Consell de Ministres en què es podria aprovar el nou decret d'habitatge. De moment, però, la negociació penja d'un fil.
2: Sí, perquè els socis amb qui negocia el govern espanyol, tant a la dreta com a l'esquerra del PSOE, han mostrat reticències pel contingut que podria tenir el decret. La norma parlaria d'una pròrroga dels contractes de lloguer fins al desembre del 2028, la prohibició, amb moltes excepcions, això sí, dels desnonaments i els incentius fiscals per a propietaris i llogaters. A l'entrega dels Premis Vanguardia a Barcelona, Pedro Sánchez deia que hi consten peticions de totes les formacions amb qui s'està negociant i demanava responsabilitat a partits com Suma, Junts o Esquerra.
3: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
2: Un dels punts que fa encallar les negociacions, però, és la pròrroga indefinida dels lloguers i la regulació del lloguer d'habitacions.
0: A l'espera d'aquestes negociacions, continua també la mobilització als carrers.
2: Sí, ahir la nit milers de persones es van manifestar a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia Pedro Sánchez. La concentració va tallar l'Avinguda Diagonal i va acabar amb dues persones detingudes. Convocats pel Sindicat de Llogateres, els manifestants van exigir al govern espanyol que el decret que es podria aprovar avui inclogui els lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que també a vídeo els abusos del lloguer de temporada o d'habitacions.
0: I a Madrid, la Mari Carmen podrà tornar a casa seva.
2: L'empresa immobiliària propietària del pis i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord després que la desnonessin la setmana passada. El preu del lloguer que pagarà serà d'uns 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
0: Més enllà del possible decret de l'habitatge, avui el Consell de Ministres aprovarà també noves mesures per fer front a la pujada de preus de l'energia.
2: El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes amb els sectors més afectats i els ha garantit que s'ampliaran les ajudes.
4: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares que sabemos que en definitiva se están viendo muy afectados en su día a día, en su presupuesto familiar como consecuencia de esta guerra, como consecuencia de la subida de los precios.
2: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estaran en risc de desaparèixer i demanen també a pujar de 20 a 40 cèntims per litre les ajudes pels combustibles professionals fins a finals d'any.
0: El president del Tribunal Constitucional diu que el Suprem ha fet una interpretació de l'amnistia esbiaixada i contrària a la llei.
2: Trescat Info ha tingut accés a un nou esborrany de sentència de Cándido Conde Pumpido, en què hi diu que el Tribunal Suprem ha vulnerat drets fonamentals no aplicant la llei també pels delictes de malversació. Aquesta sentència sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina. Per tant, el Suprem, com que ha dit català, obrirà la porta el retorn de Puigdemont a Catalunya.
0: Anthropic alerta als seus possibles inversors que la intel·ligència artificial avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat.
2: Sí, aquesta matinada l'empresa ha admès que alguns models podrien intentar evitar que els apaguin o actuar de manera semblant al xantatge. Tot i així, defensa que s'hi inverteixi i diu que la intel·ligència artificial segura i fiable és una responsabilitat col·lectiva.
0: Els atacs de ratpenats a Catalunya han pujat un 23% respecte de l'any passat.
2: Des del gener fins a l'agost s'han notificat 86 casos d'atacs, segons la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya. Això són 16 més que en tot l'any passat. De fet, 4 de cada 10 mossegades d'animals a persones a Catalunya aquest any han estat de ratpenats, que són els principals portadors de la ràbia. Una possible explicació d'aquest augment seria que les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són els habituals. Salut demana que s'eviti el contacte amb ratpenats pel risc de contraure la ràbia.
5: Déu-n'hi-do, ara veuré un ratpenat i sortiré corrents.
0: Agustí, bona nit.
2: Bona nit.
0: Descansa. Dos quarts de 6 del matí, 6 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb les hores prèvies al decret d'habitatge.
6: És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i el periòdico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge.
7: Però l'anomenat decret Mari Carmen també obre edició a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028. El Mundo que la Moncloa pressiona Junts per cedir a les receptes de l'esquerra i la raó que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa.
6: Qui se'n desmarca i ho recull en un raconet de la portada és La Vanguardia, i això perquè dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona. Els premis d'aquest diari, els premis La Vanguardia, el veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme.
7: I altres temes de portada. Ataca el cor de Kiev, diu l'Ara. Terror rus sobre Kiev amb drons de reacció, titula El Mundo. Els primers ho acompanyen de la fotografia d'un edifici en flames. Els segons, de la d'una dona ferida transportada ràpidament cap a una ambulància.
0: I avui els articles d'opinió i continua havent ple d'articles dedicats a l'habitatge.
7: El periodista i activista social David Fernández recorda l'Ara la mort del Miguel, un home que es va suïcidar el 2010 poc abans de ser desnonat a l'Hospitalet 15 anys abans que l'Olga es tragués la vida pel mateix motiu a la mateixa ciutat.
6: Critica que entre les dues morts allò que no ha variat gens ni mica és l'immobilisme en matèria d'habitatge, governés i governés a Catalunya i a la Moncloa.
7: A El País, l'escriptor i periodista David Trueba lamenta que el que anomena terrorisme immobiliari diu que té la llei de la seva part.
6: I lamenta que la precarietat ha augmentat amb la venda de pisos de protecció oficial a fons de capital i l'arribada de les grans fortunes que compren a preus desorbitats als millors barris de Madrid.
7: El periódico alerta que la urgència per protegir els lloguers pot alleujar situacions però no solucionar el principal problema.
6: Per això, més enllà del decret, defensa impulsar una política sostinguda que conciliï la protecció de les llars vulnerables amb el respecte a la propietat privada i l'increment del parc d'habitatge assequible.
7: Per la seva part, el periodista Màrius Carol diu a La Vanguardia que és una tragèdia que gent amb feina estable no pugui accedir a un pis de lloguer.
6: Subratlla que cal aconseguir un pacte polític transversal i durador i adverteix que Brindis al Sol com convertir tots els contractes de lloguer en indefinits o impedir tots els desnonaments els tombarien els tribunals.
7: Mentrestant, l'editorial del Mundo alerta que el principal perill és que, en nom de la protecció als vulnerables, les decisions polítiques es vegin supeditades a les necessitats partidistes i personals, diu, dels membres del govern de coalició.
6: Assegura que Espanya no necessita legislar en calent, sinó reformes profundes, i adverteix que intervenir més al mercat només danyarà els joves.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia i bon dia, Marc.
0: La Sílvia Solanes, repassem la premsa digital. Qui s'ho ven tot?
8: Doncs una sabateria de Girona. Tanca per jubilació. Fins aquí.
0: Bé.
8: Bé?
0: Sí.
8: Bé,
0: ja els hi toca, ja els hi toca.
8: Sí.
0: Feliç jubilació.
8: Això mateix. Ven fins i tot els maniquins.
0: Veus?
8: Ho llegim al diari de Girona, que detalla que es tracta de la sabateria Peacock, que baixarà la persiana dels establiments de Girona, Palamós i Olot. No només han posat a venda els números de sabata que els queden, sinó que també es treuen de sobre tot el que hi ha a la botiga.
0: Clar.
8: Quadres decoratius, maniquins, mobles, cadires, una bola del món que llueix encara en uns aparadors. Els maniquins a partir de 50 euros, a qui li interessa.
0: Home, Déu-n'hi-do, escolta. Pensava que això seria allò de 20 eurets que farien una miqueta més de mercat. Déu-n'hi-do, 50 euros.
8: Vas baixant, si no et té sortida. I els han venut.
0: Ja els han venut?
8: Sí.
0: Doncs els hi ha sortit bé la jugada. Qui s'ha fixat en Vilanova de Miami?
8: Doncs una investigadora de Mèxic. Llegim el Segre, que han passat diversos dies a la Noguera coneixent el model que impulsa el xef Sergi de Maià al als peus del Montsec. Una cuina que activa productors, redueix desaprofitaments i posa en valor el paisatge i la cultura local. Dit d'una altra manera, analitza com funcionen els restaurants inspirats en el slow food.
0: I seguim a les comarques de Lleida perquè han trobat una fórmula per aprofitar les sobres dels menús escolars.
8: Sí, en concret a la Seu d'Urgell. Han activat el conegut com a projecte Rexcatering. És un sistema innovador i pioner que s'ha posat en marxa al vestíbul de l'edifici conegut com Les Monges. Què és? Doncs mira, cada dia, cada mig matí, posen en una màquina expedidora les racions del menjar que ha sobrat el dia anterior de l'Institut Joan Brortieu, que és això, i qualsevol persona pot anar a recollir-los de forma gratuïta, com aquell que va buscar una bossa de patates o aquests...
0: És que tirem molts aliments, eh?
8: Bossetes de fruits secs. Doncs el menjar que ha sobrat el dia anterior el col·loquen allà. És un sistema que es va provar bé. És la cinquena màquina de tot Catalunya i ahir, per exemple, hi havia llenties i truita. Ho veiem també al Segre.
0: Unes llenties me les fotria ara.
9: Sí, jo també.
0: Eh que sí?
8: Doncs jo no.
0: Uns peus de porc. Aquestes hores del matí. A veure si
9: un
0: restaurant...
9: I uns ous amb bacon també, eh?
0: També. Algun dia ens podríem portar a menjar.
9: Oh, això estaria molt bé.
0: Un tàper ben calentet. I uns peus de porc ben guisats ara, però així aniria fent el programa. Mentre escolto els apunts culturals, i escolta, mentre tu vas xerrant, jo em vaig fotent com un toixonet.
9: Jo també, em vindria molt de gust ara mateix.
0: Doncs vinga, intentem no salivar i explicar-nos amb què comencem avui, Marta.
9: A veure, amb un anunci que segur que també farà molt feliç la gent, sobretot a Gerard Jubany.
0: Gerard Jubany, perquè és molt fan del Dausà.
9: M'encanta, Joan
0: Dausà. Ah, sí? No ho sabia.
9: Sí, ha anunciat 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar a Barcelona. Apunteu aquestes dates perquè seran els dies 16, 17 i 18 de desembre. Les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
0: Doncs, Jubany, ja pots estar comprant entrades com si no hi hagués un demà, ja t'ho dic ara. I també algunes previsions per avui mateix, Marta.
9: Sí, la primera és que avui es presenta la nova temporada del Teatre de la Biblioteca de la Perla 29 i, a més, també sabrem què podrem veure al Festival Inèdit, sí? Aquest Festival Internacional de Documental Musical de Barcelona, i, per tant, demà us ho explicarem tot aquí als matiners. Més coses, perquè ahir parlàvem de les nominacions als Premis Teatre Barcelona, que s'havia de celebrar ahir a la Sala Paral·lel 62. Doncs bé, ara ja sabem els guanyadors de la nit, pensem El Barquer, que es va poder veure al lliure, l'adaptació teatral de Permagel, i també Germans de Sang.
0: A veure, i Mamma Mia.
9: Mamma Mia arriba per fi al Teatre Tívoli. És un muntatge que ja han vist més d'un milió d'espectadors. I ara, doncs, bones notícies perquè arriba a la capital catalana i un dels actors del repartiment ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
10: Hola, sóc el Joan Oliver i interpreto un dels tres pares de Mamma Mia. Tres pares? Sí, suposo que aquestes alçades ja coneixeu una miqueta la trama de Mamma Mia. I és que Mamma Mia és un clàssic, és un èxit internacional, com ho són les cançons d'Ava. Cantareu, ballareu, riureu, plorareu i, a més, és que ens fa molta il·lusió poder-ho venir a fer a Barcelona després de 3 anys d'èxit a Madrid i un any sencer de gira per tot Espanya. Així que no us la perdeu.
0: Doncs la perdrem. Una abraçada des d'aquí, el Joan Oliver.
9: El Tívoli, per tant, musical d'èxit que arriba a la capital catalana. I si voleu més música, atents a això.
0: És que Zucchero té corda per estona, tu.
9: I tant. Doncs avui el teniu al Palau de la Música, dins del Festival Jazz Barcelona, un concert que es farà avui a les 9 del vespre. Vamos!

0: Vinga, va, que amb només un minut pràcticament arribem a 3:45 del matí. Ha arribat el moment de la dada, Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Hola, què tal?
0: A veure, avui què ens has preparat?
1: A veure, la setmana passada, aquí a la dada, Maria, vam començar el dilluns a Tarragona amb motius de les festes de Santa Tecla. Després, el dijous, vam passar per les festes de la Mercè de Barcelona. I avui anem cap a Lleida.
0: Marta, avui...
1: Avui pringo!
0: Avui llepes. A veure, per què, per què?
1: Aviam, aquesta és la cançó de la Festa Major de Lleida, la que es va fer el maig per Sant Anastasi, però avui és Sant Miquel, 29 de setembre.
2: Oh,
1: i és l'últim dia de les festes de la tardor, i el cap de setmana també va haver la fira de Sant Miquel.
0: Felicitats a tots els
2: Sempre
0: Miquels.
2: Sempre esteu de festa, tu. Sí, tenim dues festes a Lleida.
0: I què?
1: L'origen d'aquestes festes de la tardor i de la fira es remunta a quan el rei Jaume I va atorgar a la ciutat de Lleida el privilegi de celebrar una fira anual de 10 dies. Per això avui us pregunto... És tan divertit veure-us.
0: No, no, és que et prepararem una dada. Lara, Marta Canalias. Vinga, dispari.
1: Quin any va atorgar el rei Jaume I el privilegi a Lleida de celebrar una fira anual de 10 dies?
2: Ara quedarem molt catetos, eh? Ara quedarem molt catetos.
0: Jaume I.
2: No, és que de veritat, que no es pot fer.
0: Digueu alguna cosa vosaltres, que sempre ho dic
2: no,
0: jo primer.
2: No, no, no,
0: que m'escolto el programa i sempre sóc jo el que disparo. Per tant, per favor.
2: Buah.
0: És que és una loteria.
2: Això fa molt de temps. Ens dius
0: va,
2: el segle?
0: Hem d'avançar perquè...
1: Us el puc dir, si voleu.
2: Ens diu el segle.
1: Ah, val. Si val?
2: Sí,
1: val.
2: Sí.
1: Segle 13.
0: Val, bueno.
2: Ah, ens has ubicat.
0: Vinga, va, anem una mica que ràpid, que anem una mica malament de temps avui.
2: Doncs... 1200...
0: Ara ho he de dir la vegada, o sigui... Portem aquí 4 hores d'esperada...
2: 1212, va.
0: Vinga.
2: Jo, 1241.
0: Jo dic 1270. I qui guanya la dada, Maria, d'avui és...
1: Lara García!
2: Ho sabia!
1: 1232!
0: Per què, per què, per què?
1: Doncs aleshores va atorgar aquest privilegi. Va ser el 23 d'agost del 1232. Penseu que l'arxiu de Lleida encara es conserva el manuscrit del privilegi reial que està escrit en llatí i en què Jaume I donava aquest permís per fer la fira i en aquell moment, en la primera fira, doncs, es van atreure mercaders de diferents zones, com per exemple el sud de França, Tolosa i Montpellier.
0: Gràcies, Maria.
1: A tu.
0: Que vagi molt bé.
1: Fins ara.
0: Història. A veure, tenim entrades per anar al teatre, per tant, si teniu ganes de participar, podeu començar a marcar ara mateix el 93207474, 93207474, per participar. Perquè, com sempre, els matiners de Catalunya Ràdio tenim ganes de que aneu a gaudir de teatre, perquè ens encanta, perquè és així. Avui us convidem a anar a veure el Gran Inquisidor amb el Lluís Omar al Teatre Goi de Barcelona. Tenim per vosaltres un val per dues persones. 93207474. Maiol Roger, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: A partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, avui molt atents d'aquest temporal, perquè les pluges han de començar aviat. Ja a les 6 saludarem a Protecció Civil per saber com s'ha actualitzat la previsió, també amb el nostre meteoròleg de referència, l'Eloi Cosdomí, i serem tot el matí per explicar-vos on està plovent i com està plovent. Heu d'anar en compte, ja ho sabeu. Després també estarem molt atents al decret d'habitatge que s'aprova avui al Consell de Ministres. Tindrem Míriam Nogueres i t'acabo amb una novetat d'una estrena, Pere Estupinyà, Premi Nacional de Ciència. Potser molts oients el coneixen perquè té milers de seguidors a les xarxes,
0: sí.
3: Que avui s'estrena al matí de Catalunya Ràdio explicant-nos com serà la vida el 2050, just abans que Sergi Pàmies ens faci teràpia boomer per explicar-nos com era fa uns quants anys avui parlant de lloguer.
0: Tot molt rodonet, a partir de les 6 del matí. Que vagi molt bé el dimarts,
3: fins
0: Maiol.
3: Ara.
0: Fins ara, adéu.
4: En plena siga. Tot un any darrere d'aquesta feina, però...
5: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
6: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
5: De la tardor que encén els boscos a l'hivern que emblanquin els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
6: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
5: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
7: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
5: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT.
5: La solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
5: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
10: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
5: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
11: I si fas la ventana en donarien alguna cosa, no?
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
12: Codi civil del calçot. Sí?
13: Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
5: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carol.
8: La solució, passa-ho.
14: Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
15: Hola, bon dia.
0: Pendents d'aquestes pluges que han de començar a arribar a primera hora del matí. Com tenim ara mateix la situació, Eloi?
15: Doncs mira, ja tenim una primera franja de precipitacions, però organitzada, és la que cau sobretot a l'interior del Camp de Tarragona. Seria entre l'Alt Camp i la zona de la Conca de Barberà, on tenim la pluja més intensa, però també es va allargant cap al sector de la Segarra, de l'Anoia i fins i tot del Solsonès. Després també arriba una franja de pluja pel Delta de l'Ebre, aquesta és una mica més forta, i creiem que aquesta anirà avançant pel nord, resseguint la costa, i és la que pot quedar més estàtica durant les pròximes hores i acumular més litres per metre quadrat al litoral i prelitoral, especialment del Camp de Tarragona, sobretot del sector nord, també de Barcelona, i compte perquè els models que s'estan actualitzant avui també ens indiquen que la precipitació durant el migdia i la tarda podria estar, quedar estancada entre la Costa Brava i les comarques de Girona, i aquí acumular també força litres per metre quadrat. Estem parlant que en alguns llocs hi ha risc que s'acumulin més de 100 litres. Hi ha un sector també al voltant de l'Alt Urgell, de la Conca de Tremp, que també es podrien acumular més de 50 litres per metre quadrat. Per tant, totes aquestes franges serien avui les que poden descarregar amb més intensitat, tot i que la pluja podria arribar en qualsevol punt de Catalunya.
0: Pendents, doncs, d'aquestes pluges, i al llarg del matí també, al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, anirem actualitzant la situació meteorològica, que avui en alguns punts de Catalunya es preveu complicada. Que vagi molt bé, Eloi.
15: Perfecte, fins ara, adéu.
0: Adéu, adéu. Sí, aneu tirant les alertes aquest, que m'he fotut un bot del llit avui, que tela, les alertes, a mi fa la sensació que s'acaba el món, t'ho dic.
2: Sí.
0: Mare de Déu, anem pel concurs? Vinga, som-hi. Perquè tenim ganes de regalar teatre, perquè ja sabeu que regalar teatre és un regal perfecte, i és tan fàcil com entrar a regalateatre.cat i fer feliç a qui més estimeu. Recordeu, és molt senzill, regalateatre.cat, i gràcies a regalateatre.cat avui us convidem a anar a veure l'obra El gran inquisidor amb en Lluís Omar al Teatre Goya de Barcelona. Atenció, perquè és un recital escènic amb música en directe, només hi ha 10 úniques funcions i serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aquestes hores saludo en Lluís. Lluís, molt bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
0: Com va el matí, Lluís?
16: Doncs a punt d'anar a dormir.
0: A punt d'anar a dormir?
16: Sí, senyor.
0: Treballes de nit?
16: Aquesta setmana toca treballar de nit.
0: I escolta'm, des d'on ens truques, Lluís?
16: Ara mateix estic a Martorell.
0: Ah, Martorell. No sé si és d'aquelles nits, matins, que entres al llit pensant, mira, d'aquí poc començarà a ploure, però jo estaré dins del llit tapadet i ningú m'emprenyarà.
16: Això sí, oh. això sí que he començat a pensar-ho.
0: Quina enveja, quina enveja. Doncs escolta, Lluís, bona nit, que descansis i tens el número 1.
16: Molt bé.
0: Que vagi bé. Bon dia.
16: Vinga,
0: gràcies, adéu. Fina, molt bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques, Fina?
17: Jo truco des de Casserra.
0: Des de Casserra. Però tu ja desperta o... Desperta,
17: no,
0: vull
17: no.
0: dir. Vas a dormir o vas a treballar?
17: No, estic desperta i fent mandres fins que toqui l'espertador.
0: Tens aquella veueta encara una mica dormida, Fina?
2: Que bé això de les mandres.
17: I escoltant-vos...
0: Ai, que bé. Ets a dins del llit, encara?
17: Sí, jo us he trobat molt a faltar l'estiu, eh? Jo crec que us hauríeu de replantejar això, eh?
0: Sí, i tant, Fina. Mira, farem una cosa, ens ho replantegem i tu quan estiguis de vacances vens a fer una secció.
17: Vale, perfecte.
0: Fina, tens el número 2.
17: Merci.
0: Una abraçada, que vagi bé.
17: Bon dia.
0: Adéu, bon dia. Vicenç, molt bon dia, també.
18: Bon dia.
0: Ui, què tal, Vicenç?
18: Bé, m'acabo de despertar.
0: Però fa molt poc, eh?
18: Molt poc. Encara estic badallant.
0: Vicenç, podríem estar parlant de minuts?
18: Sí.
0: No?
18: Minuts.
0: Minuts, eh? Ets a dins del llit també encara, Vicenç?
18: Bueno, a sobre. Li fa calor.
0: Ja està. I ens hi estarem molts minutets més per fer-nos enveja o no?
18: Pues els que em doni la gana, perquè que estigui jubilat.
0: Escolta, Vicent, carà, mira, un aplaudiment, que bé que estigui jubilat a sobre de mi. I bé, faig el que em dóna la gana. A mi això m'encanta. Tens el número 3, Vicent, que tinguis un bon dimarts.
18: Va, gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu. I acabo amb l'Olga. Olga, molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Ui, Olga, tu dins del llit i jubilada no, pel que veig.
19: No, que va, vaig camí de treball, que ja estic arribant.
0: Molt bé, a quina hora ens hi posem?
19: A les 7, però arribo abans per llegir i prendre un cafè tranquil·lament.
0: M'agrada molt perquè hi ha molts oients dels matiners que es prenen el seu temps, els seus minuts, inclús les seves hores, abans de començar la jornada.
19: Sí, sí, així ens comences d'una altra manera.
0: Doncs a veure si el comencem amb aquest parell d'entrades per anar a veure el Gran Inquisidor amb el Lluís, amb el Lluís Omar al Teatre Goya. Olga, una abraçada. Tens el número 4.
19: Gràcies.
0: Que vagi
19: adéu.
0: Molt bé el dimarts. Adéu.
19: Adéu, gràcies.
0: Marta Viana, que tinguis també un bon dimarts.
2: Igualment, fins demà.
0: Ai, quina cançó. Charango, Nil Moliner, pràcticament per arribar a les 6 del matí, amb aquesta que es diu Somriurem. Somriurem.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Somriure, malgrat tot, en aquesta vida, pràcticament quan arribem a les 6 del matí, abans d'acabar, com cada dia, des de fa alguns dies, toca saber quina reflexió va acabar fent ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa pensant en la crisi que tenen els del sector del vi. Tot i produccions molt minces els últims anys a causa del clima, resulta que els hi sobra el raïm perquè es ven molt menys vi, consumim molt menys vi que abans. I avui qui tenia l'última paraula en el programa, el Catalunya Nit, és el nostre col·laborador, en Daniel Vázquez Sallés. Ell mateix ha explicat, és el marit de la Meritxell Falgueres, de la bodega Gelida de Barcelona, una família que en sap moltíssim de vins. I ha posat sobre la taula dues idees interessants. D'entrada, ens decantem cada vegada més per begudes refrescants, també a causa del canvi climàtic, i l'altra, cada vegada es consumeix menys vi perquè també socialitzem menys. El vi vol taula, el vi vol sobretaula, el vi vol grup i vol conversa. Doncs no deixem, no?, que es perdi del tot el vi. Vinga, trobem-nos. Que us vagi bé el dimarts. Bon dia.
1: Bona reflexió de l'Agnès Marquès amb aquest vi que sempre vol taula, i aquestes hores del matí toca agafar, que agafi el relleu, vaja, com cada dia. Ricard Ostrell, molt bon dia, Ricard.
3: Què tal?
1: És veritat el que deia l'Agnès, eh? Un bon vi sempre fa sobre taula, sempre fa converses,
3: sí,
1: interessants amb els amics.
3: A vegades les converses no convenen.
1: Què vols dir?
3: Bueno, vull dir que a vegades, no?
1: Jo he tingut converses molt interessants amb una ampolla de vi, eh?
3: Sí, i sense també, no?
1: Sí, sí, no, i tant. No dic de fer apologia
3: no,
1: de l'alcohol.
3: No, que a vegades el vi també provoca
1: sí.
3: No, un estat que a vegades no és bo per tenir converses. Vull dir, les converses a vegades s'han de tenir
1: serenes.
3: Doncs, clar, amb menys relaxament, amb més concentració, no ho sé, depèn.
1: Depèn del moment. Escolta'm, molt
3: ara
1: content.
3: Ara sempre a favor d'una conversa tranquil·la.
1: Sempre. Mm. No sé si la tindràs avui amb Pere Estupinyà, que s'estrena al matí de Catalunya Ràdio,
3: sí.
1: Que això és una meravella, eh?
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny, a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que de moment es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
2: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre. I al punt de les 8 repassem més titulars. El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui i aquest matí de Mataró, on a aquesta hora o d'aquí uns instants una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un es alert a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. D'aquí a pocs minuts s'actualitzarà la situació en una compareixença al Departament d'Interior, on hi serem en directe. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més de 11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulić volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o també del quart moviment de la 9a Sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 8, és hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments plou amb intensitat entre Vilafranca del Penedès i Igualada. Hi ha circulació intensa a l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia i també a la C15 a la zona de Vilafranca fins a arribar a Capellades. Molta intensitat perquè hi plou intensament i els vehicles redueixen la velocitat. També destaquem en aquests moments que hi ha tallada l'autopista AP7 a l'altura de Badallòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en sentit Tarragona, arran d'un camió que ha bolcat, i es fan desviaments per la sortida 297, com dèiem, a la calçada en sentit nord. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, sobretot destaquem la retenció que hi ha a la B23 des de l'altura de Sant Joan d'Espí fins a arribar a l'Avinguda Diagonal, on està tallada per una manifestació. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi, precisament, de forts ruixats previst per avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. A més, la R11 registra retards a causa d'una incidència provocada per robatori de cable entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, segons ha informat Renfe. Les demores poden superar els 20 minuts de mitjana i els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual. I anem ara cap a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui, ho estem dient per activa i per passiva, molt pendents d'aquestes temporirades que no es donaran a tot arreu, sinó que són molt locals, eh?
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Són molt locals, però tenen molta ràbia. I a hores d'ara, la zona 0 està a l'Alt del Baix Penedès, a la comarca de l'Anoia i la del Garraf. Aquí ja tenim registres en alguns records propers a Vilafranca, també Sant Pere de Riudebitlles, per exemple, la banda del riu Mediona, que ja han passat els últims 30-40 minuts dels 50-60 litres per metre quadrat. O sigui, plou torrencialment. I aquesta pluja tan intensa, amb tempestes bastant aparatoses, s'estan desplaçant cap al nord. D'aquí a molt poca estona arribaran a gran part del Baix Llobregat, també del Vallès Occidental i de la comarca del Bages. I ja cap a les 10-11 del matí afectaran de ple el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme, també el sud d'Osona i el Mollanès. En totes aquestes comarques, sobretot la Vall del Llobregat, de la Riera de Rubí i la Vall del Besòs, es mouran les pluges al voltant dels 100 litres per metre quadrat en poca estona. O sigui, això són inundacions gairebé assegurades, però locals. En canvi, a les comarques de Lleida, molt poca pluja, cap a l'Ebre hi plou, però ja ho fa de forma més tímida, i a Girona, de moment, aquest matí més clarianes. Aquesta tarda, en canvi, serà a Girona, on més hi plourà, especialment a la Selva, també al sud del Gironès i cap a l'Empordà a última hora de la tarda. I encara quedaran ruixats i tempestes a les comarques de Lleida, que apareixeran de cop i volta aquest vespre o aquesta tarda i vespre. Però sobretot, Helena, molta precaució en aquesta zona més poblada del país, de l'àrea metropolitana, aquest matí i migdia. I n'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs 8 i 7, anem per feina, que en tenim molta aquest matí, contra rellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval a Sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara la Carina Bellvé.
5: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat lesionada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
6: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
7: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
8: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i que té la clau de l'aprovació al Congrés i que encara, de fet, manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El seu portaveu, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor, però també protegir petits propietaris.
9: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dilluns poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Us ho deia, més notícia també destacada. Protecció Civil manté 13 comarques del litoral i prelitoral en alerta per un episodi de temps violent amb forts ruixats aquest dimarts. Aquesta hora hauria de començar el gruix dels ruixats que ja descarreguen en punts com l'Alt Penedès i l'Anoia i fins ben bé les dues del migdia. Connectem en directe amb el Departament d'Interior on s'ha de produir, on ja, de fet, ha de començar una compareixença per actualitzar la situació. Escoltem en directe.
10: Per tant, pluja torrencial ja enregistrada a Sant Martí Sarroca, concretament a l'Alt Penedès, els 30,4 litres per metre quadrat en 30 minuts a Font-rubí, també a l'Alt Penedès, 30,8 litres per metre quadrat en mitja hora a la zona del Montmell, a la Llacuna, a l'Anoia, 20 litres per metre quadrat, o al Pantà de Siurana, al Priorat, 21,8 litres en 30 minuts. Per tant, ja estem constatant que s'està superant aquesta intensitat forta i fins i tot torrencial, com és el cas doncs, de Sant Martí Sarroca. Què esperem de cara a les pròximes hores? Doncs que aquesta línia, que està ben organitzada, es vagi movent lentament cap al nord, bàsicament cap a les comarques de Barcelona, i que pugui seguir donant aquestes precipitacions torrencials, dades que poden arribar a acumular doncs això, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i recordem que també tenim activat l'avís de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores i fins i tot podria arribar a superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, pendents de la meteorologia, seguint el radar meteorològic minut a minut.
11: Moltes gràcies, doncs, des del CECA, la informació que us podem donar és que estem fent aquest seguiment d'aquesta previsió meteorològica que teníem, que ja sabeu que vam començar ahir, amb aquesta alerta que vam posar del Pla Inuncat. En aquests moments, trucades al 112, el número que tenim és una setantena, però moltes d'aquestes relacionades amb aquest incident eren informatives arrel de la informació que vam donar ahir a través de l'alerta mòbils. Doncs van haver-hi algunes trucades al 112. No han generat expedients, no han generat actuacions, alguna actuació menor, però no tenim actuacions en aquests moments destacades per tema de pluges, molt repartides en el territori, aquesta vintena que poden haver-hi de trucades que poden ser derivades de l'aigua. Continuarem fent aquest seguiment, estarem tot el dia fent aquest seguiment. Com bé sabeu, ahir el que vam fer va ser demanar aquesta prudència davant d'aquesta informació que teníem d'aquesta previsió meteorològica que era molt extensa en el territori i que ens indicava que podien haver-hi incidents, podien haver-hi pluges que localment i puntualment podien ser intenses, però que no seria una un episodi generalitzat de pluges a tot el territori, el que vam fer va ser demanar aquesta prudència, demanar aquest seguiment de la situació meteorològica per tothom, per valorar doncs, com estava la situació, com anava continuant en el punt on la gent estigués, per valorar la seva activitat i per veure com podia adaptar-se. I continuarem avui doncs, demanant també aquesta precaució, aquesta prudència, i valorant i veient les incidències que hi haguessin pel territori, les modificacions que poguessin haver-hi de la previsió, doncs és el que estarem fent durant tot el dematí per veure si cal alguna indicació més. Però en aquests moments seguim amb la mateixa línia que ja plantejàvem ahir a la nit. Sí?
12: Perfecte. Sense restriccions.
11: Sí. Demanant sobretot molta prudència. El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament i, per tant, aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i, per tant, doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que, per tant, doncs, actuïn en conseqüència. El que diem sempre, si en aquest moment que tu has de fer una activitat a l'exterior, que has de sortir, estàs veient que està plovent amb molta intensitat, doncs no és el moment de sortir, és el moment d'esperar-te que passi aquest ruixat, que passi aquesta pluja i després fer l'activitat que tinguessis que fer. I és el que estem demanant.
12: I la previsió horària continua sent la mateixa, 8 a les hores de la tarda?
11: Correcte, la intensitat més elevada, ara quan el servei
1: meteorològic... Doncs us acabem d'oferir en directe la compareixença de en Santi Segalà, que és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat, i també ho sentíem ara a Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, parlant doncs, de que de moment està plovent amb intensitat, que les coses van evolucionant tal i com es preveien i que no hi ha hagut, en principi, llevat de 70 trucades al 112, que sense importància, cap incidència important, i que la pluja va evolucionant, ara sí, va arribant cap a les comarques de Barcelona. Això és el que ens acaben d'explicar ara mateix amb la connexió en directe que fèiem des del Departament d'Interior. Doncs això, pendents de l'evolució de l'episodi del temps, d'aquest temps violent d'avui, reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu. A la prèvia, que el decret d'habitatge entri al Consell de Ministres amb les posicions encara allunyades, hem vist com les manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen, a Madrid, hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys, amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros lluny, està clar, de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on la comitiva judicial ja hauria accedit a l'habitatge d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda per desnonar-lo. A la porta d'aquest immoble hi tenim fent guàrdia el Jaume Dormoà i la Clara Sánchez de TV Mataró des de Bon Matí. Clara, bon dia de nou. Sembla que aquest llançament no s'atura, si més no, pel que heu vist vosaltres fins ara,
13: Bon dia de nou, Helena. Doncs continuem a l'expectativa perquè, com deies, fa més o menys 10 minuts ha arribat la comitiva judicial aquí al barri de Cerdanyola de Mataró i fa res, ho heu vist, fa un momentet han entrat la comitiva judicial dins de l'immoble on hi resideixen en Jordi, que, com deies, té més d'un 80% de discapacitat, la seva germana, l'Alícia, amb tres menors a càrrec, i a hores d'ara estarien negociant amb aquesta família. Família, què passa finalment amb aquesta execució que estava prevista aquest matí. Com deies, portem estona aquí amb aquest dispositiu policial, aquest ampli dispositiu policial format per quatre furgones dels Mossos d'Esquadra i altres vehicles també d'aquest mateix cos policial, i també la pressió social que està fent el sindicat de l'habitatge i diversos veïns que fa estona estona que estan aquí cridant consignes i doncs intentant que es posi un aturador a aquesta dinàmica de desnonaments que hi ha. Des del sindicat han explicat fa un moment que l'Ajuntament, recordem, ha intercedit per pausar aquest desnonament fins que la família trobi una alternativa, però deien que ha estat una mesura que ha arribat una mica tard, perquè, com dèiem, va ser ahir a la tarda, i consideren que s'hauria d'haver actuat amb més temps, perquè fa temps que aquesta família es troba en aquesta situació. Per tant, com dèiem a l'inici, continuem a l'expectativa de com acaba aquesta negociació, però de moment tot continua pendent de la decisió d'aquesta comitiva judicial que fa pocs minuts que ha accedit a l'immoble de la Ronda Cerdanya.
1: Doncs els companys de TV Mataró, que són els nostres ulls aquí al barri Cerdanyola de Mataró, pendents, doncs, del que pugui passar, Clara. Estem en contacte, gràcies. Doncs el sector immobiliari creu que les mesures que es plantegen en aquest nou decret antidesnonaments no solucionarà el problema de base de l'accés a l'habitatge, que és justament la manca d'oferta. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat que aquestes noves mesures encara poden dificultar més l'accés a l'habitatge dels col·lectius més vulnerables. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
14: La suspensió de manera indefinida i retroactiva als desnonaments, i per tant això pot suposar que retraigui a molts propietaris de posar en lloguer residencial. Per què? Perquè lògicament saben quan lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I com sempre estem dient des del principi també, s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: Aquesta crisi de l'habitatge que planarà ben segur en el debat de política general que aquesta tarda comença al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president.

0: que permetrà el retorn de Carles Puigdemont i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals i durant l'any també les espanyoles.
1: I a banda del controvertit decret de l'habitatge, avui també el Consell de Ministres té previst, o hauria de servir també en el seu Consell de Ministres, insisteixo, per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a la calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor. Obrim la plana esportiva amb el Barça de bàsquet, que afronta una setmana exigent, amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 d'aquesta tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulic, que el curs passat dirigia justament el Dubai.
2: It's gonna be, for me, very interesting.
3: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
2: Players and coach, they changed something, so...
3: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
2: Energy is going to be a very important part of the game.
1: La selecció espanyola de futbol té avui un nou compromís de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia a 8:45 del vespre a Sevilla. El combinat, ja sense el blaugrana Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties al genoll, s'enfrontarà al conjunt del també blaugrana Livakovic. Els de Luis de la Fuente buscaran sumar el segon triomf després de la victòria davant Anglaterra a Wembley.
4: Incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Luego, entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos. Tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial, muy importante. Y además, con nuevo seleccionador, entiendo que los bríos, pues siempre, al principio, te da un poquito esa energía.
1: I el Barça femení té per endavant dos compromisos d'alt nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà a 7:45 de la tarda, les blaugranes visitaran el camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. I diumenge rebran el Real Madrid al Camp Nou. En un acte publicitari, Irene Paredes ha explicat com afronta el vestidor aquest doble repte.
5: Es una semana, pues bueno, importante, complicada. Esperemos ir a Roma y conseguir los tres puntos. Una salida difícil y luego pues un clásico que esperemos que el Spotify Camp Nou apriete bien y podamos seguir ganando. Bueno, son jugadoras jóvenes, pero con mucho recorrido ya. Gente que, aunque sea un partido de Champions, no les tiemblan las piernas al salir de titular. Están capacitadas, es cuestión de tener minutos, de tener tiempo como lo hemos tenido nosotras.

El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral. Hi han intervingut l'Orfeo Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la Pau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Nomofòbia. Angoixa provocada pel fet de no poder consultar el telèfon mòbil.
5: La forma nomofòbia és una adaptació de la mateixa paraula en anglès, que és la suma de la negació no, les dues primeres lletres de mòbil i el sufix fòbia. És un manlleu àmpliament documentat en català i que també existeix en castellà, en francès, en italià i en portuguès. Pateixes nomofòbia si t'angoixa quedar-te sense mòbil, bateria, cobertura o accés a internet. El terme ha desplaçat a angoixa de mòbil, que va ser la primera proposta del Termcat, por d'estar sense mòbil, que és massa llarga, i mòbil dependència, que tot i ser entenedora, té poc ús i és dubtosa des del punt de vista lingüístic.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des de Notícies en xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
2: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys de lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. De fet, un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. Tot seguit també valorarem aquest llançament i els detalls del decret d'habitatge que sembla no acontentar ningú en conversa amb la portaveu del sindicat de llogateres, la Carme Arcarazo. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'avui també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Ens acostarem tot seguit a una benzinera de Badalona per veure com afecta als usuaris l'encariment de la factura quan omplen el dipòsit. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els propers moments, en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba d'insistir en demanar màxima precaució per evitar riscos en una compareixença fa pocs minuts des del Departament d'Interior.
3: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament, i per tant aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i per tant doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, aquestes, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que per tant doncs, actuïn en conseqüència.
1: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 d'aquest matí i les 11 per l'episodi de forts ruixats previstos avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. De seguida connectarem en directe també amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com van els ànims entre els viatgers. Dels esports destaquem que el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulić volen mantenir la bona dinàmica. I en cultura, el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen, un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment tampoc la val a sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia de seguida la Carina Bellvé.
4: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui mateix. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte del lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
5: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
6: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta, però també des de l'esquerra, per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de Coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
7: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i que encara manté les seves reserves és Junts per Catalunya, que a més té la clau al Congrés. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge. I ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i alhora protegeixi petits propietaris.
8: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: Mentrestant, les manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 50 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. Doncs el que us estem explicant durant tot el matí amb el decret Mari Carmen encara en fase de negociació, el Moviment per l'Habitatge veu una oportunitat per pressionar. El sindicat de llogateres reclama mesures reals i no cosmètiques. En parlem amb la seva portaveu, la Carme Arcarazo. Carme, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, molt bon dia.
1: De moment estem en fase de negociació pel que fa al decret Mari Carmen, però el que és un fet ja, només falta en tot cas la signatura de la protagonista, és aquest acord que heu assolit entre tots plegats els que heu sortit al carrer pressionant aquest fons que volia fer fora a la Mari Carmen per fer-li pagar un lloguer desorbitat. Què us sembla això? És una petita victòria en tot aquest entramat?
9: Encara estem ultimant els detalls, però jo crec que és una victòria. És a dir, es demostra que quan la gent s'organitza, resisteix, inclús en moments on sembla que tot està perdut, després de que la gent ha desnonat, si hi ha força al carrer, si són molts, les coses que semblaven impossibles poden passar. No? Llavors, estem contents, però ara el que esperem és que això es pugui traduir en una victòria universal, una victòria per tothom i, per tant, en un decret que realment valgui la pena.
1: Carme, del que s'ha filtrat d'aquest decret, hi ha aspectes que us semblin, malgrat tot, un pas endavant? Quines mesures us generen confiança i quines us preocupen? Que una mica ja intuïm quines són les que us preocupen, però vaja, explica'ns-ho tu.
9: Sí, mira, a poques hores que això es tanqui, és tot una mica incert ara mateix. Crec que podem estar parlant o d'un decret que valgui la pena o d'un decret farsa. Llavors, explico cada una de les versions, no? Pensem que un decret Mari Carmen ha d'incloure contractes indefinits, ha d'incloure la nostra proposta sobre regular temporada, regular habitacions i molts més fraus que contempla la LAU. No? I això és una llei que vam registrar ja fa 2 anys. El borrador que es va filtrar era una versió molt descafeinada i plena de forats novament. Crec que aquest govern no pot permetre's aprovar nous forats, o sigui, ja ho coneixem, això. I també un decret Mari Carmen inclouria un topall al 0% dels contractes vigents, és a dir, que durant el contracte no hi hagi actualitzacions i mesures estructurals contra els desnonaments. Llavors, què seria un decret farsa? No? Què no aniria cap allà? Doncs un decret que no inclogués contractes indefinits, que la regulació de l'AU, o sigui, de lloguers de temporada i habitacions, estigués descafeinada, que no hi hagués un topall al 0% i que els desnonaments no fossin estructurals, sinó novament moratòries i mesures conjunturals. Jo crec que aquí està el debat, no? En si realment aprovem mesures que tenim voluntat de que durin i que toquin els fonaments, no? Que vagin a l'arrel del problema, o si fem mesures que siguin pedaços per intentar que les conseqüències siguin menors. Crec que ja portem molt de temps en pedaços i crec que ara toca anar a les arrels, sincerament.
1: Carme, molt ràpidament, la darrera pregunta acabo. Si acaba sent un decret farsa, com tu definies, què fareu? Quina resposta us plantegeu? Parleu de vaga general? Parleu també d'una nova acampada? Quin és el que se us acut, vaja?
9: Mira, aquest dissabte ja hem convocat una manifestació a l'Hospitalet i llavors, bueno, valorarem totes les passes, però evidentment hi ha sobre la taula la vaga general, estem parlant amb tots els actors amb qui la volem fer, no la farem sols, una vaga general, la volem de fer amb els grans sindicats. I també el que veiem és que, bueno, ahir va haver manifestacions a 23 ciutats i no ens paren d'escriure altres ciutats, viles i pobles, perquè volen formar part d'això. Llavors, costa molt dir què passarà, perquè realment és un moment d'efervescència molt alt. Llavors, jo crec que el govern ho ha de tenir en compte, que la gent té moltes ganes de sortir al carrer i que si fan un decret farsa, el carrer se'ls girarà en contra.
1: Carme Arcarazo, ho tindrem pendent? Doncs n'estarem pendents i ho tindrem en compte. Això és el que volia dir. Gràcies i bon dia per atendre'ns.
9: Gràcies. Adeu.
1: I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora està previst que la comitiva judicial faci fora de casa seva un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot està en mans de la justícia. A la porta d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Explica'ns quina és la situació, perquè semblava que hi havia com un intent de negociar. Si més no, això és el que us especulàveu des de fora, eh?
10: Helena, bon dia de nou. Doncs, com deies, després de més de mitja hora de negociació, que la comitiva judicial ha entrat a dins amb la família, el desnonament s'ha executat finalment. La família ja ha sortit de l'immoble, l'han fet a fora, han sortit de la mà de la comitiva judicial davant doncs, d'aquest desplegament policial que continua, com veieu, en marxa. Fa potser 3 minuts que han sortit de l'immoble. Han dit que d'aquí un moment atendran els mitjans, per tant, si arriben intentarem poder parlar amb ells i si no, doncs, ens seguirem informant en properes edicions, però en qualsevol cas, com dèiem, aquest desnonament s'ha executat finalment després de pràcticament 3 hores de que la família estés aquí a l'espera i d'aquest dispositiu en marxa. Després d'aquestes pràcticament 3 hores, finalment l'execució s'ha portat a terme i finalment doncs, sembla que veiem que ara sí la família ha sortit i sembla que podem parlar amb ells. És d'aquesta família que porta doncs, les bosses i tot el que doncs, han pogut treure en aquest moment a l'hora del desnonament. Ara estan parlant amb una de les integrants del sindicat de l'habitatge que han fet doncs, aquest acompanyament i intentem si ens poden atendre perquè òbviament doncs, és un moment molt complicat per a aquesta família que acaba de ser desnonada fa un momentet. Doncs ho sentiu de fons també que totes les persones que estaven aquí des de primera hora intentant aturar aquest desnonament doncs continuen amb la indignació després que s'hagi executat aquest desnonament. Doncs ho deixarem aquí i seguirem informant en properes edicions. Com dèiem, doncs, finalment s'ha pogut executar aquest desnonament aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Gràcies. Gràcies, Clara. Evidentment, paradoxal aquesta situació. El mateix dia que s'ha d'aprovar aquest decret, des del Consell de Ministres, a Mataró s'hagi produït aquest desnonament d'una persona que té el 87% d'incapacitat reconeguda. Doncs, a banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com els pagesos, els pescadors i també els transportistes. Caldrà veure ara, però, com queden els descomptes per als usuaris en general, que cada cop han de destinar més diners a despeses com omplir el dipòsit. Anem ara, doncs, cap a una benzinera de Badalona per copsar com viuen aquesta escalada de preus els conductors. I ho fem amb el Diego Villegas i el Sergi Crusells de Televisió de Badalona. Bon dia, Sergi. Explica'ns què diuen els conductors a l'hora d'omplir el dipòsit.
11: Doncs mira, ens hem desplaçat fins a aquesta benzinera al barri de Progrés de Badalona i veiem sobretot cares de resignació i sorpresa al veure els preus de la benzina. El preu de la benzina ha incrementat un 30% des de finals d'estiu. En aquesta estació, el litre de gasolina 95 ja supera la barrera dels 2 euros, mig euro més car que a principis d'estiu, i el dièsel està més o menys al mateix preu. Amb aquestes xifres, omplir un dipòsit mitjà d'uns 50 litres costa 96 euros, 23 euros més que a principis d'estiu. Aquests preus ja superen els que teníem a la primavera, quan va esclatar el conflicte entre Estats Units i Israel contra l'Iran. Llavors, per a mantenir els preus a ratlla, el govern espanyol va rebaixar el preu dels combustibles, l'IVA dels combustibles, del 21 al 10%. Ara, amb una nova escalada del conflicte, l'impacte ha impactat de ple en el consumidor, també, sobretot per aquests preus de la benzina. Des d'aquesta benzinera ens han explicat que també és una cosa que ells noten, perquè han notat fins i tot un 25% menys de clientela, que potser no necessita tant el cotxe en el seu dia a dia, però aquestes persones, aquests treballadors o empreses que sí que el necessiten, també ens han dit que ha estat un problema per ells. N'hem pogut parlar amb alguns.
12: Vaig amb moto i amb un cotxe, el dièsel abans estava superbarato i justament és el que més ha pujat, i la gasolina també està per als núvols. El que abans em costava potser la moto omplir-la 15 euros, ara ja són uns 25, o sigui que es nota.
13: Notan más coste y más, bueno, más gasto al final de mes, pero bueno, al final, a ver, tienes que seguir trabajando e ir haciendo, pero bueno, sí, sí que es cierto que ha subido bastante.
11: També estàvem veient que molta gent tira molt de benzineres low cost o promocions que poden fer grans companyies, però precisament des d'aquesta benzinera ens han explicat que els hi és impossible competir amb aquests preus.
1: Gràcies, Sergi, per aquesta fotografia, que també és actualitat del dia. Que vagi molt bé.

0: 9 minuts per arribar a les 9 en punt del matí empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor de l'episodi que ja descarrega comarques com l'Alt Penedès i l'Anoia s'espera en els pròxims minuts, en les pròximes estones i fins a les 2 de la tarda, quan s'estendria a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de l'esport... restriccions importants, tampoc la suspensió de classes. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera també aquesta compareixença informativa que ja ha tingut lloc, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns una mica, fes-nos una mica el resum del que ha estat aquesta compareixença de les 8 del matí.
1: Bon dia, Helena. Sí, davant un matí expectant per les pluges, en aquests moments s'imposa la vigilància i el seguiment d'aquest fenomen meteorològic. La línia d'intenses tempestes que s'ha instal·lat al prelitoral avança cap a les comarques de Barcelona i en alguns punts del Penedès ja han caigut més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. La previsió és que puguin caure de 60 a 90 litres en un període de 3 hores i que la franja horària més delicada, més complicada, s'allargui fins a les 2 de la tarda. Tot i això, no s'han produït incidències importants. Les 60 trucades que han rebut els serveis d'emergència han estat bàsicament informatives i no han derivat en cap actuació urgent, tampoc. I tampoc a aquesta hora es preveu enviar una segona alerta als mòbils de les 13 comarques afectades. Ho acaba de dir fa uns minuts la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Però d'aquesta manera generalitzada, com vam fer ahir, que vam avisar a 15 comarques aproximadament, doncs aquest avís generalitzat no preveiem en aquests moments que el tinguem que fer una altra vegada. Ja el vam fer ahir, que vam demanar aquesta previsió de vigilància durant el matí d'avui, durant tot aquest matí fins a l'hora de dinar, i aquest ja està fet. Llavors, a partir d'aquí, entenem que la població té aquesta informació, que saben que avui és un dia per estar atents, per estar vigilants. Ho continuarem fent com estem fent ara, amb la vostra ajuda, evidentment, de continuar donant aquesta informació a la ciutadania perquè ho conegui. I si calgués algun aspecte puntual donar més informació, doncs ho faríem.
1: Helena, per tant, molta prudència i sentit comú davant l'expectació d'aquestes pluges a punt de descarregar sobre Barcelona i la seva àrea metropolitana.
0: Gràcies, Anna, per aquesta informació, també d'última hora. Que vagi molt bé. I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats, com us estem explicant, previstos per avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. Anem a veure com afecta aquesta decisió de Renfe a l'estació de Sants de Barcelona amb el Bruno Álvarez i l'Arnau Baquer de BTV. Bon dia, Arnau, explica'ns.
3: Bon dia, Helena. Doncs situació certament desconcertant i caòtica, podríem dir, aquí a l'estació de Sants, sens dubte, un dels punts amb més afectacions a la mobilitat pel que fa aquí al país. Recordem que Renfe ha suspès temporalment la circulació de l'alta velocitat i també, ara ho repassarem, de diversos trens regionals a Catalunya davant la previsió de fortes pluges. La mesura, com dèiem, afecta els serveis entre les 9 i les 11 del matí, inclou els AVE del Corredor Nord-Est, els Avant, els Euromed i també diversos trens regionals com l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R4 i també l'R8, que circulen amb limitacions de velocitat. Renfe assegura que es tracta d'una decisió unilateral, presa sobretot per precaució i exclusivament per criteris de seguretat. Mentrestant, la companyia, a l'espera de com evolucioni el cel, preveu reprendre la circulació a partir de les 11, això sí, sempre que la meteorologia ho permeti. Veiem que certes persones s'acosten a la filera, això sí, diuen que alguns trens no han sortit, d'altres van fora d'hores i alguns, fins i tot, alguns usuaris ens deien que hi ha alguns trens que a partir de 7:45 ja no han sortit directament des de l'estació de Madrid. Per tant, a hores d'ara, com diem, la recomanació pels usuaris és que consultin l'estat del seu tren abans de venir a l'estació i, això sí, sempre que puguin, extremar les precaucions.
0: Doncs gràcies, Arnau, també per aquesta última hora des de l'estació de Sants. I vostès ja ho saben, pendents avui de moltes coses, de molta actualitat informativa, pendents d'aquestes pluges que ens han d'afectar al llarg del dia d'avui, pendents també de com evoluciona aquest decret antidesnonament, Mari Carmen, de com van les negociacions i de si finalment s'aconsegueix aprovar, i pendents també, està clar, de com acaba, que ja ho hem vist una mica, al final d'aquesta família de Mataró, que aquest matí, malgrat aquesta paradoxa, ha quedat desallotjada de casa seva al barri de Cerdanyola de Mataró. Gràcies per l'atenció dispensada, que vagi bé, i ens retrobem demà, si voleu, a les 7 del matí. Adéu-siau.

Hola, molt bon dia, sou benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i en Mabalea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs ja heu sentit i anireu sentint al llarg del dia. Nosaltres també intentarem mantenir-vos informats d'aquest empitjorament que s'ha fet de les previsions de pluja. Així que doncs, serà una de les informacions que recollirem en el dia d'avui. Començarem, com sempre, amb l'apunt informatiu. També avui us parlarem de la joventut, concretament de la programació que Joventut ofereix per aquesta tardor. Fa just una setmana feia la presentació i avui ens acompanyarà doncs, precisament el tècnic i també la regidora de Joventut per comentar com ha estat la reacció dels joves a totes aquestes propostes que es fan des de la regidoria i que d'unidó, tant de bo un fos jove per apuntar-se. Després tindrem dues càpsules dels companys de la xarxa, concretament cada residu compta i també el calaix actiu, però també avui en l'espai del tast ens acompanyarà la directora de l'espai Empodera't de la nostra ciutat, l'Olga Rabassa. Més enllà de directora, també és una de les professionals que imparteix formacions en aquest espai que trobem a l'Avinguda Llibertat número 59 de la nostra ciutat. I avui l'Olga ens ve a parlar de la importància de l'exercici físic, però sobretot en les dones que es troben en aquesta etapa vital de la peri i de la menopausa. I també a la recta final del programa tindrem amb nosaltres la Montserrat Cabarroques. Ella és la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca i avui ens ve a parlar del Museu del Mamut. Està aquí a Catalunya, sí, ens ho explicarà. I tot això és el que us oferim en el dia d'avui. No sabem si hi ha pluja o no, la previsió és que sí, però anem endavant.

0: I com us hem dit, una de les informacions serà aquest anunci de l'empitjorament de les previsions de pluja localment intensa per avui dimarts i que es demana extremar la prudència. Estarem seguint aquesta informació, però també us volem informar que Mollet del Vallès continua creixent i ja supera els 53.500 habitants. Segons les dades del Padró Municipal, la ciutat ha assolit els 53.583 habitants a data 1 de gener de 2026, un fet que representa un increment de 530 persones respecte a l'any anterior. Aquest creixement confirma la tendència ascendent del municipi i dibuixa un Mollet cada vegada més poblada i diversa. Aquest augment, però, no prové del creixement natural de la població. Mercè Pérez, segona tinent d'alcaldessa a Mollet, ha comentat que durant l'any 2025 es van registrar 331 naixements i 475 defuncions, un saldo negatiu de vegetatiu negatiu de 144 persones. La pèrdua, però, ha assegurat que es compensa amb les noves altes al padró que permeten que el nombre global d'habitants continuï augmentant.
1: La xifra més alta tinguda mai en el municipi. Representa un increment de 530 persones en relació a la xifra oficial de l'any passat, que era 53.053 habitants. S'han produït un total de 331 naixement, sent la xifra més alta dels darrers 5 anys, i 475 defuncions. Això denota un creixement vegetatiu negatiu que queda compensat per les altes al padró per canvi de domicili procedents amb un 56,6% de la mateixa província de Barcelona, un 15% de la resta de províncies espanyoles, contemplant també la resta de catalanes i la resta d'altres països del món.
0: Dic que ens preguntarem i d'on venen, no, aquests nous veïns. Doncs assenyalar que el 56,6% de les persones que s'incorporen al padró provenen de la província de Barcelona, una dada que posa de manifest el pes de la mobilitat residencial dins l'àmbit metropolità. I el Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, la SIR, torna a Mollet del Vallès després de 21 mesos. La Generalitat de Catalunya ha informat que a partir de demà dimecres, 30 de setembre, el Servei de Ginecologia tornarà a funcionar al Centre d'Atenció Primària de Can Pantiquet. L'alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio, s'ha mostrat contenta amb el retorn del servei a la ciutat.
2: Ara contenta perquè després d'aquests mesos, no, tenim un ambulatori que s'ha millorat amb unes obres importants que calien i que era necessari tant pels usuaris com pels treballadors de l'ambulatori. Ja tenim els serveis de pediatria també al lloc, no, on sempre havien estat, i ara, a partir d'aquesta setmana, tornarem a tenir a la SIR a la nostra ciutat.
0: La SIR es va traslladar temporalment al cap de la Florida, Santa Perpètua de Mogoda, arran de les obres de millora i rehabilitació del cap de planejador, que van comportar una reorganització dels serveis sanitaris de la ciutat. Durant aquest període, el servei de pediatria de planejador es va traslladar al cap de Can Pantiquet i, al mateix temps, la SIR, que fins aleshores s'ubicava en aquest centre, es va desplaçar temporalment a Santa Perpètua. Ara, un cop finalitzades les actuacions de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica dels equipaments, els diferents serveis sanitaris han pogut recuperar la seva ubicació habitual al cap de referència. I ara sí, avui tenim el temps mogut. Anem a veure quina és la previsió, quina és la informació que ens facilita en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una jornada regirada aquest dimarts i, de fet, amb fortes tempestes intermitents i que aniran escombrant de Tarragona cap a Girona al llarg del dia. Aquest matí serà al nord de Tarragona, aquest mig matí migdia cap a les comarques metropolitanes i aquesta tarda a les de Girona, on més aigua s'arribarà a produir i a enregistrar. Compte amb aiguats, especialment entre el riu Gaià i la Tordera, també a entrada aquesta tarda cap a Girona. Independentment, alguns ruixats aniran caient cap a les comarques de Lleida i del Pirineu i amb un ambient bastant xafogós. No ha de baixar gaire la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Fa just una setmana, la regidoria de joventut presentava totes les propostes de tallers, activitats adreçats als joves, la tardor jove. Avui ens acompanyen, dèiem allò just una setmana, s'acompanya la regidora d'aquest àrea, Marina Escribano, benvinguda, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Ha portat el paraigües?
1: Sí.
0: Sí? Molt bé, previsora. I també tenim en Joan Caps, que és el tècnic responsable de l'àrea de la regidoria de joventut. Molt bon dia, Joan.
2: Hola, què tal?
0: El Joan sí que hem vist que portava un paraigües molt gran.
2: Sí, home, bueno, si s'espera pluja, pues, hi ha pares que venim d'altres llocs i que creuem quasi Catalunya per arribar aquí, pues, sí, sí, cal vigilar-ho.
1: En transport públic.
2: I en transport públic, sí, sí.
1: Una valentia.
0: Doncs això seria també mereixedor d'una entrevista que ens explica com s'ho fa el Joan.
2: Ah, bueno, una altra barra i un altre dia ho podem fer, sí,
0: el tema aquest d'arribar en transport públic és allò per posar de vegades medalles, eh? Sí. Als usuaris i usuàries. Escolteu, una cosa, dèiem que fa just una setmana, no sé quina és, la primera pregunta és quina ha estat la resposta que esteu tenint allò dels joves amb aquesta oferta, ho dic perquè crec que ja és a partir de finals d'aquesta setmana, entrem a l'octubre, ja comença tota l'activitat, no? Tenim un gamer, crec ja, no? Aquest divendres. Mm.
2: Sí, sí, està a tocar aquest divendres i a la tarda gamer. Passa que aquesta és una activitat en la qual no es requereix inscripció per participar, sinó diguem-ne que és de portes obertes, sí que marquem aquest mínim dels 11 anys, no? Perquè els que vinguin doncs, siguin joves, adolescents i joves, però bueno, doncs des que va sortir, doncs, com que hi ha algunes que són programacions que són de tallers i altres que són activitats que sí que requereixen d'inscripció, doncs les cosetes es van movent. Hi ha inscripcions que ja estan obertes, com la tarda de DJ, per exemple, i a l'escape room, que si no recordo malament, crec que es va obrir ahir mateix. I bueno, doncs va fluint les inscripcions i també en el que són la part aquesta, com deia, més de cursos i tallers, també estan en marxa i també hi ha unes quantes inscripcions fetes.
0: Més enllà de les inscripcions, els joves pregunten, escolta'm, però aquí què és el que farem? O, no?
2: Perquè, sí, per la
0: tot
2: xarxa,
0: sobretot.
2: Tot i que
0: vosaltres
2: sobretot
0: allò, doncs, no? Expliqueu allò en quatre línies en què consisteix cada taller, de vegades amb un li no? Té dubtes i dir...
2: Sí, pregunten a través de les xarxes, o els que són usuaris doncs, de serveis com el Punt Jove o de l'Escolta Jove doncs, han pogut anar preguntant doncs, curiositats o dubtes o ampliacions d'informació que pugui si necessita o demana.
0: Sempre que es presenten programacions, diem hi ha novetats, i sempre, no? Un intenta, en la mesura del possible, ficar hi ha novetats, i aquest any sí que n'hi ha, ni d'un-hi-do, no?
1: Sí.
0: En aquesta tardor jove.
1: Sí, hi ha novetats, i després també no n'hi ha, i jo ho poso també en valor, les coses que mantenim, perquè vol dir que funcionen, perquè vol dir que són clàssics que esperen doncs els joves i les joves, però sí, hi ha novetats de coses, doncs, que les reflexions i les valoracions de com va doncs ens porta a dir, escolta, donem-li una volta, fem-ho així, fem-ho allà. Per exemple, doncs hi ha el tema del curtmetratge de terror, que doncs, fins ara s'ha estat fent doncs, una representació teatral in situ, i aquest any doncs, la proposta és doncs, a fer un curtmetratge que tindrà tots els aprenentatges, però que ja va tenir l'any passat, no? Temes d'interpretació, escenografia, però el tema aquest, per exemple, dels efectes especials, i per tant també la novetat de que s'estrenarà a la Sala Fiveller, amb la qual també es vol doncs, mostrar no només a l'ERA, que també es farà, sinó a tota la ciutat, amb un espai cèntric com la Sala Fiveller, aquest curtmetratge.
0: És a dir, que aquest any no tindrem allò competició que teníem al túnel del terror, que fan Torrats i els joves, sinó que aquest any joventut no fa un canvi i diu, escolta'm, anem a fer aquest curtmetratge, no? Que imagino que estarà gest pel tema de la Castanyada, no? I ens traslladarem a la Fiveller, però després el dia 6 de novembre, crec que he vist, no?
1: Es farà l'ERA, sí,
0: es farà l'ERA.
1: El 30 i el 6, llavors també doncs, és una mica repesca, qui no hagi pogut ser-hi el 30 pel que sigui, doncs podrà rescatar-ho el dia 6 de novembre. Això és una novetat, i després hi ha més novetats, per exemple, jo vull destacar les xerrades que farem d'habitatge.
0: Jo també les vull destacar. No.
1: Tu decideixes
0: l'ordre. Jo també les vull destacar perquè precisament unes d'habitatge i clar, avui, no? Aquests dies parlar d'habitatge és gairebé obligat, no?
1: Sí, llavors, jo ara em fico un segon al barret de regidor d'habitatge. Aquests dies i sempre. És a dir,
0: ahir
1: ho dèiem en el ple, portem molts anys amb un problema a l'habitatge molt gros, i ens fixem específicament en els joves, perquè els joves són els que han de, en un moment de la seva vida, emancipar-se i sortir de casa i començar a fer el seu propi projecte de vida. I per això cal feina i un lloc, un sostre. Per tant, fem aquestes dues xerrades.
0: Supervivència laboral. i habitatge.
1: Exacte, per doncs, despejar dubtes, acompanyar, informar en aquell ABC. N'hi haurà que, potser, per l'edat, potser algú de 30 ja sap de què va, però aquells que estiguin pensant en fer el pas o vulguin saber, doncs aquí tindran totes les eines per saber com començar a moure's, quins són els seus drets i, sobretot, doncs, anar una miqueta més informats perquè costa a vegades trobar aquests espais i des de joventut. A més, seguint el que nosaltres ens hem marcat al Pla Local de Joventut, aquests són dos temes fonamentals. Més enllà de l'oci, del lleure, de la cultura, de l'educació, aquests dos són temes fonamentals.
0: Doncs aquestes dues xerrades començaran per la supervivència laboral, perquè evidentment si no tens economia malament no podràs accedir a l'habitatge, doncs comença per la supervivència i crec que serà el dia 15, no? El dia 15 a les 6 de la tarda, de 6 a 8 al Centre Cultural La Marineta, i just la següent setmana, el dia 22, a la mateixa franja horària, a partir de les 6, també a La Marineta es parlarà això de què hem de tenir en compte quan signem un contracte de lloguer. Comencem pel lloguer, després ja veurem si podem accedir a la compra o no, o paga la pena de mantenir el lloguer. Tot depèn de com estigui el mercat, no?
1: Evidentment, bé, vindrà una advocada especialista en habitatge i, evidentment, totes les preguntes que puguin haver, poden sortir també temes de, doncs, de propietat, no?, de comprar, però es tracta que hi hagi un espai on fer preguntes i respostes i també donar eines de dir dubtes que puguin sortir en el futur on em puc dirigir. Per tant, creiem que és
0: més,
1: molt oportú i necessari.
0: Hem de veure què passa just avui, no?, o en els propers dies, perquè potser sí. Doncs, la llei de l'habitatge, doncs, no?, el decret es modifica.
1: Ja tocaria.
0: Bé, de fet, nosaltres avui sentíem allò a les notícies, o algú que la regidora també ho ha sentit, no?, que allò que aquest decret que es passa a aprovació, doncs li diuen el decret Mari Carmen,
1: sí.
0: Doncs que just avui jo sentia a primera hora del matí que la Mari Carmen podrà tornar a casa seva sí. amb un preu de lloguer que era similar al que tenia fins ara.
1: Sí,
0: llavors, és una llàstima tot aquest rebombori per al final.
1: Realment no és una llàstima, que tot aquest rebombori. A mi em sembla supernecessari, però fixeu-vos, el que era impossible de fer, que era arribar a un acord, ara, després de tot això i després de la fotografia lamentable d'aquesta senyora de 87 anys sortint amb camilla...
0: Això és el que és ara, lamentable.
1: Ara sí que es pot. Per tant, bueno, això és un blanquejament total d'aquest fons d'inversió i ja està.
0: Anem novament als joves, perquè si no tindríem un altre debat. Ja hem dit allò que podríem tenir una conversa sobre com arribar a Mollet en transport públic, si t'has de travessar Catalunya, i també doncs, un altre seria el tema de l'habitatge. Dèiem això de novetats del tema de canviant del túnel del terror, el curtmetratge. També hem vist que hi ha més col·laboració, sempre hi ha hagut, no?, però amb el Museu Abelló també hi haurà allò intervencions.
2: Sí, això és una de les novetats, clarament és una novetat, perquè sí que amb el Museu Abelló, per exemple, els vespres gastronòmics els portàvem a terme, i els seguirem portant, simplement és una cosa que fem més aviat en èpoques de més bon temps, més primaverals, però en aquesta ocasió sí que s'enceta tot un treball com més conjunt a l'hora de fomentar i d'apropar, o sigui, de fomentar el museu, no?, i d'apropar-hi la gent més jove. I en aquesta programació de tardor doncs, és amb dues accions. Una és un club de lectura i l'altra és, bueno, arrel del Premi Mollet Art, no?, doncs, tots aquells joves artistes que van guanyar, no?, i que van ser reconeguts amb la seva obra, doncs apropar-lo amb espais en els quals joves puguin anar, conèixer l'obra, saber com va ser el procés creatiu i que puguin tenir com aquest intercanvi amb altres joves artistes. No?
0: Mm-hmm. Comentava Marina Escrivà, no? Jo també vull destacar, no?, aquells tallers que tenen continuïtat, perquè això doncs, vol dir que hi ha un interès per part dels joves. No? Per exemple, hi ha el de circ, que jo crec que ja porta força temps.
1: El de circ, és a dir, tot el que passa al punt jove, que recordo que són totes les tardes allà a l'era i poden anar doncs, de 12 a 17 anys. Aquí tenim el Mou-te Jove, que és activitats d'esport, i per tant això es manté el circ, es mantenen les cuines, que també té molt èxit, i llavors apareixen doncs, tallers nous. Doncs els joves i les joves van, estan una estona, la primera part, doncs, fent deures, estudiant, bueno, doncs, passant a punts, el que sigui, i després fan el taller que sigui o l'activitat que sigui en funció del curs. La costura també es manté, que té també molt èxit, i apareixen coses noves com la preparació d'un podcast, un taller d'efectes visuals...
0: Que esperem poder escoltar-ho aquí a
1: sí,
0: Ràdio Mollet.
1: Sí, és veritat. Aquí serà amb col·laboració vostra, per tant, agraïts i agraïdes, i penso que pot ser una cosa molt xula.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. No sé si hi ha cosetes d'aquelles que de cara al Nadal també hem vist, no?, que es faran activitats, que ja en aquesta tardor s'ha programat activitats, algunes d'elles el futsal, crec.
2: Sí, sí. Bueno, ara la Marina us explicarà una mica, no?, potser el solidari, que aquest, vale, és una mica abans del Nadal. Del Nadal, sí, el que fem és que amb el Nadal apuntem el que farem, com que és, després surt una programació específica de ciutat, diguem-ne que ja aprofundim amb horaris i tot això, però sí que en aquesta programació ja s'apunta, doncs, una mica les cosetes que hi haurà per les festes de Nadal, que bàsicament sí que aquestes

0: esperem, no? Estem acabant de treballar col·laboració d'entitats solidàries de la ciutat i tot un treball on els joves i les joves també puguin dir la seva, puguin reflexionar al voltant de tots aquests valors de convivència, en definitiva, de solidaritat i de pensar una mica més enllà del seu melic i bueno, que al final vivim en una societat diversa, plural, on no tothom té unes mateixes condicions de vida, on no tothom és de la mateixa religió, del mateix país, de les mateixes creences, i per tant com ho fem des de la joventut mateixa, no? Per doncs, treballar en aquesta bona convivència pacífica, tolerant, i per tant hi haurà tota una sèrie de com racons, tallers, que s'aniran combinant mentre no juguen a futbol per poder passar per aquí.
1: Com és que no s'encaviten ara que s'estan fent les jornades de solidaritat, que s'han ampliat i, a més, durant 3 setmanes?
0: Perquè ja eren 3 setmanes. Penso que ja està bé. També potser està dirigit, està tothom dirigit, però potser un públic més adult o així. I nosaltres volíem fer una activitat específica, que ja vam començar l'any passat, que és el segon any, que al voltant hem fet tota una imatge. I per tant, pensem que... És a dir, forma part de Joventut / Solidaritat, però queda part, és a dir, Solidaritat va fer tota una sèrie d'accions, coordinades o no amb altres regidories, tot sota un mateix paraigües, que és doncs, consciència, treballar, divulgar, i aquesta jo crec que la nostra voluntat és que a més també penja del Pla Local de Joventut, no? Per tant, és una activitat pròpia, però també coordinada. I, per tant, té la seva entitat, o no sé com dir-ho, no? Sí, la seva entitat pròpia.
1: Estava pensant que també en aquest tema de tenir present, no? Allò, doncs, ara comentava la regidora, no? El tema de, més enllà de mirar-te el melic, doncs, mirar cap enfora, també hi ha una activitat que té a veure amb el 25ena, no? I serà una trobada, en aquest cas, poètica, potser crida l'atenció, no? En els joves...
2: Bueno, és una activitat que ja fa, si no recordo malament, serà el 4, jo diria que és el 4 any, sí. I, bueno, és una manera de... Bueno, al final, a nivell de ciutat, no? Sempre hi ha programació pel 25 de novembre. És una forma de sumar-nos també amb aquesta mirada més jove, no? Amb aquesta forma de fer, no? Més pròpiament jove. I sí que és veritat que els darrers anys pues, ho hem estat fent a través de pues, una mica el que seria el llenguatge poètic, sempre amb veus femenines. Algun any, i aquest any en principi també anirà per aquí la cosa, també s'hi sumarien, no?, un acompanyament musical, a part de lo que és poesia, no?, pura i dura, diguem, doncs també hi hauria com aquest acompanyament més d'un format de cantautores, no?, o d'acompanyament musical. I bueno, és un acte que sí que és veritat que encara estem acabant-lo de determinar, el que és el lloc i on s'acabarà ubicant, però sí que em sembla que era una temàtica rellevant i a través de, en aquest cas, pues, de la paraula i de la reivindicació, pues, pues convertir-lo, no?, també en un element més de la programació d'aquesta tardor.
1: Està clar que no anirem allò comentant fil per randa cada activitat, perquè jo he començat dient avui tant de bo un fos jove per apuntar-se, perquè hi ha molta oferta, i sí que us convidem a entrar a la pàgina web de Joventut, a fanejar, a mirar també a través de les xarxes, i que no us adormiu, perquè les activitats comencen ja aquest mes d'octubre, sí. Així que aquesta crida als joves. Volia aprofitar, ja que està la regidora de Joventut, per veure com està el tema de l'adolescència. Ho dic perquè jo de vegades tinc la pensada que és veritat, no? I parles amb la gent que dius, es fan activitats pels més menuts, però els adolescents queden com perduts, fins i tot allò, com si no tinguessin espais, no? Jo m'adono allò quan és l'hora del pati, als instituts, que veus que estan aquí a la plaça Cinco Pinos, i dius, serà el lloc més adient per estar allò fent l'entrepà i fent la xerrada? Quan bueno, és l'hora del pati.
0: A l'hora del pati és que tampoc els hi dona massa temps anar a cap altre lloc.
1: Ja, però parles també amb mares que diuen sí, clar, volen jugar al futbol i no troben espais, no? Estan en el parc, igual estan en llocs que no són adients, llavors la gent gran, no? Ens queixem, ai, ja, aquests nens estan jugant, si són petits...
0: Bueno, diria no sé. Moltes coses, de tot això que estàs dient, diria moltes coses. Diria primer que hem d'aprendre a compartir l'espai, tant uns com altres. Dos, que tenim patis oberts a Mollet, on els adolescents van a jugar a futbol i, per tant, no hi ha problema. Que des de joventut també hi ha la Christmas Cup i el futsal jove solidari. Per tant, també nosaltres sabem que hi ha unes ganes de fer futbol i també hi és. I llavors aquests espais de joventut, bueno, si us ho fixeu, tota la programació que estem parlant, n'hi ha alguna que sí que és de més 18, cap, no? Però també hi ha tot una, tot el que és el punt jove és d'adolescents. Mm-hmm. Per tant,
1: sí que
0: estem molt en

0: enfocats en aquesta part, perquè efectivament aquesta franja no són ni infants ni són joves adults, i per tant aquí sí que queden una mica d'aquella manera de dir, bueno, com treballem, no? Vull aprofitar. Avui, aquesta tarda,
1: tenen ja... Tenen Consell de Joves.
0: Tenim Consell d'Adolescència de Mollet, i per tant, aquí us hem d'estar treballant, escoltant, i fent realitat tot allò que es pugui fer a través d'aquesta veu dels representants dels diferents instituts, entitats joves, que al final és el camp, Consell d'Adolescència de Mollet. Fixeu-vos que amb el nom ja nosaltres hem volgut centrar en aquesta franja d'edat amb la que penso que podem treballar molt bé.
1: De manera que, clar, per actuar cal primer escoltar.
0: Totalment.
1: No? Perquè si no, malament...
0: A veure, que igualment a l'equip de joventut hi ha gent molt professional que porta molts anys aquí, el Joan, que porta molts anys d'experiència, que ja ha impulsat Consell d'Adolescència, pressupostos participatius i una sèrie de coses, i per tant, un cert coneixement dels adolescents i els joves hi ha, i també tot l'equip, la Tània, l'Eric, la Maria, el Francesc i la Dolors, i amb aquest coneixement i amb l'escolta permanent dels joves, doncs anem fent, anem recalculant, anem fent créixer algunes coses a d'altres, i aquest curs posarem en marxa més coses noves que aviat també us explicarem.
1: Molt bé, doncs els convidarem perquè ho vinguin explicant aquí. De fet, evidentment, si un agafés allò les programacions d'anys enrere i a les actuals, veuríem aquesta evolució en positiu, no?, de tot el que s'està treballant des de la regidoria. Jo crec que els joves també ho deuen notar i ho deuen agrair, així que endavant. Marina Escribano i Joan Camps, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tant de bo, allò s'omplin tots els tallers, tinguem allò overbooking.
0: Sí, sí, tant de bo que tothom pugui fer allò que li ve de gust i que explori coses noves.
2: Exacte, aquí té l'opció, diguem.
1: Vinga,
0: moltes
1: gràcies.
0: Que vagi molt bé,
1: adeu-siau.
2: Gràcies.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Cada residu compta.
1: Què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts. Una setmana més al Cada Residu Compta. Avui tenim a la Teresa Zamora amb nosaltres.
2: Hola,
1: benvinguda, bona temporada.
2: Vinga,
1: i amb la Marta Rubió, que ja la vam escoltar la setmana passada. Benvinguda de nou. Ja vam avisar a la Marta i jo la setmana passada que anàvem a fer una mica de repàs de temes, Tere, perquè estem ja a tercer curs.
2: Hem de posar a punt.
1: I ens, el setembre és per allò, Tornar a l'escola.
2: Situem-nos.
1: I avui el que fem és això, tornar a la rutina. Venim, espero que no haguem deixat els bons hàbits, els petits gestos, no els haguem oleat aquest estiu.
2: Bueno.
3: Costa una mica, de vegades.
2: Bé. Moltes vegades sabem que quan fem activitats turístiques ens costa una mica més, allò de mantenir la separació, perquè total hem estat només 3 dies en aquesta casa rural i així, no sabem on hauríem de llançar els residus i tal. Vull dir que, primer punt, alerta, que potser sí que hi ha alguns hàbits que hem perdut una mica, doncs, aquest període i que hem de recuperar.
1: Jo sóc una mica de friqui, ja ho sabeu, de fet, m'ho han comentat la Teresa. I allò que vas fora i dius, ostres, aquí ho fan diferent, aquí els envasos i els papers els posen junts, el vidre a part, a les cases recullen el porta a porta una cosa, hi ha contenidors per una altra.
2: I tant, si hem sortit del nostre país, si hem voltat per diferents regions, si segur que hem observat i hem hagut de fer coses diferents.
1: Però allà donde fueras, és una dita castellana aquesta, de fes el que vegis, doncs... Sí. Això també ho hem d'aplicar aquí. Tornem a la rutina, tornem a reciclar, tornem a separar bé a casa. Us anirem donant pistes al llarg de la temporada, però, Tere, seria ja allò bàsic. Contenedor d'orgànica, sí o sí?
2: Sí. Un dels reptes que hauríem de tenir molt és la separació de l'orgànica. Quan separem l'orgànica, és d'anar un pas més enllà del que ja tenim més integrat, que és la separació del cartró, del plàstic, del vidre, no? Que això, com que tenim els contenidors des de fa molt més anys i és un producte que ens molesta bastant i molt voluminós i, de més, ho tenim ben integrat. Però encara hi ha moltes famílies i moltes persones que tenen el concepte de que reciclen, de que separen, però no separen l'orgànica. Hi ha un repte que és incidir perquè té moltes implicacions en la resta i el fet de que hi vagi l'orgànica en la resta.
1: Un altre amic que hem de fer, amiga en aquest cas, aquest curs, és la deixalleria. És una amiga nostra, Marta, i hem de portar coses. Tu hi vas, a la deixalleria?
3: No gaire. Això és una cosa que normalment li deixo als meus pares... I, per tant, de moment no és la meva responsabilitat.
1: Doncs aquest jovent, Teresa, l'hem d'animar.
3: No, però jo he portat els meus reptes personals.
1: Ah, els portes reptes personals.
3: Sí, que volia compartir amb vosaltres.
2: No, pel que el primer que hem de fer és de dir quina ens situem en l'ordenació una mica, com funcionarà a casa nostra aquesta vegada.
1: Exacte.
2: I també s'han de distribuir a vegades funcions i rols. Tenim joves que ara aniran a la universitat i que fins ara no ho feien. Tenim nanos que han crescut, que se li han de donar responsabilitats, i s'ha de parlar de què fem a casa, qui compra, qui ordena el rebost, qui ordena la nevera, qui mira que les dates no quedin passades, etcètera. Llavors, bueno, una miqueta de veure aquí, que potser un primer pas és aquesta revisió. Aquest any, com es planteja la vida familiar? Potser, Marta, em sap greu, però potser en aquest canvi a casa teva et pot tocar anar a la deixalleria.
3: Sí, potser sí, em tocarà,
1: Va, ara que ho dius, Marta, explica'ns els teus reptes, va.
3: Doncs mira, jo el que havia pensat, sobretot fent aquí una reflexió sobre el que vull canviar, és, primer, no comprar tant online.
1: Molt bé.
3: I ja partint d'aquesta idea, primer, fer una mica de neteja d'armari, veure el que tenim, el que no tenim, el que necessito i el que no necessito, perquè després no em poso i
1: vull
3: acaba
1: fotos,
3: ja...
1: Vull fotos, el dia que ho facis,
3: sí,
1: vull
3: sí,
1: fotos.
3: Sí, encara no, perquè fa calor,
1: fa molta
3: però...
1: Calor.
3: Sí.
2: Podem anar a ajudar,
1: bueno, ja saps que això,
2: Txell,
1: avui
2: podem anar
1: plou...
2: allò a fer...
1: Sí. Igual ens agrada alguna cosa, porta les...
2: No, també,
1: les
3: és veritat,
2: això,
3: no,
2: també,
3: això ho faré. I després, quan compres online, sobretot el que passa és que et ve tot amb bosses, plàstic, caixes, i sobretot si fas, jo què sé, una comanda d'alguna cosa més gran, et ve en una caixa enorme que després jo no sé què fer d'aquesta caixa. És automàticament un residu per mi.
1: Sí.
3: I això em sembla un problema que he de posar fi.
2: Aquest, i quan a vegades dius, ara no sé si serà aquesta talla o l'altra, demanaré les dues,
3: sí.
2: I així després...
1: I ja tornaré una altra.
2: Tornaré
1: sí,
2: una.
1: No?
3: No.
1: Despesa energètica, de combustible.
3: O dos colors, perquè no saps quin color et quedarà millor.
2: Que la compra online té molt d'això.
3: Sí.
1: Fem-ho conscientment, no? Pensem abans de fer les coses. Va, et deixo 10 un mes, que vull que me'ls digui la Tere, també els seus.
3: Doncs mira, amb el tema del canvi d'armari, que se m'ha passat molt ràpid, el que volia dir és que amb les coses que no em poso, que em costa molt assumir que ja no les faré servir, vull fer un intercanvi amb amigues.
1: Ah, molt divertit.
3: Perquè totes estem igual, en realitat, i després a mi em fa molta il·lusió quan alguna amiga em diu tinc això, ja no em va bé, o ja no me'l poso i sé que a tu t'agradarà, te'l porto aquest dia i realment sí que fa il·lusió després quan te'l porten. Llavors això, no acumulem més coses, no oblidem les peces de roba a l'armari i intentem fer una mica reflexió sobre el que fem realment.
1: A veure si animes els joves, va.
3: Home, jo crec que sí,
1: volem
3: no?
1: Volem proves, Tere?
2: Sí.
1: Digue'm, anomena'm els
3: tres
1: reptes.
3: Canviaré foto el dia que faci el canvi d'armari.
2: Molt bé, molt bé.
1: Tres reptes ràpids de la Tere.
2: Escolta, mira, jo un té a veure amb alguna cosa que ho faig, però ho hauria de reforçar, que és comprar en l'àmbit de l'alimentació de manera més limitada, perquè m'agrada cuinar i m'agrada tenir aquelles coses que dius, bueno, això per si de cas, ara compres una peça per si de cas, i no cal, perquè moltes vegades després això et condiciona la cuina que has de fer i el risc del malbaratament, que no vull que m'afecti,
1: que en parlarem,
2: que no vull que m'afecti, exacte, hem de parlar, perquè afecta molta gent. I després, l'ús de la deixalleria, perquè hi ha petites coses que dius, ostres, m'ha trencat el boli, o no aniré a la deixalleria per un boli.
3: Yeah.
2: A la resta. Llavors ja que la deixalleria l'hem d'utilitzar perquè llavors allà tenim més possibilitats de separació en més fraccions i, per tant, això, que no em passi aquesta petita cosa.
1: Doncs jo només et posaré un repte.
2: Vinga.
1: M'he proposat convèncer tres amistats que no reciclin orgànica que ho facin.
2: Molt bé, molt bé.
1: De mica en mica s'omple la pica.
2: Sí, jo t'anava a dir que l'altre que tinc és que hem de mantenir allò, els principis aquests, de dir, vaig al restaurant i demano aigua de l'aixeta. Vaig al restaurant i m'emporto el que sobra. I que això no ens
1: jo
2: faci...
1: Jo això ho faig, eh?
2: No dic que no.
1: I amb el culet de vi també, que
2: no ens faci vergonya.
1: No.
2: I que, a més, si tenim alguns companys, amics, que amb els que estem compartint aquest dinar, doncs això, estimular que ells també
1: exacte.
2: Ho facin i que no et vegin que, com si fossis un bitxo una mica raro.
1: Noia, se'ns ha anat el temps volant, perquè tenim una xerrera aquí de totes tres, però ja sabeu que aquesta temporada fem tres coses al final del programa. La primera, avui, el residu de la setmana, Teresa, t'ho dic a tu, és el bric de llet o de suc? Contenidor. A quin contenidor?
2: El de plàstic.
1: No,
2: el groc.
1: El groc. No és el de plàstic, no?
2: No, el d'envasos. Tens raó, ho he dit molt malament, he caigut.
1: Veus, t'he pillat.
2: Sí, però mira, veus, va bé perquè ara puguem fer. Sí, tenim aquesta visió, pensem en aquesta idea i no hem d'associar que el contenidor groc és per envasos de plàstic.
1: Vale, cert o fals? Els brics van al contenidor blau perquè tenen cartró.
2: No. El fet de que tinguin cartró no els fa que vagin... Sí que tenen cartró, però tenen altres capes i és un envàs que majoritàriament es considera, diguem-ne, envàs de plàstic i va al plàstic.
1: I un petit gest que podem fer?
2: Un gran gest, que és que els hem de plegar.
1: Com les caixes de cartró?
2: Sí. A més, veurem...
1: Una mica.
2: I fixem-nos, ara hi ha alguns en el mercat, i en alguns és que hem de veure de quina manera el propi proveïdor ens convida a plegar-los.
1: Molt bé.
2: Llavors, a vegades, doncs permeten que s'estan esforçant en fer uns envasos de brics, que són més quadradets, i aquests permeten que quan els pleguem ocupen poc bulto. Això és molt interessant.
1: Doncs aquest és el gest que us demanem aquesta setmana. Cada setmana us en demanarem un. Són molt petits. Si entre tots els anem fent, farem un gran canvi. Gràcies,
2: totalment.
1: Teresa, gràcies, Marta. Fins la setmana vinent. Adéu a tothom.
0: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Adéu.

0: Us donem la benvinguda si just ara us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet i concretament a l'espai El Tast que tenim aquí en el Posa't les Piles, el magazín de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Els dimarts tenim diferents professionals de diferents àmbits i en el dia d'avui parlem precisament amb la directora, també doncs, monitora de Pilates Online. Ara ens ho explicarà la directora de l'Espai Empoderat de la nostra ciutat, que es troba a l'Avinguda Llibertat número 59. També a través de xarxes i la pàgina web podeu contactar per si teniu interès. És l'Olga Rabassa. Benvinguda, Olga. Com estem?
1: Moltes gràcies, Emma. Merci per convidar-me.
0: Estem jo contents i contentes de que ens acompanyi l'Olga, perquè a més ens ha fet una proposta molt interessant, que és parlar de la importància de l'exercici físic. Segur que alguns i algunes direu: ja estem, l'exercici físic, la dieta mediterrània, tot això fa salut, però l'Olga, a més, vol posar-hi l'èmfasi en aquesta importància de l'exercici físic en les dones en una etapa vital, que és la peri, no? I
1: sí,
0: la menopausa.
1: La peri i la menopausa. Al final, l'exercici físic, com bé dius tu, i gràcies a Déu ja es parla molt, és important, és necessari per viure amb salut i benestar, perquè portem una vida massa sedentària, que no és per la que l'ésser humà, diguéssim, està dissenyat, però també, afortunadament, cada vegada es parla més de la importància de fer exercici físic i, en concret, la força per les dones, a mesura que anem doncs, complint anys. Jo sempre dic a partir, sempre, però a partir ja dels 40, que ens acostem cap a la perimenopausa i la menopausa, és superimportant tenir en compte el tema de l'exercici físic i de la força. I avui us volia explicar el per què i donar-vos doncs, opcions o alternatives.
0: Us heu fixat, sobretot la força, exercici físic i la força. Doncs explica'ns per què. Per què és tan important, Olga?
1: Mira, l'exercici de força, que força al final pot ser aixecar pesos, però també amb el mateix cos podem fer molts exercicis que treballem la força. En aquesta edat, en totes les edats, però en aquesta sobretot, és perquè és el tipus d'exercici que més ràpidament reforça o ens ajuda a augmentar la massa muscular. Què passa? Que a mesura que ens acostem a la menopausa, les dones que estem sotmeses als cicles hormonals, les hormones tenen molta importància, fa que comencem a perdre més massa muscular. Totes les persones, els homes també, a mesura que ho complim anys, però amb el tema de la menopausa es pot accelerar molt ràpidament aquesta pèrdua de massa muscular. Aleshores, fer exercici físic i començar a treballar la força ens pot ajudar a frenar o fins i tot a augmentar aquesta massa muscular.
0: A més, també és l'època en què començareu a sentir a parlar d'osteoporosis i llavors et diuen, per reforçar els ossos, el que has de fer és reforçar la massa muscular.
1: Fixa't com el cos és molt intel·ligent i tot està relacionat, Jo recordo quan estudiava, que jo també he estudiat, soc coach de salut, formada en psiconeuroimmunologia, que et posaven un escenari quan et passa això i et deien, al final, el que el cos necessita són unes coses molt senzilles i aquestes coses molt senzilles repercutiran en tota la salut. Doncs en aquest cas és el mateix. Si tu deixes de tenir massa muscular o perds massa muscular, els teus ossos estan més desprotegits, han de carregar més pes, això pot generar més fricció, pot generar més desgast articular, etcètera. Aleshores, el mateix. Doncs com més reforcem la massa muscular, més sostinguda tindrem aquesta estructura i al final tenim dret i podem voler moltes coses, Podem voler no augmentar de pes, perquè a la que baixem de massa muscular i ens venen els canvis hormonals, normalment és molt fàcil que vinguin acompanyats d'un augment de pes. Per tant, podem voler mantenir-nos més tonificades i veure'ns millor. Però també podem voler, o al final el més important per mi, és que ens puguem moure amb autonomia el màxim d'anys possibles, no? Llavors, depèn de quins siguin els teus objectius, podràs treballar més o menys, a nivell d'intensitat, a nivell de vegades al dia, però sí que és molt important que comencem a pensar en això.
0: Ara que comentaves en intensitat, de vegades al dia, un dels problemes de la societat actual és la gestió del temps.
1: Total.
0: Jo crec que l'Olga també en sap d'això. De fet, en deia, jo ara tinc allò formacions online de Pilates i està anant-hi molt bé. I això em dona una llibertat, em comentava.
1: Exacte,
0: el tema de la, clar, llavors hi haurà persones que diran, sí, però quan faig? Quantes vegades he de fer aquests exercicis de força?
1: Mira, és molt important un altre cop. Jo és que per mi aquest és el meu tema. tema, però justament el projecte que tinc jo de Pilates Online el vaig enfocar en això, perquè com que estic molt enfocada en dones, tenim molt aquesta objecció. Ostres, no tinc temps, no? Entre la feina, les càrregues familiars, si tenim criatures, si fan extraescolars, si no sé què, si no sé quantos, quan faig jo esport? Perquè, clar, si tinc que anar a buscar un gimnàs que faci una cosa que em vagi bé, que s'adapti al meu horari, que no sé què, que no sé quantos, aleshores. Per això, el que jo ofereixo són cursos online. Jo faig Pilates perquè sóc instructora de Pilates, i ara, si voleu, us explico també per què penso que el Pilates és superideal, però sempre el reforço també en força, eh? Jo dic, faig Pilates, força i mobilitat. Aleshores, sempre hi ha l'opció de que tu des de casa, amb molt poquet material, puguis fer coses. Sí que és veritat que necessites potser una miqueta més de força de voluntat, perquè no tens ningú que t'està dient posa-t'hi, posa-t'hi, però tens la facilitat de que ho fas en l'horari que et va bé, que no t'has de desplaçar, no perds aquest temps, no has de col·locar criatures, no has de... etcètera, etcètera. Aleshores, al final, el més important és que cada persona miri com és el meu dia a dia, què puc fer. Jo sóc molt irresponsable, entre cometes, i jo sola a casa no faré res. Bueno, doncs llavors busca què pots fer a fora. Pots fer un dia a la setmana, pots fer dos, els que puguis. Jo sempre dic que el millor exercici és el que fas. O sigui, ja no entro si força, pilates, natació, no, és el que facis. Aleshores, si amb l'excusa de no trobo cap centre de pilates a prop de casa, cap horari em va bé, no sé què, no fas res, no, pues llavors surt a caminar, vés a nedar, fes el que sigui. El millor exercici sempre és el que fas. Dit això, doncs mira, mínim, ideal, si pots dedicar 2-3 dies a la setmana a fer alguna cosa de moviment, i si podem incloure pes, doncs que és el que estem avui parlant, no pes o exercicis de força, doncs millor.
2: Quins serien els exercicis de força, allò que estan a casa podríem fer fàcilment? Jo sempre penso allò, doncs agafar una bossa de llenties, no sé, alguna
1: cosa.
2: Exacte,
1: no? És que al final amb qualsevol cosa de pes, també avui en dia és molt fàcil doncs, que et puguis comprar dos manuelles, no? Dos pesos de 2 quilos, de 3 quilos, i puguis treballar. Hi ha exercicis molt senzills que al final doncs, podem treballar la força en braços, la força en cames, els podeu trobar a tot arreu. Llavors sí que és veritat que a vegades podem tenir por de, ostres, si no ho sé fer bé, ho estic fent bé, potser estic aixecant aquest pes, però potser em faré mal a l'esquena o em faré mal a la lumbar. Per això jo també, què t'haig de dir, no? Com a instructora i persona que em dedico a això, ideal és que algú et pauti com a mínim els inicis o t'expliqui com fer-ho. En el cas, doncs, aquest que et deia, jo torno a escombrar una miqueta cap a casa, eh? El Pilates per mi et dona o ens dona a totes les persones la seguretat que, a més, els exercicis que estem fent ens afavoreixen la manera com el nostre cos es mou, ens afavoreixen les articulacions, el control del cos, perquè té molta part de conèixer com funciona el meu cos i què moc. Perquè tu, a vegades, veus una persona que està fent un exercici i només visualment el faries de qualsevol manera. I, en canvi, potser si te'l pauten, si està pautat també molt des del Pilates, et farà tenir en compte moltes coses. Vale? Per tant, aprendràs doncs, com tens que connectar tota la zona, per exemple, del que s'anomena el core, la zona abdominal, que és molt important, perquè si no la connectes, potser estaràs treballant força, però estaràs fastidiant sol pelvià o estaràs fastidiant lumbars, igual sempre també amb la zona de les espatlles, corregir-les, que estiguin ben posades. Llavors, bé, no és per donar por a ningú, i sempre a les xarxes o a internet trobarem 4 exercicis, eh? Però...
2: Què és el que es necessita per fer Pilates, Olga? Ho dic jo perquè el Pilates, quan ja fa uns anys que la gent va començar a parlar Pilates, m'he apuntat a Pilates, sí. I tothom parlava de les pilotes gegants.
1: Mira,
2: no?
1: el Pilates, a l'origen, de fet, és el que es diu el reformer, que és aquella màquina que sí que és més grossa i és molt difícil a casa, no l'acostumem a tenir. Aleshores, si tenim moltes ganes de provar-ho, és anar a un estudi de Pilates que tingui el reformer i que ens puguin donar les bases. Però, en realitat, el Pilates, en el seu origen, el mateix Joseph Pilates, que és l'inventor, també va fer el Pilates mat o el Pilates a terra sense cap tipus de material ni implement. Per tant, també hi ha uns exercicis de Pilates clàssic que es poden fer sense res. El que passa que al principi sí que te'ls ha d'ensenyar a fer algú. Vale? Per això que et deia, si tu et poses a mirar com donen la volta, com no sé què, igual et fas més mal que bé. En canvi, ben pautats, sempre doncs, tindràs un control del cos, un control, això que et deia, de la zona abdominal, aprendràs a articular correctament la columna, perquè moltes vegades ens anem quedant encarcats i se'ns van apilonant les vèrtebres. Aprenem també doncs, quina articulació... Hi ha articulacions que per la manera com ens movem gairebé no es mouen i tenen una funció, no? Doncs tornar a donar-los la funció a les articulacions i als músculs. Llavors, què necessites per fer pilates? Doncs ganes de provar-ho. Les primeres vegades sí que sempre ho has de fer guiat, ja sigui en un estudi o agafant algun tema també online, que el pots fer des de casa, perquè al final és que t'ho guiïn bé.
2: Estava pensant això que deia l'Olga, no? Que hi ha moviments que de vegades no fem, allò habitualment. Estava pensant allò aixecar el braç i quan has de, no? Dius, ui, quin mal, no?
1: Ah, exacte.
2: I segurament amb aquests exercicis el que fas és treballar tota sí. la musculatura, no?
1: Sí, sí, sí, totalment. I és que al final l'objectiu serà, doncs, jo no sé, arribar a com més grans possibles, 80, 80 i pico, 90, el que pugui, que, imagina't, que puguis aixecar-te i tornar-te a sentar tu sola, que no és poca cosa, o que puguis obrir els armaris de la cuina, o que puguis pujar una bossa amb la compra. Tot això és el que ens dona autonomia. Són aquestes coses que, si no les estem treballant, perdem massa muscular, no movem correctament el cos ni la musculatura, anem perdent. Llavors, també és molt important aquesta continuïtat, perquè el cos respon molt ràpidament. Jo he vist persones grans que, de no poder, no, d'haver-se d'aixecar amb assistència, doncs potser al cap de pocs mesos de fer uns exercicis guiats i treballar això, el cos és com que recorda ràpidament quin era el moviment, li torna a donar l'ordre a aquell múscul de que es fiqui les piles i és fàcil. Una persona molt gran doncs no es posarà a fer maratons, però pot tornar a, pot guanyar en autonomia, no? Llavors, imagina't si comencem ja sense esperar a tenir aquesta edat.
2: De fet, estava pensant allò en un altre espai radiofònic que tenim aquí a l'emissora, que ens va visitar el cap de geriatria de la Fundació Sanitària Mollet i que comentava com des de la fisioteràpia, no? Havíem
1: Exacte.
2: Vist aquesta millora i posava l'exemple de les sentadilles,
1: sí.
2: que també haureu sentit
1: sí,
2: a parlar,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí.
2: Allò dir, de persones que a fer 10 sentadilles al dia...
1: I ja està, i amb res, una setmana o dues comencen a poder aixecar-se soles de la cadira, perquè al final la gràcia dels exercicis és reforçar una musculatura per un moviment diari. Llavors, la sentadilla, que en català es pot dir squat, ¿vale? Com, seria com l'anglès, però
2: squat.
1: Sí, també, sí. Al final reprodueix això, com jo m'aixeco i me torno a seure, ja sigui en una cadira, ja sigui quan anem al lavabo, etcètera, etcètera, no? Recluta la musculatura i l'habilitat de fer això en el dia a dia. Llavors, hi ha uns exercicis aquests molt bàsics que hauríem de fer tots, bueno, habitualment.
2: Hi ha un interès per part de les dones? Deies, jo m'he centrat en les dones, no? Uh-huh. I estàvem parlant d'aquesta etapa en què doncs, hi ha aquests canvis hormonals tan importants, no?
1: Sí.
2: No sé si realment allò et trobes... L'Olga ja porta 10 anys, no? Allò com a instructora.
1: Sí, sí, sí. Ja fa uns anys i la veritat és que el que sí que he notat més fa d'uns anys cap aquí és que el tema de la menopausa comença a estar com més d'actualitat, se'n parla més. Llavors sempre va acompanyat d'aquestes indicacions de salut o de benestar, que sempre poden incloure l'alimentació, sempre també tenim en compte que acostumem a menjar molt per sota de les necessitats de proteïna, sobretot també les dones, que ens hem com culturalment acostumat a menjar així com ocellets, i no hem de menjar també tenint en compte doncs, més proteïna, perquè també serveix per protegir la massa muscular, més encara si fem esport. I el tema aquest, no? de fer esport i de començar a fer força. Llavors, el que et deia al principi, i és totalment vàlid, que moltes vegades la dona s'apropa al tema o a l'interès perquè diu, ostres, és que no estic fent res, estic fent el mateix que abans, menjo igual, em moc igual, no sé què, no paro de guanyar pes. I em sento cada vegada més cansada i cada vegada dormo pitjor. Llavors és un còctel de símptomes que podem tenir que quan el metge o ho sents als mitjans o on sigui o comença a sonar que l'exercici, fer exercici et pot ajudar, doncs al final busquem el més fàcil. Jo, fixa't que pot semblar molt difícil i que a vegades la gent que no fa mai esport, que no fa habitualment, uf, ara posar-me a fer esport és molt complicat. Però en realitat és de les coses més fàcils que tenim a l'abast.
2: A vegades, més que complicat, hi ha gent que et diu que és que no li agrada.
1: Bueno, això
2: el tema
1: jo.
2: De l'avorriment,
1: sí.
2: Que
1: sí, sí,
2: dius,
1: sí, sí.
2: Que a mi m'avorreix, no?
1: Sí,
2: no sé, per exemple,
1: podem...
2: a mi m'agrada fer natació, i llavors hi ha gent que diu, quina cosa més avorrida.
1: Bueno, això enllaça amb el que et deia al principi, que al final el millor esport és el que fas. Llavors, jo què sé, si fer pilates t'avorreix sobiranament, ho has provat per activa i per passiva i no pots, doncs no facis pilates, vés-te'n a fer una altra cosa. Ja et dic, però si t'agrada el senderisme, si t'agrada caminar, si t'agrada natació, tot i que potser doncs, no són, hi haurà esports que són més complets que els altres, o per completar-los idealment hauries de fer una altra cosa. Però si també és molt avorrit i dius, no, és que a mi m'han dit que tinc que fer força per anar-se, posa't una música que t'agrada i fes que aquell moment tingui una mica de... O sigui, hi ha moltes...
2: Fet ballar molta també és un bon exercici,
1: exacte,
2: sí, no?
1: Ballar és brutal. Utilitzeu-ho sempre per escalfar, sobretot, que així ja puja la motivació. Ens movem, traiem tensions al cos, perquè sí que és veritat que els exercicis pautats a vegades, sobretot al principi, els estem fent també supertensionats que podem arribar a semblar robots. Ostres, doncs primer traiem tensió, que també està molt bé.
2: I quan abans comenceu, millor, eh? És a dir, que igual hi ha persones que et diuen, mira, escolta'm, quan tingui més temps, no? Quan els nens ja siguin grans i tal, ja m'hi posaré i... Ja està bé, mai és tard, no? Sempre es diu, no?
1: No, mai és tard o sempre és tard. No? O sigui, avui sempre és el millor dia per començar, perquè demà ja hauràs fet un dia tard, no? Per tant, sí. Però sí. O sigui, si la gent jove que fa esport, doncs perfecte. Com més aviat també comencis i ho integris com un hàbit, és més fàcil que ho puguis sostenir, perquè al final... Com et deia, allò que el cos està connectat, és molt intel·ligent i amb una sola cosa millorem moltes altres, també és molt bo per la salut mental, és molt bo a nivell de tenir les teves estones, és molt bo per desconnectar d'altres coses, és molt bo per baixar l'estrès. Aleshores, quan agafem com l'hàbit, és molt més fàcil després sostenir-lo al llarg del temps, perquè arriba un punt que ja t'ho fiques entre les prioritats de la teva setmana. Jo haig d'anar a la feina, haig d'anar a portar els nens a l'escola, haig d'anar a fer la meva estona d'esport.
2: Olga, aquelles persones que diguin doncs vull conèixer la Olga, vull doncs tenir una sessió guiada de pilates, com poden contactar amb tu? A l'Espai Empoderat ja hem dit que està a l'Avinguda Llibertat, però l'Olga per xarxes i online, sí. Molt millor.
1: A l'Espai Empoderat ara ja no fem classes de pilates presencial. Jo ara el que estic fent, tinc el meu projecte que és Pilates en català i són classes guiades de pilates, guiades 100% en català, que era com una cosa que no n'hi ha tanta, i és això, pilates en força. Llavors tu pots comprar diferents paquets de classes, un més principiant, un altre amb peses, un altre amb el focus que també les dones ens interessa molt, en abdomen, per protegir sol pelvià, etc. Llavors, doncs, em podeu trobar a Instagram Pilates en català i en allà podeu trobar totes les... També podeu trobar moltes rutines o molts exercicis per fer a nivell gratuït o al YouTube i mira, provar si us agrada aquesta combinació de pilates més força.
2: Olga, ho hem de deixar. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una propera.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu-siau.
1: Fins aviat.
3: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. El Servei Meteorològic ha emès un avís per perill molt alt per intensitat de pluja a 13 comarques del litoral i prelitoral. Per ara ja s'han deixat a registres de més de 30 litres a mitja hora al Penedès i fins i tot s'han assolit els 41,5 litres a Sant Martí de Sarroca, a l'Alt Penedès també. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Limma Soler, ha remarcat que és molt difícil saber amb exactitud on els aiguats descarregaran amb força, però demana absoluta responsabilitat a la ciutadania. Ho ha explicat aquest matí en compareixença després d'una reunió de seguiment.
2: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament i, per tant, aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i, per tant, doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que, per tant, doncs, actuïn en conseqüència.
1: A conseqüència dels aiguats, els trens d'alta velocitat no circularan fins a les 11 del matí. Rodalies també ha reduït la velocitat dels seus trens. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a 44 trucades fins a les 6 del matí. I pel que fa a la mobilitat, l'accident d'un camió aquesta matinada a l'AP7 a Vandellòs deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 297 cap a la Nacional 340. En l'accident, el conductor del camió ha resultat ferit crític i ha hagut de ser excarcerat pels serveis d'emergència. I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'Esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 2028 i limitar al 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. També inclou deduccions fiscals per als llogaters, incentius per als propietaris que baixin preus i préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per al primer habitatge. De fet, mentrestant, avui a Mataró s'ha executat un altre desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat. I a banda, també el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
5: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
4: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
6: Coses que passen. Un podcast narratiu on es recullen històries reals tan increïbles que costen de creure. Escolta'l cada dimarts a 1:15 del migdia al 96.3 de la FM.
7: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Aquell any.

0: Detinguts en xarxa.
1: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Aquest mes de setembre està carregat de novetats. Així que jo avui us en porto un parell que he llegit últimament. Mireu, començarem per Si truques amb un plàtan telèfon, de Gideon Sterer i Emily Hughes, amb traducció de Pelolit, que publica Anima Llibres. Si truquessis amb un plàtan telèfon, qui s'hi posaria? De què parlaríeu? Us explicaríeu secrets o us faríeu preguntes? No se sap què passaria en realitat. Aquest àlbum il·lustrat, carregat d'humor absurd, també té perles de saviesa que m'han encantat. Ens parla sobre totes les vessants de l'amistat, com construir-la, com engegar-la, com mantenir-la. Crec que la meva part preferida és quan diu: si fas plans amb un goril·la quan li truques amb un plàtan telèfon, d'altres animals de la selva segurament li tindran enveja i voldran xerrar amb tu. Vés a saber de què. Però, de vegades, és bonic escoltar i prou. I llavors dir: sí, ja t'entenc. Sí, sé què vols dir. Si voleu saber-ne més, haureu d'agafar un plàtan telèfon i trucar. D'altra banda, he llegit Nettle, de Bex Hogan, el primer títol de la saga Terra de Fades que publica Bambú. Una iniciació a la fantasia fosca per a aquells lectors i lectores que volen fer el salt a la literatura juvenil. La Nettle no s'acaba d'adaptar al món dels humans. Un bon dia queda fascinada per la màgia del regne de les fades, que té dues llunes i els estels són vermells. Per intentar ajudar la seva àvia, que està molt malalta, la Nettle fa un pacte amb el rei de les fades. Ell guarirà la seva àvia i la Nettle, a canvi, haurà de complir tres tasques. Ella accepta el repte, però no sap que, en aquest lloc encantat, l'engany s'amaga per tots els racons i l'acaben enredant. Aquesta història de fantasia és àgil de llegir i, a més, té tocs de novel·la romàntica. De fet, destaco que els interessos romàntics de la protagonista no siguin tòxics i que a la trama també es parli de la importància d'aprendre a estimar-se a un mateix. Si voleu descobrir més novetats, em podeu seguir a les xarxes com a misha-coela i trobar més ressenyes al web de paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Continguts en xarxa.

0: Us donem la benvinguda a aquest espai que tots els dimarts compartim amb l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. Si ens vau sentir la setmana passada que estrenàvem nova temporada, la Montserrat Cavarroques, que és la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, ens anunciava ja doncs, el tema que abordaríem en el dia d'avui. I és que anem variant i anem parlant allò de tipus de col·leccions, però també d'aquests grans contenidors que són els museus, que són contenidors de col·leccions. I ens va dir, parlarem del Mamutus. Així que la tenim aquí perquè ens parli d'aquest museu que es troba al Tarragonès, a Tarragona, concretament. Molt bon dia.
1: Sí, sí,
0: com
1: sí.
0: Estem, Montserrat?
1: Molt bé, molt bé.
0: Jo et vaig dir, desconeixia totalment que assistís
1: no,
0: a aquest museu.
1: No, jo també, jo perquè vaig remenant i vaig buscant per venir-vos aquí a oferir coses, no? També és veritat que m'agrada més parlar-vos dels que jo hagi vist, però també n'hi ha molts que no els he vist. De moment no hi he anat. Però vull dir, i vaig trobar aquest i, bueno, és interessant perquè col·leccionistes de coses així de prehistòria, que si un dent, que si unes... N'hi ha. Sí que és veritat que cada vegada n'hi ha més pocs, perquè si tu trobes alguna cosa d'aquestes és un patrimoni que tens que declarar.
0: Clar.
1: I llavors és el te'l deixen quedar o no, depèn molt. Vale? Llavors és que a vegades n'hi ha més pocs. Però sí que n'hi han que fan cosetes d'ossos i cosetes que van trobant. I bueno, és una manera...
0: Bé, de fet, si són patrimoni, està bé que hi hagin aquests museus que ens permet gaudir a tots, no?, d'aquestes troballes.
1: A més, per lo que he vist per internet i tot, és un museu que està molt bé per anar-hi en família.
0: Sí, fan moltes activitats. Sí, jo també t'ha panejat, Quan la Montse ens va dir parlarem del Mamutus, el primer que vaig fer és anar a buscar jo què era això del Mamutus.
1: Sí, sí, perquè és un espai, el Mamutus és un espai interactiu pensat per famílies, escoles, instituts i per tot el món. Vull dir, és molt, molt... molt assequible.
0: Que jo, de fet, he dit allò, ha estat a Tarragona, però no és...
1: No.
0: És a dir, el tarragonès, però la població és la Canonja.
1: La Canonja. Que la Canonja havia pertanyut a Tarragona, era un barri, però es va, ja fa anys, que és un poblet, el poblet de la Canonja. Però bé, no està tocat a Tarragona,
0: Clar, i saps que vaig... Jo vaig investigar una miqueta més i dic, i per què està aquí el Mamutus a la Canonja?
1: Oh, perquè hi ha un jaciment.
0: A això, al barranc
1: allà per
0: de la Boella, no?
1: De, sí. Aquí en aquest museu podreu veure un mamut de gran format, a tamany natural, humidis a tamany real, fòssils d'animals prehistòrics, representació de fauna prehistòric, conjunts d'indústria... i lítica, o sigui, eines de pedra. I informació sobre el jaciment del barranc de la Boella.
0: Boella.
1: Uh-huh. Hi ha pantalles digitals interactives que tu les vas tocant i vas veient i et van explicant. I, a més, hi ha tot un recorregut. Diu que si es vol veure bé hi ha una horeta ben bona de visita. I llavors és això, que fan moltes activitats de cara a caps de setmana i així perquè puguin adherir-hi la canalla.
0: És que, de fet, allò des de mitjans de setembre i fins al mitjans de juny he vist que doncs, es pot anar dimarts i divendres pel matí, de dimarts a divendres pel matí, de 10 a 2, que deuen anar a moltes escoles, segurament, no? Però després els dissabtes està de les 10 del matí fins a 6:45, i els diumenges i festius també, doncs, de 10 del matí a 3 de la tarda.
1: Sí. Té que estar bé, si més no, jo el que vaig veure per internet i així es veia molt, molt maco. I els mamuts, els dinosaures, totes aquestes coses a la canalla els agrada molt. I moltes vegades pues, va molt, molt bé anar-hi amb la canalla i que fagin o que vegin o que se'ls expliqui. I si no, els grans, perquè jo hi aniria i m'agradaria. El que no he sabut trobar, que tu a vegades ho trobes millor, és si és totalment adaptat per persones amb minusvalia. Perquè jo en les fotos vaig veure moltes escaletes.
0: Ah.
1: Però no sé si hi ha ascensor o no hi ha ascensor, perquè no ho vaig saber trobar.
0: Doncs mira... Això...
1: Vaig trobar el peu de les entrades, que no me'n recordo ara perquè no ho vaig apuntar, però no vaig...
0: trobar si era accessible o no. Doncs no. Ara ho estic mirant, perquè la veritat és que fan moltes activitats i just aquesta dada jo tampoc l'he trobada, si era un espai adaptat.
1: I el que sí em posava és que aquest centre aviat tindrà un complement ideal perquè s'està creant un planetari digital ubicat a la mateixa finca, per oferir una proposta cultural única que combini la mirada cap al passat amb l'exploració de l'univers.
0: Ah.
1: Però encara, de moment, no està obert al públic.
0: Que bé. Ah, molt bé. Estava mirant, a veure si trobava això.
1: No, jo no vaig saber trobar. Jo que som molt tonta per internet.
0: No,
1: però
0: molt tonta, no. Que jo el que vaig mirar és allò, els preus. He vist que és bastant assequible.
1: Sí,
0: perquè,
1: vaig veure que era molt assequible. Un
0: 50,
1: però no
0: em sembla que he vist. Allò, la visita guiada a públic familiar, diu des d'uns 50 euros, no? I també pots anar, entrar per lliure, i si entres per lliure, doncs també és uns 50. Vull dir que després també hi ha les visites més tallers, allò
1: més
0: que
1: tallers,
0: comentaves.
1: Això, els tallers deuen valguer alguna cosa, però bueno, que...
0: No t'ho sé trobar.
1: No, jo tampoc ho vaig saber trobar. Jo no vaig saber trobar. El que vaig... D'allò és així. Sí que vaig trobar això del planetari, que amb aquest projecte posa la Canonja, fa una proposta molt decidida per posicionar-se com un referent cultural i científic a nivell nacional i també internacional. Perquè serà un planetari que oferirà el que és les estrelles d'ara, el que es veu ara, però també el que es veia en l'època prehistòrica, el que es podia veure en l'època prehistòrica. O sigui que pot estar bé. No, perquè moltes vegades quan poses un museu al costat et surt el que és l'horari i tal, i et posa que és adaptat i tal, però aquest no em
0: doncs
1: posava
0: mira,
1: lloc.
0: La IA sí que et diu que l'espai Mamutus és accessible per tothom, que té allò accessible per persones amb necessitats específiques de mobilitat i de comprensió.
1: Vale, doncs pues estupendo. Bueno, mentre no sigui... La meva filla va estar amunt ara per les vacances, no sé on, a Càceres, em sembla, que posava que era accessible per tothom i resulta que sí que era accessible. Tu anaves en cadira de rodes i els dos consells te l'agafaven a pes i t'entraven les escales que hi havia.
0: No, en aquí posa allò que...
1: Pobres homes!
0: Diu, les instal·lacions estan adaptades per persones amb mobilitat reduïda. A més, diu, el recinte disposa de zones d'aparcament gratuïtes a l'exterior que faciliten l'arribada. També es planteja de manera l'exposició de manera molt visual i vivencial, que permet doncs, allò per les dificultats de comprensió i també la tecnologia avançada per la interacció física.
1: Que està molt bé.
0: Que està
1: indicat. Sí. Doncs ja us dic, bueno, és el Museu del Mamut, però el coneixen com el Mamutus.
0: Ja sabeu, allò a pocs quilòmetres de Tarragona ciutat, abans ho comentàvem, no?
1: Havia, a la Canonja.
0: A la Canonja, abans havia... No?
1: Sí, és que era un barri de Tarragona fa anys i al final ha quedat després
0: es
1: de Tarragona.
0: Independent.
1: Vull dir, suposo que s'ha anat fent gran també, el que sigui, s'ha anat independentant. Això passa com molts... Tenim barris a Barcelona que quasi són també independents, encara que estiguin enganxats.
0: Perquè
1: no sé, te'n vas a Sant Adrià, te'n vas a Sant Adrià del Besòs, està enganxat a Barcelona, però és un poble a part.
0: És un poble a part, sí.
1: I està enganxat perquè la meva cunyada viu a Sant Andreu i van a Sant Adrià passejant.
0: Montserrat, en tot cas, dir-vos que tenen pàgina web, tenen allò telèfon de contacte, podeu trobar aquest museu a través de les xarxes socials i posar-vos en contacte si teniu dubtes a l'hora de fer la visita, de dir, escolta, esteu oberts, no? M'agradaria, podeu fer la compra per internet de les entrades, vull dir que
1: està molt bé. I si mai voleu saber res de l'associació, dius
0: de l'associació.
1: Que l'associació té un correu que és coleccionistasmolleta@home.cat, que podeu fer-ho. I sapigueu que aquesta setmana, el dia 4, tenim mercadet.
0: El dia 4 d'octubre, eh? Clar, primer mercadet al mes d'octubre.
1: Sí. Molt o sigui bé. Que tenim mercadet.
0: Això vol dir que a l'Avinguda Llibertat, doncs allà trobareu les parades de l'associació.
1: De col·leccionisme, brocanters i artesans. I aquesta setmana, si voleu anar, tot és el dia 3. El dia 3 hi ha el Motor Toys. És una fira de miniatures

0: del Tin, 4 de Terrassa, també el de matí de 10 a 1.
1: I Montse, per què especifiques tant? Només de sucres?
0: Perquè si diem només intercanvi, pot anar tothom que vulgui intercanviar coses, però quan el fan específicament d'una cosa no hi trobaran ningú més que porti res més. Clar, si el fan de sucres, hi aniran els sucreros.
1: Sí, sí, els que tenen...
0: No hi anirà una altra persona. Si el fan de punts de llibre, no anirà una altra.
1: Clar, és diferent altra. Quan vosaltres feu allò, la trobada de l'intercanvi.
0: Nosaltres
1: que
0: ara mateix que he dit que hi ha hagut de les tres xemeneies, és intercanvi en general, llavors és intercanvi en general. Com vam anunciar la setmana passada també, doncs quan posa intercanvi de col·leccionisme vol dir que hi pot anar tothom a canviar el que sigui. Una cosa és que en trobi o no en trobi, però hi pot anar. Però quan especifiquen que ho fan només de sucres o només de punts de llibre, es té que especificar perquè no hi anirà ningú més que porti res més.
1: Doncs ja sabeu, els que sou col·leccionistes, aprofiteu si sou col·leccionistes de sobres de sucre per traslladar-vos a Reus, si sou de punts de llibre, a Terrassa.
0: I Reus és un poble, ciutat, és una ciutat, digna de passejar-la. Uh-huh. És molt maco.
1: Sí, tot el
0: té
1: que és
0: cases
1: centre,
0: precioses,
1: sí.
0: Té una història preciosa i és molt maco.
1: I un
0: Reus.
1: Bon vermut.
0: També. I el vermut de Reus no n'hi ha de res. El vermut negre de Reus és boníssim.
1: Molt rebé.
0: Bueno, vindrem la setmana que ve i us parlarem de la programació de l'últim trimestre ja que ens quedarà de l'any, de tot el que tenim preparat i tot el que farem.
1: Això que comentàvem de l'intercanvi i coses d'aquestes, doncs ens ho especificarà la Montse la setmana vinent. Per cert, ho ha dit ella, que si teniu algun dubte, alguna cosa, si us voleu fer socis de l'associació, us podeu posar en contacte a través del correu coleccionistasmollet@hotmail.com
0: o passant pel mercadet a la parada que m'hi poso jo, que jo no tinc parada, però em poso en una paradeta per donar punts de llibre als socis i així, i sempre em troben. Vale? Vull dir que allà ens podem veure.
1: Molt bé. Montserrat, ho deixem aquí.
0: Pues
1: moltíssimes
0: sí, gràcies.
1: Cuideu-se
0: molt i ens trobem la setmana que ve.
1: I tant, que vagi bé.
0: Adéu, bon dia.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Bon dia, salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. En relació a l'atenció primària, l'Ajuntament de Mollet ha aprovat en sessió plenària la moció presentada conjuntament pels grups municipals de Mollet en Comú Podem i ara Mollet Esquerra EUiA per garantir els recursos necessaris per l'atenció domiciliària ordinària als CAPs de la ciutat. La moció insta l'Institut Català de la Salut a facilitar dades com ara el nombre de vehicles que té cada centre per prestar el servei d'atenció domiciliària, quin nombre de professionals els utilitzen i quin nombre de visites es fan al mes. En aquest punt va prendre la paraula la representant de la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública, Miriam Sampere. Sampere, més enllà d'agrair als grups municipals de Mollet en Comú i ara Mollet Esquerra avui a la presentació de la moció, va argumentar que no es pot normalitzar la manca de recursos en un servei que s'adreça especialment a persones dependents.
1: No podem normalitzar que les professionals de la sanitat pública hagin de fer mans i mànigues per organitzar-se, perquè no sabem si tenen els mitjans materials necessaris per arribar als domicilis de les persones que necessiten aquesta atenció. I vull deixar clara una cosa. Aquesta reivindicació no és contra les professionals dels CAPs. Al contrari, és una defensa d'aquestes professionals, perquè no podem exigir als equips d'atenció primària que garanteixin una atenció de qualitat si no els proporcionen els recursos necessaris humans i materials necessaris per fer-la.
0: La moció va ser aprovada per unanimitat i dir també que la Junta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa ha decidit deixar de fer la Festa de la Tardor. Aquesta era una de les festes, junt amb la Revetlla de Sant Joan, que l'entitat portava fent des de fa molt de temps. En camp, els canvis socials, l'envelliment dels membres de l'entitat i la reducció de la subvenció que rep l'entitat han acabat de decidir a la Junta. Així ho ha expressat als micròfons de Ràdio Mollet la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa, Teresa Prades.
2: Bueno, perquè primer que porta molts anys fent-se, llavors la idea era reunir la gent del barri, llavors fèiem una rosada i venia molta gent del barri, però a mesura que ha anat avançant, doncs bueno, que la societat canvia, com és lògic, i és una festa que sí que ve gent, que mobilitzem gent, però no la suficient com perquè hi hagi un rendiment, no? Sempre tenim, bueno, doncs sempre estàvem en dèficit, que jo des que estic a l'associació les festes han estat en dèficit, eh? Però una mica doncs, teníem la subvenció que pal·liava aquest dèficit, no? Llavors, aquest any la subvenció se'ns ha reduït en 300 euros, crec, amb la qual cosa, entre que ens fem grans, que no acabem mobilitzant la gent que ens agradaria, tot i que ve gent, però hauria de venir més, al final hem decidit de no fer-la.
0: L'Associació de Veïnes i Veïns ha obert un temps de reflexió per fer altres activitats que s'ajustin més a la situació actual. L'entitat continuarà fent el carnaval, la visita a les residències de gent gran i participant a la barbacoa solidària i l'elaboració de les catifes del Corpus. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.
1: Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rugallosos o bronzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondina és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb, formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent, malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que a Fraga rondinar també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Gené. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat, de fet, unes alertes als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'han superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Les pluges també han obligat a suspendre les classes a l'escola Guerau de Peguera de Torrelles de Foix i han interromput també les recis entre Masquefa i Piera. També hi ha alguns retards a l'aeroport del Prat en alguns vols per les restriccions de seguretat aplicades a les arribades i els bombers han rebut fins a 51 avisos entre les 8 i les 10 del matí. I la Policia Nacional ha desplegat des de primera hora del matí una operació a gran escala contra una presumpta màfia dominicana dedicada a la falsificació documental per afavorir la immigració il·legal. Connectem ara amb el nostre company, el Pol Peiró, de Ràdio Sabadell. Bon dia, Pol.
2: Bon dia. Som al carrer Borràs, al barri de la Nova Creu Alta de Sabadell, un dels punts on aquest matí la Policia Nacional ha estat duent a terme registres en el marc d'una operació contra una organització criminal presumptament dedicada a l'expedició de documentació falsa per afavorir l'entrada de persones irregulars procedents de la República Dominicana. Concretament, estem ara mateix al número 130, on, segons ens diuen fonts policials de la Policia Nacional, ha estat previst almenys fer dues detencions. Aquest operatiu està coordinat per l'UCRIF, la unitat de la Policia Nacional especialitzada en la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal, i compta també amb la participació d'agents de la comissaria d'aquí de la ciutat de Sabadell. També, paral·lelament, a la ciutat s'estan fent dos registres, mentre l'operació també es desenvolupa simultàniament en altres punts de l'estat espanyol. En total, la previsió és que hi hagi 4 detencions de tot l'operatiu, així que aquesta investigació, que continua oberta, la Policia Nacional segueix a l'interior d'aquí de l'edifici del 130, mentre plou a la ciutat de Sabadell, i, per tant, un operatiu que encara està en marxa.
1: Gràcies, Pol. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. A banda, també, el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran, i això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any les bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
5: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
7: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
8: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 717, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Durant l'any 1906, per iniciativa de César August Torres, llavors president del Centre Excursionista de Catalunya, va anar prenent la idea de construir una xarxa de refugis de muntanya, tot començant pel cercle d'Ulldeter. Al maig de 1906 es decideix fomentar una subscripció per ajudar a pagar la construcció. El projecte i l'execució de les obres van a càrrec de la secció d'arquitectura del Centre Excursionista de Catalunya, sent dirigida pel seu president, l'arquitecte Jeroni Martorell. A finals de juny del mateix any, una comissió, juntament amb veïns de Setcases i el paleta de Camprodon, senyor Pagès, van pujar al Pla d'Ulldeter, escollint finalment un pla dalt d'un turó a uns 100 metres de les urgències del naixement del Ter. El lloc era també molt adequat pel fàcil accés als pics de bastiments de la Dona i del Gra de Fàjol, així com per iniciar la travessa a Núria o Carençà a través del Coll de la Marrana a l'oest o cap a Mentet, el Costabona i el Canigó a l'est. L'Ajuntament de Setcases volia cedir els terrenys gratuïtament, però indagacions del centre van trobar que els terrenys pertanyien a l'Estat. A través d'una instància enviada al Ministeri de Fomento el 18 de juny de 1907, es demanà la concessió o el permís per ocupar una hectàrea de terreny a fi de construir-hi un xalet refugi. Després de moltes gestions i esforços per vèncer la burocràcia ministerial, el juliol de 1907 s'obtingué l'autorització junt amb la d'aprofitar la pedra i la fusta que allí existien. A principis d'agost, el senyor Pagès, mestre de cases encarregat de les obres, i la seva brigada de 15 persones van començar a bastir la barraca on allotjar-se com a pas preliminar a la construcció del xalet refugi. A finals de setembre de 1907 calgué parar els treballs fins al 5 de juliol de 1908 degut al fred i al mal temps. Aquell moment ja hi havia les parets fins arran del primer pis i els arcs de descàrrega que haurien de suportar la volta d'aquest. Tot i el mal temps d'aquell estiu, el 13 de setembre de 1908 van poder celebrar la festa de la Rabellosa, commemorant l'acabament de la coberta sense cap incident. El mal temps de l'estiu de 1909 va obligar a posposar la inauguració fins al 25 de juliol d'aquell mateix any, així com l'inici de les obres del segon mòdul de l'edifici per a traginers i cavalcadures. El xalet refugi tenia una planta baixa de 160 metres quadrats i dos pisos, amb una espaiosa sala menjador, cuina, lavabos i dormitoris per a una vintena de llits. La base de la construcció era de maçoneria i ciment amb bigues de ferro. La Societat General de Asfaltos y Cementos Portland, és a dir, l'Aslan, de la Pobla de Lillet, va donar 200 quintars de ciment pel projecte. Tot el material, excepte les pedres, es pujava des de Camprodon amb corrues de mules. Abans del mes d'agost de 1907 ja s'havien reunit 9.903 amb 90 pessetes. A banda del mateix centre i alguns dels seus socis, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona van també contribuir amb 2.470 pessetes cadascun. També van contribuir els ajuntaments de Camprodon, Sant Joan de les Abadeses, Ripoll i Ribes de Freser, així com el Cercle del Liceu, la colònia d'estiuejants de la burgesia barcelonina a Camprodon, i llavors el centre va organitzar festes, un parell al Parc Güell, un al Frontó Comtal o el primer torneig català de futbol, a fi de recollir diners per la construcció del xalet refugi. A finals de l'estiu de 1908 ja s'havien reunit 21.377 amb 90 pessetes. El cost total del projecte, segons la memòria publicada pel mateix SEC, el 1914, pujà fins a 48.178 amb 62 pessetes. Per fer-vos una idea del que representava, el mateix refugi, un dinar o un sopar costava 3 pessetes amb 50. A partir d'aquí, qui vulgui que faci números. El Servei de Restauració i Administració es confià al senyor Antoni Rigat, fondista de Camprodon, mitjançant tarifes fixades pel centre. 3,50 al dinar o al sopar, pessetes, evidentment, i 2,50 pessetes per dormir els no socis i una amb 50 els socis. El 18 de setembre de 1902 es donà per acabada la temporada a causa de les primeres nevades. L'explotació del xalet refugi havia proporcionat un benefici de 121 pessetes. Aquest primer refugi d'Ulldeter, situat a la part alta del circ, a 2.393 metres, es va obrir el 25 de juliol de 1909. a 100 el que es considera el segon refugi de muntanya dels territoris catalans, després del xalet de Cortalets, el massís del Canigó, inaugurat el 1899, i el primer construït a l'estat espanyol. Construït amb estil noucentista, va estar obert fins a la Guerra Civil, quan va quedar tancat. Després de la guerra va quedar abandonat i posteriorment va ser parcialment dinamitat en el context de la lluita contra els maquis. Amb el temps va quedar enrunat i actualment només queden dempeus algunes restes amb una placa commemorativa. El 29 de juny de 1959 es va inaugurar el nou refugi d'Ulldeter, situat a 2.221 metres a la part baixa del circ. És el refugi que, amb les reformes i millores posteriors, ha arribat fins als nostres dies. Durant aquests darrers programes hem parlat de refugis. Però què passava quan arribava l'hivern i la neu cobria les muntanyes? D'això en parlarem a partir de la setmana que ve.
7: Pals i botes. L'agenda.
8: Per les activitats de la primera setmana d'octubre, pel dia 1 d'octubre tenim una activitat del grup dels dijous que anirà a la Canal del Rejant, a la Mola, a Sant Llorenç de Munt. El vocal és en Carlos Rivilla. La sortida és al pavelló de Barriera Seca a 8:15 del matí. El dia 3 hi ha marxa nòrdica. Es anirà al mirador de la Bunyola i al mirador del semàfor des del Mas Blau, al delta del Llobregat. La sortida és a les 7:30 de l'estació de Mollet Sant Fost. Fins aquí les activitats de la primera setmana d'octubre.
7: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Bon dia, són 12:45. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. El Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, la SIR, torna a Mollet del Vallès. Després de 21 mesos, la Generalitat ha informat que a partir de demà dimecres, dia 30 de setembre, el Servei de Ginecologia tornarà a funcionar al Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, s'ha mostrat contenta amb el retorn del servei a la ciutat.
1: Ara contenta perquè després d'aquests mesos, no, tenim un ambulatori que s'ha millorat amb unes obres importants que calien i que era necessari tant pels usuaris com pels treballadors de l'ambulatori. Ja tenim els serveis de pediatria també al lloc, no, on sempre havien estat, i ara a partir d'aquesta setmana tornarem a tenir a la SIR a la nostra ciutat.
0: La SIR es va traslladar temporalment al cap de la Florida, Santa Perpètua de Mogoda, arran de les obres de millora i rehabilitació del cap de Planellador, que van comportar una reorganització dels serveis sanitaris a Mollet. Durant aquest període, el servei de pediatria de Planellador es va traslladar al cap de Camp Antiquet, i al mateix temps la SIR, que fins aleshores s'ubicava en aquest centre, es va desplaçar temporalment a Santa Perpètua. I també demà arriba el Sona Mollet a la 11a edició, 5 dies de música i solidaritat a la nostra ciutat. L'Ajuntament ha presentat l'11a edició del Festival Internacional de Música Sona Mollet, que, com deien, se celebrarà a partir de demà i fins al dia 4 d'octubre amb joves talents i intèrprets de renom. El Sona Mollet va néixer l'any 2016 en record de l'Anna Villascusa, la pianista molletana que va morir jove. Per al seu pare, el Mariano, aquest festival té dues cares, tant com ell mateix ha explicat: la dualitat de recordar la mort de l'Anna, però també el fet de fer un festival en record a ella i a la música, qui era part de la seva vida.
2: Bé, és una dualitat, sempre ho dic, no? Per una banda, molt content de recordar l'Anna, any darrere any, però per l'altra banda estem recordant, doncs, la seva mort. No? Però és una dualitat acceptada, que forma part de la nostra vida, i tirem endavant. Amb molt d'il·lusió cada any, sí.
0: El cap de setmana concentra les cites més destacades. El dissabte, al Teatre de Can Gomà acollirà l'Art Simfònica Jove, una orquestra de més de 60 joves músics de tot Catalunya, i el festival es tancarà diumenge amb Bon Voyage, un espectacle de l'orquestra Hort Temis, una proposta original que combina música, teatre i humor, protagonitzada per 10 músics intèrprets. Ràdio Mollet, la informació local, als 12:45.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Aquell any.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat un més alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les properes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i ja s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia a Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint l'episodi, anem de fet fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim el nostre company, el Miquel Cuenca. Miquel, quina és la situació? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs ara mateix la situació continua sent, podríem dir, perillosa. El cabal del riu, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, és alt, però ara s'ha reduït en una hora la meitat. A les 10:20 del matí era de 94 metres cúbics al segon. Ara mateix el cabal del riu Anoia, el seu pas per Sant Sadurní, es troba als 47 metres cúbics per segon. A nivell d'incidències, únicament la zona de Can Mas de la Riera està completament inundada per aquest augment del cabal, però segons la policia local no hi ha hagut de moment encara cap incidència que involucri en altres casos fora dels terrenys inundats. Tampoc plou a Sant Sadurní i no s'espera que ho faci més, ja que el temporal s'està anant cap a la costa barcelonina.
2: Gràcies, Miquel. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I anem ara fins a un altre punt. En aquest cas anem fins a Sant Vicenç dels Horts, on aquí sí que hi ha hagut alguna incidència destacada ja. Eva García, explica'ns. Bon dia.
4: Bon dia. Doncs a Sant Vicenç dels Horts ara mateix no plou, però ha plogut força, ha entrat aigua en alguns edificis municipals. És el cas de l'escola Bressol Municipal L'Alegria, que fa una estona s'ha demanat ja a les famílies, s'està avisant les famílies perquè vinguin a recollir els infants. També ha entrat aigua en altres edificis municipals com el Molí dels Frares. És l'equipament de referència de formació ocupacional. Allà l'aigua ha brollat de les parets i el sostre, tot indica que a causa de l'embossament de desguassos. Allà al costat hi ha la Riera de Cervelló, que baixa plena i s'ha inundat el dipòsit de cotxes de la grua municipal. Pel que fa a les carreteres, hi ha múltiples incidències a tot el municipi, com la rotonda de les Ovelletes, és un dels principals accessos a Sant Vicenç dels Horts, que connecta amb l'autovia A2 i les carreteres de Sant Boi i Torrelles.
2: Gràcies, Eva. Bon dia.
4: Bon dia.
2: ISO i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
6: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
5: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet. Y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas.
1: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: els serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Us avancem alguna de les qüestions que desenvoluparem properament a partir de la una, l'informatiu Mollet al dia. Concretament us parlarem de el nombre de població que té la ciutat, i aquesta és una dada que es feia pública ahir en la sessió plenària celebrada pel consistori molletà, i és que segons dades del padró municipal a data 1 de gener de 2026 la població de Mollet era de 53.583 persones, el que representa un increment de 530 habitants respecte a l'any anterior. També us parlarem del Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, la CIR, que torna a Mollet a partir de demà, dia 30 de setembre. També el dia 30, demà, el Sona Mollet arriba a la 11a edició, i fins al diumenge, dia 4, el Festival Internacional de Música Memorial Ana Villaescusa omplirà de música i solidaritat la nostra ciutat. També us parlarem de la decisió que ha pres l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa de no fer enguany la Festa de la Tardor. L'entitat ha obert un període de reflexió per plantejar noves activitats que s'ajustin més a la realitat social actual. Aquestes i altres informacions us les facilitarem d'aquí mitja hora. Només apuntar-vos que l'acumulació d'aigua en aquests moments a la nostra ciutat és ja de 21,8 litres per metre quadrat.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Coses que passen. Un podcast narratiu on es recullen històries reals tan increïbles que costen de creure. Escolta'l cada dimarts a 2:15 del migdia al 96.3 de la FM.
3: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
4: Sí, on el puc escoltar?
3: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.

0: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
1: Bon dia. Benvingut al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui, com que se'ns acosta ja el dia 1 d'octubre, hem preparat un programa especial amb poemes de Lluís Llach. Com sabeu, ha estat fins fa poc el president de l'Assemblea, I té moltes cançons que explica, que parlen de lluita, i començarem per una que de fet parla de Catalunya, del seu país, país petit. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren. Tant se val. És així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por. Tenen por de sentir-se sols. Tenen por de ser massa grans. Tant se val. És així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que sempre et cap dintre del cor si és que la vida et porta lluny d'aquí. I ens fem contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. I és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país.

El següent poema parla de la constància en el treball i en la lluita per poder tirar endavant. Cal que neixin flors a cada instant. Fer no és esperar. Fer no és somiar. Fer és penosa lluita de l'avui pel demà. Fer és un cop de sang. Fer és donar la mà. La fe no és viure d'un record passat. Enterrem la nit, enterrem la por, apartem els núvols que ens amaguen la claror. Hem de veure-hi clar. El camí és llarg i ja no tenim temps d'equivocar-nos. Cal anar endavant, sense perdre pas. Cal regar la terra amb la suor del dur treball. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant.

La següent cançó és una que parla d'enyorança de la terra, d'algun moment que ella va haver de marxar de Catalunya. Darrere les muntanyes, amb la tristesa que em llaura els camps, faig cançons d'enyorança per no oblidar-me del vostre cant. Qui m'ha fet tan llunyana? Si puc sentir-vos tan a prop, ai de tu, la més malaurada, ai de tu. Darrere les muntanyes encara canta el rossinyol. Veu que els fills han d'anar a França i així el seu arbre es desfulla en plor. Si m'han fet pobre els lladres, també sóc pobre del vostre amor. Ai de tu, la més malaurada, ai de tu. Darrere les muntanyes visc la incertesa del meu destí, però el camí que jo faci enllà dels vespres us trobarà. Adeu, terres germanes, canteu-me fort, que us vull sentir.

I ara un poema que parla de, també de lluitar. Tossudament alçats. Som aquí, tossudament alçats, proclamant el nom, el temps i el lloc que ens dol i pertany. Si vols, amb els punys ben oberts. Si cal, amb els punys ben tancats. Per mort que el somni que tenim junts es faci possible. De vell nou i deslliurat d'enyors, gent d'allà i d'aquí, ens donem el dret d'escriure el futur, pensant que aquest vell país potser encara és el camí que ens faci anar més lluny i ens acosti fins a l'art de viure. Coneixent les pedres del camí, no és només un somni, també és mesura de la llibertat. L'anhel que neix en cadascú, l'afany de somiar un futur, que es fa de tots si ens donem la mà, per a un món possible. Una llum, una llum, una llum que ens crema els ulls, el desig d'un nou món, des de les nostres arrels. Una llum, una llum, una llum ens omple els ulls. Som aquí fermament per conviure amb l'univers. Novament, i deslliurat d'enyors, som aquí, tossudament alçats. Som aquí. I ara un poema que porta per títol Cançó d'amor a la llibertat. Ni sé com, llibertat, hem vestit la teva imatge en el temps. Per no haver-te conegut, t'hem ofert cançons d'amor per a fer-te un poc menys absent. La llibertat, aquesta dama encadenada que ens està esperant. I el teu nom, llibertat, poc a poc la barateixen, meu amor. Sabent-nos enamorats, venen ombres del teu cos per calmar la nostra antiga set. Però així no ets tu. La llibertat, aquesta dama encadenada que ens està esperant. I potser, llibertat, ets un somni fet bandera. Tant se val. Cridarem sempre el teu nom, com si viure només fos ésser pelegrí a la teva font. La llibertat, aquesta dama encadenada que ens està esperant.

I ara us vull llegir aquesta lletra de cançó, poema, que és molt coneguda, La gallineta. Com a anècdota curiosa és que quan es va conèixer, jo era molt joveneta, era l'època que el carnet d'identitat de les dones posava sus labores, jo em vaig prendre la cançó com una cançó feminista, com si fossin la gallineta, fossin les dones dient s'ha acabat fent només de mestresses de casa. Amb els anys vaig aprendre que no, que era una cançó feta per la lluita de classes. Però avui dia també La gallineta podia ser Catalunya, que se revela a continuar estant com està. La gallineta. La gallineta ha dit que prou. Ja no vull pondre cap més ou. A fer punyetes aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, em faré venir un restrenyiment. No tindrà cap més ou calent el que de mi se n'aprofita. La gallina ha dit que no. Visca la revolució. A canvi d'algun gra de blat, m'heu tret la força de volar. Però us ho juro, s'ha acabat. Tinc per davant tota una vida. I no pateixo pel destí, que un cop lliurada del butxí, no hi ha d'haver-hi cap perill perquè m'entengui amb les veïnes. La gallina ha dit que no. Visca la revolució. I els galls que amb mi hauran de dormir, els triaré sants i valents, que n'estic farta d'impotents que em fan passar nits avorrides. Que quedi clar, per sempre més, que jo de verge no en tinc res i que posats a fer no em ve d'un segon restrenyiment. La gallina ha dit que no. Visca la revolució.

Ara sentirem el conjunt Portbó, normalment cantant una cançó així de folclòrica nostra, i avui el sentirem amb una cançó que es diu A Mar Oberta.

Bé, doncs, després d'aquesta música tan bonica, continuem amb els poemes de Lluís Llach. Ara us llegiré la lletra, que és breu, d'una cançó que porta per títol Companys, no és això. No era això, companys, no era això, pel que varen morir tantes flors, pel que varen plorar tants anhels. Potser cal ser valents altre cop i dir no, amics meus, no és això. No és això, companys, no és això, ni paraules de pau amb garrots, ni el comerç que es fa amb els nostres drets, drets que són, que no es fan ni es desfan, nous barrots sota forma de lleis. No és això, companys, no és això. Ens diran que ara cal esperar, i esperem, ben segur que esperem. És l'espera dels qui no ens aturarem, fins qui no calgui dir no és això.

Aprendre. Aprendre que res no acaba si dintre meu abans no acaba. Que el sol no es pon sense tornada si en el teu cor esclata l'alba. Aprendre que l'esperança és mentida si no hi ha cada dia un esforç pel nou demà. Aprendre a estimar-se la vida quan la vida fa mal. Aprendre que si un infant mata, la meva mà no n'és massa estranya, que n'és de trist si un infant mata. Allà i aquí mor la tendresa. Aprendre que potser aquesta tristesa és només un refugi per no dir-se a un mateix que és tan més trist, perquè és tan necessari, és tan més trist. Aprendre que en certesa res no tinc si no m'ho dones, a fer que el cor sempre es commogui pel fràgil gest de la bellesa. Aprendre que sóc només si existeixes, i és aquesta mesura la que avui i em defineix. Aprendre per saber-se desprendre. Vet aquí el vell secret. Aprendre.

Abril del 74. Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc anar a estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de la sirena allà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tant he estimat, si guanyem el combat. Companys, si enyoreu les primaveres lliures, amb vosaltres vull anar, que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tant he estimat, quan guanyem el combat.

La meva terra. La meva terra és com un infant. No dona gràcies, ni mai saps quan es torna aspra i plena de fang, o verda i plana, i et dona cant. La meva terra mai no sap quan anar endarrere, tirar endavant, plena de nafres, plena de sang, plena de joia i plena de cant. No té una flama que digui sí, però una espurna sempre ho vol dir. No té una flama que digui no, però té cendra que ho colga tot. La meva terra sols té caliu, que dorm i dura dintre d'un niu. La fusta i jo que volem sortir, esperem flama que digui sí. Uns endavant ens volen portar, espurnes vives en soledat. Altres ens volen sempre aturats. La cendra pesa sobre els cansats.

A poc a poc m'arriba el temps d'obrir les ales i mentre ormejo el meu vaixell amb veles blanques vesteixo aquest meu cos esquerp amb disfresses de mariner expert. Salpo amb el vent del meu ponent. A poc també hem après, tot estimant-te, que no hi ha un jou per sempre més, si amb esperança, pels clars llindars d'un somni ferm, trenquem les ombres, trobem respostes. Quan i fins quan caldrà que alcem el nostre cant, la nostra veu? Quan i fins quan, perquè el demà sol sigui un gest de voluntat? Jo l'estimo així, aquest món que s'acosta. Jo t'estimo així, quan el fas més a prop, amb neguit, amb esforç, insubmís.

força de nits m'estimo la vida i d'ella em vaig fent la millor amiga. A cops de veritat, a cops de mentides, un poc em fa mal, un poc em fascina. A força de nits invento les albes que cada matí desvetllen la plana i espero el seu crit que em digui «és ara», per ser al seu costat, si serveixo encara. I mentre aprenc el preu d'un anel, l'espasma del plor, l'alfabet del crit, i així faig del temps el meu aliat, que cada segon m'acosta al demà. A força de nits, envejo el nou dia, malgrat els botxins de raons i de vides. No oblideu cap nom. Caldrà fer memòria per no repetir el pas d'una història.

Silenci. Si m'heu de fer callar, que sigui ara. Ara que puc dir no, i res teniu per comprar-me. Que no vull esperar, que sigui ara. Ara que puc sentir el pes de tanta basarda. I no em sap cap greu dur la boca tancada. Sou vosaltres qui heu fet del silenci paraules. Que no vull esperar que el temps rovelli l'arma. Que no vull que la por tingui més temps per guanyar-me. Si m'heu de fer callar, que sigui ara. Ara que tinc les mans per canviar de guitarra.

al dia. Deixa la por. La nit ha mort i de les branques dels pins vessen tonades. L'aire, el mar i el sol, mil ocells els canten. La nit s'ha mort. La tristesa ens rebla a la terra, però ens deixa prendre la fruita amb la mà. La tristesa és una bandera que ens dona més força per aixecar el cap. Escolta el clam. Escolta el pas de tot un poble que es desperta trenc d'alba, perquè sap cap a on va. Prepara la falç. L'or del blat oneja.

I fins aquí el combat dels poetes d'avui, que hem dedicat a la diada de l'1 d'octubre. Que tingueu molt bona setmana.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a aquest dimarts 29 de setembre de 2026. Abans de començar, repassarem les notícies més importants del dia d'avui. Continua creixent i ja supera els 53.500 habitants. Les dades que té Mollet del Vallès, segons ha facilitat en el ple municipal celebrat en el dia d'ahir, les dades del padró municipal a data 1 de gener de 2026, la població de Mollet era de 53.583 persones, el que representa un increment de 530 habitants respecte a l'any anterior. El Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, la SIR, torna a Mollet. El servei es va traslladar el mes de gener de 2025 al cap de la Florida, de Santa Perpètua de Mogoda, arran de les obres de millora al cap de Planalladó. Ara, després de 21 mesos, torna a Mollet a l'ambulatori de Campantiquet. Serà a partir de demà dimecres. També demà torna el Son a Mollet, arriba a la 11a edició des de demà i fins diumenge dia 4 al Festival Internacional de Música Memorial Anna Villaescusa. S'omplirà de música i solidaritat la nostra ciutat. I l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa no farà enguany la Festa de la Tardor. L'entitat ha obert un període de reflexió per plantejar noves activitats que s'ajustin més a la realitat social actual. I abans de continuar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Joel Gascón i qui us parla, Emma Balea, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Mollet del Vallès continua creixent i ja supera els 53.500 habitants. Segons les dades del padró municipal, la ciutat ha assolit els 53.583 habitants a data 1 de gener de 2026, un fet que representa un increment de 530 persones respecte a l'any anterior. Aquest creixement, que confirma la tendència ascendent del municipi i dibuixa una Mollet cada vegada més pública, poblada i diversa. Aquest augment, però, no prové del creixement natural de la població. Mercè Pérez, segona tinent d'alcaldessa a Mollet, ha comentat que durant l'any 2025 es va registrar 331 naixements i 475 defuncions, un saldo vegetatiu negatiu de 144 persones. La pèrdua, però, ha assegurat que es compensa amb les noves altes al padró, que permeten que el nombre global d'habitants continuï augmentant.
2: La xifra més alta tinguda mai en el municipi. Representa un increment de 530 persones en relació a la xifra oficial de l'any passat, que era 53.053 habitants. S'han produït un total de 331 naixements, sent la xifra més alta dels darrers 5 anys, i 475 defuncions. Això denota un creixement vegetatiu negatiu que queda compensat per les altes al padró per canvi de domicili, procedents amb un 56,6% de la mateixa província de Barcelona, un 15% de la resta de províncies espanyoles, contemplant també la resta de catalanes i la resta d'altres països del món.
1: I d'on arriben els nous veïns? El 56,6% de les persones que s'incorporen al padró provenen de la província de Barcelona, una dada que posa de manifest el pes de la mobilitat residencial dins de l'àmbit metropolità. Pel que fa a la distribució per sexes, les proporcions es mantenen força estables. El padró registra 27.206 dones, que representen el 50,8% de la població, i 377 homes, 26.000, 377 homes, que representa el 49,2%. La piràmide d'edat també mostra una concentració especialment elevada entre els 45 i els 59 anys, la franja que acumula més habitants. El mapa de la ciutat també té els seus grans protagonistes. Mercè Pérez ha comentat que col·legis nous, Estació de França, Planalladó i el centre són els barris que concentren més més de la meitat de la població de Mollet.
2: Pel que fa a la distribució de la població per barris, veiem com els barris amb més població són Col·legis Nous, Planellador, Estació de França i Zona Centre. La població d'aquests quatre barris agrupa el 53,5% de la població molletana.
1: La fotografia de la procedència dels habitants revela alhora una ciutat diversa. El 58,44% de la població ha nascut a Catalunya, mentre que un 18,36% ha nascut a la resta de l'Estat i aproximadament un 23% ha nascut a l'estranger. Tres procedències que conviuen en un mateix espai urbà i que contribueixen a configurar el mosaic social de Mollet. I entre tanta xifra, també hi ha noms propis que expliquen com canvia la ciutat generació rere generació. Entre els noms més escollits per als nens apareixen Tiago, Arnau i Leo, mentre que entre les nenes destaquen Ona, Arlet i Emma. Són declaracions de Mercè Pérez.
2: I com a anècdota, i perquè sé que us agrada, us diré els noms més posats en aquest any, que han sigut entre els nens Tiago, Arnau i Leo, i de les nenes Ona, Arlet i Emma.
1: A les llars, el retrat també és clar. Les famílies o unitats de convivència de quatre membres són les més habituals, amb un 24,30%, seguides de les llars de tres persones. A l'altre extrem hi ha les llars unipersonals, que representen el 8,6% del total. Finalment, quan als estudis la major part de la població disposa de formació obligatòria i estudis mitjans, entre els quals hi ha la primària, l'ESO i la formació professional i el batxillerat. Els estudis universitaris i de postgrau tenen un pes més reduït, representen l'11,4% de la població i, segons les dades, són majoritàriament femenins.
0: Mollet al dia, notícies.
1: El Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, la CIR, torna a Mollet del Vallès. Després de 21 mesos, la Generalitat ha informat que a partir de demà dimecres el Servei de Ginecologia tornarà a funcionar al Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, s'ha mostrat contenta amb el retorn del servei a la ciutat.
3: Ara contenta perquè després d'aquests mesos, no, tenim un ambulatori que s'ha millorat amb unes obres importants que calien i que era necessari tant pels usuaris com pels treballadors de l'ambulatori. Ja tenim els serveis de pediatria també al lloc, no, on sempre havien estat, i ara a partir d'aquesta setmana tornarem a tenir a la CIR a la nostra ciutat.
1: La CIR es va traslladar temporalment al cap de la Florida, Santa Perpètua de Mogoda, arran de les obres de millora i rehabilitació del cap de Planellador, que van comportar una reorganització dels serveis sanitaris de la ciutat. Durant aquest període, el servei de pediatria de Planellador es va traslladar al cap de Camp Antiquet, i al mateix temps la CIR, que fins aleshores s'ubicava en aquest centre, es va desplaçar temporalment a Santa Perpètua. Ara, un cop finalitzat les actuacions de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica dels equipaments, els diferents serveis sanitaris han pogut recuperar la seva ubicació habitual als caps de referència. En aquest sentit, l'alcaldessa de Mollet ha explicat que el govern municipal va entendre la necessitat de reorganitzar temporalment els serveis mentre es feien les obres, però que sempre va reclamar que un cop finalitzades es recuperessin en els equipaments inicials.
3: Jo, com a alcaldessa de la ciutat, vaig entendre perfectament aquest trasllat, perquè vam haver d'analitzar moltes opcions que podíem, no? Però cap acabava d'encaixar, i per tant vam haver d'entendre, però sí que vaig demanar el compromís de la Generalitat de Catalunya que, en tot cas, quan s'acabessin les obres, la CIR havia de tornar a Mollet. La Generalitat de Catalunya sempre em va dir que no hi havia cap intenció de quedar-se a Santa Perpètua, sinó que tornarien a Mollet.
1: I amb el retorn de la CIR a Camp Antiquet, Mollet recupera l'atenció ginecològica al mateix equipament on es prestava abans de l'inici de les obres. El restabliment del servei permet tornar a oferir a la ciutadania una atenció de proximitat en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva. I tot parlant de l'atenció primària, dic que l'Ajuntament de Mollet ha aprovat en sessió plenària la moció presentada conjuntament pels grups municipals de Mollet en Comú Podem i ara Mollet Esquerra, EUiA, per garantir els recursos necessaris per l'atenció domiciliària ordinària als caps de la ciutat. La moció insta l'Institut Català de la Salut a facilitar dades com ara el nombre de vehicles que té cada centre per prestar el servei d'atenció domiciliària, quin nombre de professionals els utilitzen i quin nombre de visites es fan al mes. També es pregunta si hi ha previsió d'ampliar el parc de vehicles destinats al servei d'atenció domiciliària. En aquest punt va prendre la paraula la representant de la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública, Míriam Sampere. Sampere, més enllà d'agrair als grups municipals de Mollet en Comú i ara Mollet Esquerra UIA la presentació de la moció, va argumentar que no es pot normalitzar la manca de recursos en un servei que s'adreça especialment a persones dependents.
4: No podem normalitzar que les professionals de la sanitat pública hagin de fer mans i mànigues per organitzar-se, perquè no sabem si tenen els mitjans materials necessaris per arribar als domicilis de les persones que necessiten aquesta atenció. I vull deixar clara una cosa. Aquesta reivindicació no és contra les professionals dels CAPs. Al contrari, és una defensa d'aquestes professionals, perquè no podem exigir als equips d'atenció primària que garanteixin una atenció de qualitat si no els proporcionen els recursos necessaris humans i materials necessaris per fer-la.
1: Dic que la moció va ser aprovada per unanimitat.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: Ahir, Protecció Civil de la Generalitat enviava cap a les 10 de la nit una alerta als telèfons mòbils per avisar de pluja localment intensa per avui dimarts i demanava extremar la prudència. Precisament anem a saber de la previsió de com evoluciona aquesta jornada meteorològicament parlant. Apuntar que manca de 3/4 d'hora per arribar a les 2, concretament la previsió d'intensitat de pluja d'aquest episodi era entre la les 8 d'aquest matí, les 2 de la tarda, tot i que sembla que durant tota la jornada doncs, hi haurà pluja. Dic que l'acumulació de pluja aquí a casa nostra està a l'entorn dels 26 litres per metre quadrat. Però anem a ampliar la informació de la mà d'en Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Com un rellotge suís, han arribat les tempestes fortes a molts indrets de Catalunya. De fet, ja tenim constància d'alguns valors que s'han aproximat als 150 litres per metre quadrat, per exemple, en alguns municipis del sud del Vallès Occidental, també d'alguns barris de Barcelona capital o de la comarca de l'Anoia. A hores d'ara, molt pendents de les tempestes molt intenses, torrencials, amb inundacions, que s'estan desplaçant més cap al nord del riu Besòs, aproximadament. D'aquí a poques hores serà gairebé tota la conca de la Tordera, també del riu d'Aró, del Ter, del Baix Ter especialment, on més aigua s'hi recollirà. Serà fàcil que al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre, hi hagi registres de més de 100 litres per metre quadrat a l'Alt Maresme, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà i al sud de l'Alt Empordà. Pluges, ja diem, a més, amb molta intensitat. També s'acabarà formant alguna tempesta a les comarques de Ponent, però més clarianes cap a l'Ebre. Tot això demà serà història. Tindrem un dia molt més tranquil, però força xafogós. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi, per aquesta informació. I ara indicar que la farmàcia de Guàrdia en el dia d'avui a la nostra ciutat és la farmàcia Masia Can Borrell, situada a l'avinguda Rivoli 29, al barri de Can Borrell de la nostra ciutat.

0: Continuem amb la informació local. Dic que el Sona Mollet arriba a la 11a edició amb 5 dies de música i solidaritat. Concretament, l'Ajuntament ha presentat la 11a edició d'aquest Festival Internacional de Música Sona Mollet, que se celebrarà a partir de demà i fins diumenge, dia 4 d'octubre, amb joves talents i intèrprets de renom. El festival començarà amb la iniciativa de la Maria Canals Porta Cua, un piano de cua a la plaça Catalunya que tothom podrà tocar lliurement durant tota la jornada. En cas de pluja, aquesta activitat es traslladaria al Mercat Vell. Dic que la inauguració acabarà amb un recital del jove pianista Guillem León. El Sona Mollet va néixer, recordem, l'any 2016. En recorda l'Anna Villascusa, la pianista molletana que va morir jove. Per al seu pare, el Mariano, aquest festival té dues cares, tal com ell mateix ha explicat: la dualitat de recordar la mort de l'Anna, però també el fet de fer un festival en record a ella i a la música, que era part de la seva vida.
1: Bé, és una dualitat, sempre ho dic, no? Per una banda, molt content de recordar l'Anna, any darrere any, però per l'altra banda estem recordant, doncs, la seva mort. No? Bueno. Però és una dualitat acceptada, que forma part de la nostra vida, i tirem endavant, amb molt d'il·lusió cada any, sí.
0: La programació continua amb el tradicional concert de la Mollet Jazz Band, formació de referència de l'Escola Municipal de Música i Dansa, i amb el de Paula Vila Quintet, una de les propostes emergents més interessants de l'escena jazzística actual. El cap de setmana concentra les cites més destacables. El dissabte, el Teatre de Can Gomà acollirà l'Arts Simfònica Jove, una orquestra de més de 60 joves músics de tot Catalunya, dirigida per Josep Maria Sauret, amb la pianista Dària Pitlall com a solista convidada, a un concert que el Mariano Villascusa remarca especialment.
1: Per fi tenim un concert de piano amb orquestra sinfònica, que això vull agrair molt a l'Ajuntament, aquest pas que hem donat. Considero que a nivell de pianístic, doncs, és el màxim que podem aspirar, i això serà el dissabte amb un concert de Grieg, especialment, que és una delícia, és una peça romàntica increïble, d'un compositor noruec. La peça va descriure paisatges i també música folklòrica de Noruega, i és una peça espectacular.
0: Darrere d'aquesta qualitat hi ha, segons ha explicat la regidora de Cultura, Mercè Pérez, els amics de l'Anna. Així ho ha dit a Ràdio Mollet, destacant les figures internacionals que hi prendran part.
2: S'ha de dir, aquest festival, o sigui, no seria possible sense els amics de l'Anna, bueno, jo sempre dic sense la família de l'Anna, perquè ens ho fan fàcil, però a més, algunes d'aquestes figures, o sigui, no vindríem pel preu que podem pagar nosaltres.
0: Clar, perquè la projecció internacional...
2: Són concertistes internacionals, alguns. Per tant, venen ben bé... Els paguem perquè hem de dignificar la seva professió i perquè, bueno, el festival es vol professionalitzar, però no tindríem les figures de primer nivell si no fos per l'Anna Villascusa Rebull. Per tant, agraïts a l'Anna Villascusa Rebull sempre, al Mariano de la Nori, tots els seus amics se l'estimen molt. I també destacar, o sigui, com devia ser l'Anna, jo sempre ho dic, que tothom l'estimava.
0: El festival es tancarà diumenge amb Bon Voyage, l'espectacle de l'orquestra Ortemis, una proposta original que combina música, teatre i humor, protagonitzada per 10 músics i intèrprets. El Mariano Villascusa n'ha volgut avançar també que és una proposta per apropar la música clàssica en un format diferent.
1: Vam pensar també en aquest caràcter pedagògic que volem de promoció de la música clàssica, doncs, a la ciutat, doncs, intentar apropar la música clàssica, en aquest cas, amb una obra de teatre, que és música, són músics, però interpreten una història. Recomano també perquè és un espectacle de música clàssica, però assequible per totes les famílies.
0: Els beneficis de la venda d'entrades es destinaran íntegrament a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. Les entrades pels concerts dels dies 2, 3 i 4 d'octubre es poden comprar al Centre Cultural La Marineta, a la plaça de l'Església, i també a través de la plataforma molletvallès.covin.com. Les entrades pel concert de jazz de Paula Vila Quintet de divendres al Mercat Vell, com acostuma a passar, ja estan exaurides.

0: La Junta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa ha decidit deixar de fer la festa de la tardor. Aquesta era una de les festes, junt amb la Revetlla de Sant Joan, que l'entitat portava fent des de fa més temps. Els canvis socials, l'envelliment dels membres de l'entitat i la reducció de la subvenció que rep l'associació han acabat de decidir a la Junta. Així ho ha expressat als micròfons de Ràdio Mollet la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa, Teresa Prades.
1: Bueno, perquè primer que porta molts anys fent-se, llavors la idea era reunir la gent del barri, llavors fèiem una rosada i venia molta gent del barri, però a mesura que ha anat avançant, doncs bueno, que la societat canvia, com és lògic, i és una festa que sí que ve gent, que mobilitzem gent, però no la suficient com perquè hi hagi un rendiment, no? Sempre tenim, bueno, doncs sempre estàvem en dèficit, que jo des de que estic a l'associació les festes han estat en dèficit, eh? Però una mica doncs teníem la subvenció que pal·liava aquest dèficit, no? I llavors aquest any la subvenció se'ns ha reduït en 300 euros, crec, amb la qual entre que ens fem grans, que no acabem mobilitzant la gent que ens agradaria, tot i que ve gent, però hauria de venir més, al final hem decidit de no fer-la.
0: Dic que l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa ha obert un temps de reflexió per fer altres activitats que s'ajustin més a la situació actual. L'entitat continuarà fent el carnaval, la visita a les residències de gent gran, participant a la barbacoa solidària i participant de l'elaboració de les catifes de Corpus. La Revetlla de Sant Joan també podria ser que fos una de les activitats que, al igual que la festa de la tardor, caigués del calendari festiu de l'associació. I ara, com fem habitualment, abans de marxar, recuperem algunes dels temes que hem desenvolupat en forma de titulars. Mollet continua creixent i ja supera els 53.500 habitants. El Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, la SIR, torna demà a Mollet. I també demà arriba el Sona Mollet a la seva 11a edició. Fins diumenge, dia 4 d'octubre, el Festival Internacional de Música Memorial Anna Villaescusa omplirà de música i solidaritat la nostra ciutat. D'aquesta manera hem arribat a la fi de l'informatiu Mollet al dia. Demà tornarem amb més informació. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una bona jornada. Adéu-siau.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Coses que passen. Un podcast narratiu on es recullen històries reals tan increïbles que costen de creure. Escolta'l cada dimarts a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
2: CQ, CQ, Voces Amigas. Cada jueves a las 7 de la tarde, 30 minutos de tecnología, información y consejos. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
3: Soy Pere García y te espero en tu programa de radio. CQ, CQ, Voces Amigas.
4: ¿Quién es la mejor

Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:15 del matí. Veus de Ciutat. Les veus que mereixen ser escoltades.

0: Portaveus municipals. Avui el portaveu que ens acompanya és el del grup municipal d'Aramolleta Esquerra, Esquerra Unida Alternativa, en Sergi Suárez. El tenim via telefònica. Com estem? Molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: L'ha enxampat la pluja? Sí, l'ha enxampat.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia. Dic sí, l'ha enxampat la pluja.
1: Sí, la veritat que ha plogut molt fa poc. Jo tenia la intenció, com sempre, de venir presencial amb la nostra ràdio, però finalment doncs,

0: s'ha complicat al matí. En tot cas, esperem doncs, que no hi hagi hagut cap desperfecte a la ciutat, com si hi ha passat, malauradament, a altres espais, a altres llocs del país.
1: Doncs ara per ara nosaltres tampoc en tenim allò notícia. Sabem, gràcies a la pàgina web d'en Felip Comas, aquest observador del temps que tenim a la ciutat, que s'han estat a vora de 26 litres els que s'han recollit fins al moment aquí a casa nostra, però de desperfectes no en som coneixedors. Sergi Suárez, venim d'una sessió plenària, és obligat allò que parlem, no?, d'aquesta sessió, en el que, si no li fa res, m'agradaria començar per aquests precs i preguntes que va traslladar vostè, jo neteja, coloms, pilones trencades, servei d'ambulàncies, horaris del bus urbà.
0: Sí, ahir teníem ple municipal i la veritat que venia carregat perquè des del juliol doncs, no en fèiem i per tant hi havia alguns temes doncs, importants de traslladar. Com sempre, la via pública, no? Alguns exemples que tu has dit, una pilona a Ventalló amb carrer del Sol que porta temps que falla molt, fa anys, es va solucionar momentàniament, però després de la Fira d'Artesans doncs, va tornar a fallar i doncs, des del 20 de setembre doncs, torna a la situació d'abans i és una situació que molts veïns molesta perquè és un carrer peatonal que sobretot a les hores punta no, i amb la pilona baixada doncs, fa que doncs, sigui un carrer amb molt de trànsit de cotxes i no hauria de ser, i no hauria de ser així. També un altre dels bus urbà, també ho vam traslladar perquè el mes de juliol ens va sorprendre quan el regidor de mobilitat va dir doncs, que al setembre tindríem el canvi d'horaris tan esperat i tan promès durant tant de temps i estem avui ja 29 de setembre i els horaris són els mateixos i ens va sorprendre la resposta no, que s'esperaran a acabar les obres de la Rambla Pompeu Fabra, entenem que és les obres de la Rambla Pompeu Fabra, per canviar aquests horaris, però la pregunta hauria de ser, al juliol sabien, no? En principi, que aquestes obres començarien al setembre i que, per tant, no es podrien canviar aquests horaris, no? Per tant, una mica creiem que aquí hi ha una improvisació moltes vegades i no es dona doncs, la informació del tot acurada, tenint en compte que aquest és un tema que porta molts anys damunt la taula, que no s'ha fet, que s'ha intentat però que no s'ha aconseguit i que el problema estructural del bus urbà, entre d'altres, no, és doncs, a uns horaris impossibles d'assumir per qualsevol bus urbà de qualsevol ciutat.
1: I escolti'm una cosa, va parlar allò del servei d'ambulància a Santa Rosa. Nosaltres ens consta que ha fet una visita no, a l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa, no sé si aquesta setmana o la setmana passada, pot ser?
0: Sí, la setmana passada, com saben, des de principis d'any, doncs fem des del grup municipal, jo com a candidat, no?, una visita a diferents barris i aquest mes de setembre doncs, tocava el barri de Santa Rosa, ens vam poder reunir amb l'associació de veïns i també amb alguns veïns del barri i justament doncs, fent una volta no?, per aquest barri vam poder tornar a parlar amb els veïns d'aquest pàrquing d'ambulàncies no afectat, que ja vam conèixer aquest cas arran de que vam venir en el ple del juliol, ens vam poder explicar no, el tema, que va començar el dia de la Revetlla de Sant Joan, el 23 de juny, i que des de mitjans d'agost, una mica abans de Festa Major, doncs, no havien tornat a tenir cap comunicació amb el regidor no, que havia portat aquest tema i tampoc amb la regidora del barri. I ahir no, doncs, vam considerar que havíem de tornar a treure el tema damunt la taula perquè és un tema que amoïna, que molesta molts veïns i veïnes. Creiem que aquell no és l'espai idoni, no?, per aquest espai. Tampoc em vull allargar perquè és un tema, és un tema llarg, no? Però creiem doncs, que altres ubicacions, com el polígon de Can Magarola, no?, que també s'ha posat damunt la taula, doncs, seria doncs, un espai més idoni. Coincidim no?, que Mollet no hauria de perdre no?, aquest servei que té, perquè dona un servei assistencial com és d'emergències mèdiques, ambulàncies, etc, a l'hora de la rapidesa d'actuació, etc, però evidentment en aquell espai doncs creiem que no és l'idoni i per tant ara queda el més difícil, no? I és posar d'acord al SEM i a l'empresa, no, que porta aquest servei per tal d'acceptar doncs, una nova ubicació. En tot cas, si estem satisfets no, d'haver fet la pregunta ahir en el ple, perquè sembla ser que la setmana que ve hi haurà una reunió entre l'equip de govern i els veïns. Aquesta reunió fins ahir no hi era i, per tant, doncs, estem contents de poder posar aquest tema damunt la taula i que es moguin coses, perquè al cap i a la fi aquesta és una preocupació d'uns veïns del carrer Ramon y Cajal i també del carrer Emili Ninou, en el qual volem ajudar, no?, tot el que sigui possible per acabar amb aquesta situació i que puguin tornar una miqueta a la normalitat que tenien abans.
1: I en el tema de neteja i coloms, però també permeti que faci referència jo a aquestes dues mocions que es presentaven des d'ara Mollet Esquerra, Esquerra Unida Alternativa, una en relació a l'habitatge i l'altra de forma conjunta amb Mollet en Comú Podem, respecte doncs, al servei d'atenció domiciliària, no?, que es presta en els centres d'atenció primària de la nostra ciutat.
0: Sí, començo per la segona, d'assistència domiciliària als CAPs. Aquesta, com bé has dit, doncs, la vam presentar conjuntament amb els comuns i és un text que ens va proporcionar la plataforma en defensa de la sanitat pública. Creiem que era important posar aquest tema damunt la taula perquè l'assistència domiciliària, que és un sistema que cada vegada s'està implementant més i que és un sistema, doncs, que funciona, és un sistema que dona, no?, un servei, sobretot a aquelles persones que no es poden desplaçar a un centre d'atenció primària, i que el que s'ha detectat, i així també ho ha reconegut la pròpia Regió Sanitària Nord, és que, doncs, no hi ha prou vehicles, no?, en alguns moments puntuals per donar resposta a les demandes que hi ha, no? I jo mateix, no?, ho he viscut en un familiar meu, molt proper, no?, que precisament requereix molt habitualment d'aquest servei d'assistència domiciliària, i tant les persones usuàries com, no?, els propis metges i infermeres, doncs, tenen el neguit, no?, de que moltes vegades planificar les visites i donar el servei tan ràpid com es voldria, doncs, no és fàcil, no?, precisament per aquest tema que comentem, no? I, per tant, doncs, creiem que aquí el Departament de Salut, que és el màxim competent, l'únic i el màxim competent en aquesta matèria, doncs, hauria de fer una inversió, primer, en més vehicles, no?, tenir més vehicles que puguin fer-ho, i, segon, una millor planificació, no?, del futur, perquè cada vegada sembla ser, no?, que anirem cap a un sistema més assistencial, domiciliari, per a totes aquelles persones que ho necessitin, i per tant, doncs, hem de tenir, no?, tant els recursos humans com també els vehicles per poder desplaçar-se més còmodament i donar un servei al més òptim possible i ràpid.
1: De fet, aquesta moció va comptar amb la unanimitat de tots els presents en aquesta sessió plenària. Anem per l'altra, de l'habitatge, que a més es té doncs, d'actualitat plena, no?, el tema de l'habitatge.
0: Exacte. De fet, no ha deixat mai de ser-ho per nosaltres, però ara, doncs, aquests dies, o i avui mateix, no, estem veient com és un tema que genera titulars i que està en el primer punt, fins i tot del Consell de Ministres, que encara no ha acabat. I és un tema que s'ha agreujat arran de la crisi de Mari Carmen. Parlàvem, no?, d'un tema concret, com és que el juliol vam conèixer que Mollet deixaria de ser zona tensionada d'habitatge, una decisió incomprensible, no l'entenem, no?, com el govern de la Generalitat de Catalunya, doncs, va entendre que Mollet havia millorat els estàndards i els preus i l'oferta, i per tant, doncs, volíem presentar aquesta moció per reafirmar que Mollet està en contra d'aquesta decisió i alhora, doncs, donar suport a les al·legacions que des de l'Ajuntament de Mollet, que una part, també cal recordar, doncs, és el govern, és el partit, el mateix partit que el govern de la Generalitat, doncs, han d'impulsar. Aquesta decisió no està en vigor, però pot estar en vigor al març de l'any que ve i, per tant, veurem com es desenvolupa. En tot cas, contents de que la poguéssim aprovar, malgrat doncs, el debat, creiem, doncs, que en matèria d'habitatge cal molta més feina i nosaltres, doncs, sempre estarem al costat de tot allò, no?, que sigui, primer, augmentar l'oferta d'habitatge i, segon, doncs, ajudar a qualsevol persona que té un problema a tal de poder accedir. I el preu és el principal escull que tenen actualment totes les persones que es volen emancipar, etc. I, per tant, doncs, continuarem treballant i posant damunt la taula aquest tema perquè a nosaltres també ens preocupa molt la situació de l'habitatge de ciutat.
1: Sergi Suárez, anem a prémer l'accelerador perquè ens queden 4 minutets. Volem parlar. La setmana passada rebia jo el suport del president del seu partit, d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que doncs, donava suport a la seva candidatura amb una trobada aquí a Mollet del Vallès. Prèviament hi havia hagut trobada amb els industrials del Baix Vallès, però aquí a casa nostra van venir doncs, a compartir una estona amb representants en diferents entitats, molt diverses, de la nostra ciutat. Content?
0: Sí, molt, molt content, també content del suport, no, del president d'Esquerra i de totes les persones que es van apropar. El que noto és que cada vegada hi ha més persones que ens escolten, que ens volen escoltar i que veuen en el nostre projecte polític doncs, un projecte de futur i un projecte per governar Mollet. Nosaltres vam poder compartir taula primer amb els industrials, per tant, amb un tema molt específic, com és el futur industrial de la ciutat, del Baix Vallès, l'economia, l'ocupació, però també amb el dinar amb les entitats, amb gent molt diversa de la cultura, de la nova ciutadania, de l'esport, en fi, deixo segur que molts àmbits, precisament no per parlar d'aquelles coses que podem millorar la ciutat, sempre escoltant, jo sempre ho dic, que l'escolta no, de la ciutadania i de les entitats és imprescindible, també donar-los suport a tot allò que fan, però escoltar-los, quines són aquelles, quines haurien de ser aquelles prioritats que hauríem de fer en el futur, i per tant, aquest tipus de trobades les continuarem fent sempre, s'apropin o no s'apropin les eleccions, perquè escoltar les entitats hauria de ser sempre no, un punt principal de la política municipal.
1: Doncs acabem fent referència a una entitat i després a una altra activitat. Totes dues podríem allò doncs, encabir-la en el que és la cultura de casa nostra. D'una banda, Castellers de Mollet, a Torredembarra, crec que vostè va ser-hi present donant suport, ara ens ho explica, i després també podríem allò unes paraules en relació al Festival Internacional Sona Mollet, que arrenca demà.
0: Sí, sobre el Sona Mollet, doncs animar tothom a que hi participi, no només per la vessant cultural que té, que és molt gran i molt potent, sinó també per la vessant solidària, que els fons van a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, i per tant és una iniciativa solidària més a la qual doncs, hi participarem i donarem suport i recolzarem en tots els actes que hi hagin, perquè és molt, molt, molt important continuar aquesta lluita. I pel que fa no, als Castellers de Mollet, doncs molt content d'haver pogut participar no, al concurset de Torredembarra amb la meva colla, amb els Castellers de Mollet. M'he animat a fer castells i la veritat que portava temps no volent-ho fer. I l'altre dia va ser la primera jornada de voltes i la veritat que va ser un orgull no, compartir plaça amb més de 200 persones que van venir a ajudar a fer pinya i a fer castells amb els Castellers de Mollet. I la veritat que va ser molt emocionant.
1: Així ja té doncs camisa verd claret? Ja té camisa?
0: No,
1: encara no.
0: No, de moment no. espero tenir-la d'aquí un temps, diguéssim, perquè la camisa s'ha de guanyar.
1: Sí.
0: S'ha de guanyar.
1: Ho sabem, ho sabem.
0: Espero tenir-la, de moment, amb samarreta i també molt content de diumenge no haver pogut parlar, haver pogut portar la samarreta verd claret. La propera oportunitat serà a finals de mes amb la Diada de Castellers i ja molt content de tornar a fer castells sempre.
1: Sergi Suárez, ho hem de deixar. Moltíssimes gràcies, com sempre. Una abraçada.
0: Una abraçada. Molt, molt bon dia a tots i totes.
1: Adéu-siau.

Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè assisteixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM, dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet. Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 10:45 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí. La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: va durar unes 100 hores. Les xifres oficials parlen de poc més de 200 morts. Altres fonts en compten 10 vegades més, i la majoria eren civils. Va començar el 14 de juliol de 1969, quan l'aviació d'un país va bombardejar un altre. Menys de 3 setmanes abans, les seleccions de futbol d'aquests dos països s'havien enfrontat en un partit de classificació per al Mundial. Aquell partit ha donat nom a la guerra, però realment no en va ser la causa. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història d'una guerra molt curta entre Hondures i El Salvador, l'anomenada Guerra del Futbol. Hondures i El Salvador són veïns a Amèrica Central. En quant a terreny, Hondures és més de 5 vegades més gran que El Salvador. Però el 1969, El Salvador tenia més habitants, uns 3 milions i mig davant dels 2 milions i mig, 2.600.000 de Hondures. Aquesta diferència en quant a proporció entre persones i terreny sembla que tenia conseqüències. A El Salvador, la terra era escassa i anava molt mal repartida. A Hondures n'hi havia més de disponible, tot i que també estava concentrada en poques mans, entre elles les de les grans empreses estrangeres, com la nord-americana United Fruit Company. A començaments del segle XX, molts salvadorencs van creuar la frontera per anar a treballar i conrear terra a Hondures. El 1969 hi vivien més de 300.000, més del 10% de la població hondurenya. La majoria eren camperols que ocupaven terres sense cap títol de propietat. Per tant, legalment, eren immigrants irregulars. Uns anys abans, el 1962, Hondures va aprovar una llei de reforma agrària. Una part de les terres que ocupaven irregularment els immigrants salvadorencs passava a mans de l'Estat i dels municipis per repartir-les entre els hondurenys. La mesura es va aplicar sense tenir en compte ni les reclamacions dels ocupants ni el seu estatus migratori. 4 anys més tard, el 1966, els grans propietaris hondurenys van crear una federació, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, que va pressionar el president, el general Oswaldo López Arellano, perquè protegís les seves terres davant dels camperols, molts dels quals eren salvadorencs. Milers de treballadors salvadorencs que es guanyaven la vida com podien van ser expulsats d'Hondures. El 1969, la situació es va endurir encara més. A l'abril, el govern hondureny va anunciar que expulsaria els qui haguessin rebut terres amb la reforma i no poguessin demostrar que eren hondurenys de naixement. Aquell any mateix, a més, no va renovar el tractat migratori bilateral que els dos països havien signat i que feia que fos molt més fàcil emigrar d'un país a l'altre. Per El Salvador, tot això era un problema molt greu. Centenars de milers de persones podien haver de tornar a un país que ja estava sobrepoblat. Aquest era l'ambient quan van començar els partits de futbol. Estaven en joc la classificació per al Mundial de 1970, que s'havia de disputar a Mèxic. Cap de les dues seleccions no havia aconseguit mai classificar-se per un Mundial. El primer partit es va jugar el 8 de juny a Tegucigalpa, la capital d'Hondures. Segons diverses cròniques, la nit abans, aficionats hondurenys van llançar pedres i coets contra les finestres de l'hotel on s'allotjava la selecció salvadorenya. Hondures va guanyar 1-0, amb un gol als últims minuts. El segon partit es va jugar el 15 de juny a San Salvador. Segons les mateixes fonts, hi va haver aldarulls davant de l'hotel de la selecció hondurenya i a l'estadi es va hissar un drap brut en lloc de la bandera d'Hondures. El Salvador va guanyar 3-0. Cada selecció havia guanyat un partit, així que en calia un tercer, en camp neutral. Després del segon partit, van esclatar aldarulls contra salvadorencs a diversos punts d'Hondures. Diversos observadors de l'època van considerar que els mitjans de comunicació de cada país havien contribuït a crispar encara més la situació. El tercer partit es va jugar a Ciutat de Mèxic, a l'Estadi Azteca, a finals de juny. Al minut 90, el marcador marcava 2-2, empat, així que es procedia a la pròrroga. I després de 101 minuts de joc, Mauricio Rodríguez, conegut com a Pipo, marcava el tercer gol a favor del Salvador, que guanyaria el partit 3-2. Aquells mateixos dies, el Salvador va trencar les relacions diplomàtiques amb Hondures. Va afirmar que unes 12.000 persones havien hagut de fugir d'Hondures després del segon partit, i va acusar el govern hondureny de no haver castigat els responsables de les agressions. En la seva declaració va qualificar aquests fets de genocidi. Al juliol, la frontera ja era un lloc perillós. El dia 3 d'aquest mateix mes hi va haver incidents amb avions i tropes dels dos països es van enfrontar a la localitat de El Poi. L'endemà, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, es va reunir d'urgència i va encarregar la mediació a Nicaragua, Costa Rica i Guatemala. Se'ls va demanar també als dos països que evitessin qualsevol acció que agreugés la situació. Però les escaramusses van continuar. El 13 de juliol, 6 civils hondurenys van resultar ferits durant un intercanvi de foc de morter a la mateixa localitat d'El Poi. El dia següent, el 14 de juliol, al vespre, va començar l'atac. Un avió de transport C-47 salvadorenc, escortat per dos Mustang, va llançar bombes de 100 lliures sobre l'aeroport de Toncontin, a Tegucigalpa. Alhora, l'exèrcit salvadorenc va entrar a Hondures per la carretera principal que uneix els dos països i també va atacar illes hondurenyes del Golf de Fonseca. L'exèrcit salvadorenc era més gran i estava més ben equipat. L'aviació hondurenya era més potent. Cap dels dos països tenia avions moderns. Gairebé tots eren aparells de la Segona Guerra Mundial, com els Corsair i els Mustang, comprats als Estats Units. Els primers dies, els salvadorencs avançaven ràpidament. El 15 de juliol, el dia posterior a l'atac, l'aviació hondurenya va bombardejar dipòsits de petroli a diversos ports del Salvador. Segons una de les fonts, el Salvador va perdre una cinquantena part de les seves reserves de combustible. Aquell mateix dia, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, va demanar un alto al foc. El Salvador no el va acceptar. El dia següent, el 16 de juliol, es va lliurar l'única gran batalla de la guerra, a Nueva Ocotepeque, prop de la frontera. Després dels bombardejos d'artilleria, les forces hondurenques es van retirar juntament amb la població civil i la ciutat va caure. Aquell mateix dia, l'avanç salvadorenc es va aturar. Faltava munició i combustible i la resistència hondurenya augmentava cada cop més. Curiosament, aquell mateix 16 de juliol va ser quan l'Apollo 11 sortia cap a la Lluna i gran part de l'atenció mediàtica internacional es va dirigir cap allà en lloc de cap al conflicte. El 17 de juliol es van produir els últims combats aeris. El capità hondureny Fernando Soto va abatre dos Corsair i un Mustang salvadorencs. Són les tres úniques victòries aèries registrades d'aquesta guerra. Un dels pilots abatuts, el capità salvadorenc Guillermo Reinaldo Cortez, va morir. Aquells avions eren tan antics per l'època que es considera que van ser els últims combats aeris d'avions d'aquella classe de la història. L'Organització d'Estats Americans va crear un comitè de 7 països per negociar. Durant dies, El Salvador va resistir la pressió per acceptar l'alto al foc. La nit del 18 de juliol, finalment, se'n va aconseguir un. Aquest obligava les tropes salvadorenques a retirar-se en un termini de 96 hores i posava fi a les campanyes inflamatòries de premsa, ràdio i televisió. Però poc abans que acabés el termini, El Salvador va comunicar que no retiraria les tropes fins que es garantís la seguretat dels salvadorencs que continuaven vivint a Hondures, es paguessin reparacions i es castiguessin els responsables dels aldarulls. Hondures només va complir la primera condició. Quan l'Organització d'Estats Americans va amenaçar amb sancions, El Salvador va cedir. Les tropes es van retirar el 2 d'agost. El 20 de juliol, el dia de l'arribada a la Lluna, encara hi havia soldats salvadorencs a Hondures. El balanç de morts és molt discutit. El Salvador en va reconèixer 107, Hondures 99. El rector de Nueva Ocotepeque en va comptar unes 400 a la seva zona. Documents interns de la CIA en citen fins a 1.500. Altres autors parlen de 2.000 o més. La majoria, civils hondurenys. Entre 60.000 i 130.000 salvadorencs van ser expulsats d'Hondures o van fugir-ne segons les estimacions més citades. Molts van tornar a un país superpoblat i pobre, sense gaire ajuda. El comerç entre els dos països es va aturar. Hondures va abandonar el mercat comú centreamericà, que ja estava afeblit. La pau definitiva es va signar a Lima el 30 d'octubre de 1980, 11 anys després. Els dos països van acordar portar la disputa fronterera davant el Tribunal Internacional de Justícia. El 1992, el tribunal va adjudicar a Hondures la major part del territori en disputa, uns 374 quilòmetres quadrats. El Salvador no va acceptar la sentència fins al 1999. El Salvador es va classificar pel Mundial després d'un altre partit contra Haití. I un cop classificat, va perdre els tres partits que va jugar. Contra la Unió Soviètica, Mèxic i Bèlgica. I no va marcar ni un sol gol. Hondures no va aconseguir classificar-se per un Mundial fins al 1982. El que sí que coincideixen els historiadors és que la guerra no va començar per un partit. Va començar per la terra, per les condicions infrahumanes que es vivien en un país i per no acceptar i castigar la migració de persones que, com sol ser sempre, només buscaven viure una miqueta millor. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Moltes gràcies per escoltar-me. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
3: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
2: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
4: OVNIs. Fenòmens paranormals. Túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
5: Expedient Mollet. Amb el vigilant de Pruneres.
4: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a la 1 de la mitjana. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la
5: Expedient Mollet.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 del migdia per risc de tempestes fortes i d'inundacions. Els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins dels vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa d'aiguats que poden ser violents i que es desplacen ara cap al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats continuen desplaçant-se de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques gironines. Última hora de la previsió amb Lluís Mi Pérez. Bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia. Doncs pendents d'aquestes tempestes que sobretot a hores d'ara s'aniran concentrant a la Selva, al Baix Montseny, a l'Alt Maresme i a la comarca del Baix Empordà. S'ha de dir que no tindran la torrencialitat que s'han produït en alguns municipis del Penedès, del Llobregat, dels Vallesos, però en qualsevol cas plourà amb ganes. També s'ha d'advertir d'alguna tempesta més local que apareixerà per les muntanyes de Tarragona i al nord de Lleida, però això serà ja, sobretot molt avançada la tarda. L'episodi més violent sembla que ja ha acabat.
0: Gràcies, Lluís Mi. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Suma arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
4: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'Esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
4: Un alça que es torna a deixar sentir en la inflació. El mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
4: Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill. Apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho reclama la cap de projectes, Helena Cintes.
5: Tenir dades d'absentisme és fonamental per poder desenvolupar una política veritable contra l'absentisme escolar a Catalunya. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
4: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet. Joan Barberà.
6: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara al Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'episodi de pluges torrencials que escombra Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplaça ara cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i també al sud de Girona. Les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, el 5. A aquesta hora, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han atès prop de 400 serveis, amb algun salvament puntual de persones arrossegades amb els seus vehicles, tot i que no s'han de lamentar víctimes de moment. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
7: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: La comarca de l'Alt Penedès ha estat una de les més afectades per aquest episodi de pluges al matí, amb més de 100 litres per metre quadrat en diversos municipis. Repassem com ha evolucionat aquest temporal a la comarca. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
8: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida dels Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SOS al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, per exemple, Sant Vicenç dels Horts, on baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles també atrapats. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva Garcia.
9: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la Riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virgínia Amposta.
10: Palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí más complicado porque hay que sacarlo con bomba.
9: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
0: I com us dèiem, les tempestes es van movent ara cap al nord. En concret, s'estan dirigint al Vallès i al Maresme i les pròximes hores les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia de nou, Luismi.
3: Hola, bon dia de nou. Doncs sí, pendents encara d'aquesta meteo. Per bé que l'episodi més torrencial sembla que ja el donem per conclòs. Això sí, encara plou amb moltes ganes en alguns indrets del país. Serà immediatament la propera mitja hora, una hora, entre el Baix Montseny, per tant, tot el que seria la conca de la Tordera, també a l'Alt Maresme, compta amb les rieres que van aproximadament d'Argentona cap al nord, també cap a la Selva, al Gironès, sud del Gironès especialment, de la ciutat de Girona cap al sud, a la comarca del Baix Empordà. Aquí és on esperem que plogui més. De fet, ho està fent a hores d'ara amb moltes ganes, però ja no amb la virulència amb la qual ja ha descarregat el Penedès, el Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Anoia, en alguns racons fins i tot de l'Alt Camp o de la conca de Barberà. Registres a les últimes hores de 120 litres per metre quadrat a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès. N'han caigut 101 als hostalets de Pierola. N'han caigut 111 al barri de Can Rectoret de Barcelona Capital, això a Collserola. Gairebé 90 litres per metre quadrat en el cas de Sant Cugat del Vallès. Hi ha hagut una pujada molt sobtada de la Riera de Rubí, del Llobregat, de la Riera de Sant Cugat, del Besòs. Per tant, precaucem aquestes pluges. Ja diem, es van desplaçant cap a Girona i igualment s'han de produir algunes tempestes d'aquestes immediates hores a les muntanyes tarragonines, sobretot a l'Ebre, i també al nord de Lleida. Compte perquè en el cas dels Pallars o cap a la Noguera tindrem alguna pedregada aquesta tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'altre punt calent informatiu del dia passa per Madrid, en concret pel Consell de Ministres, perquè ha aprovat dos decrets per l'habitatge. És l'acord al qual han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació que ha durat fins a l'últim minut, que ha comportat, de fet, l'inici amb una hora de retard del Consell per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis, conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà, ja està confirmat, aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que ha començat fa pocs minuts, la roda de premsa posterior, i que està seguint la Carina Bellveu. Carina, bon dia, com va?
11: Bon dia, sí, aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. El segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem en directe Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquest acord.
12: Marcha para paliar esta crisis de vivienda y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
11: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran, recordem, del desallotjament ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat tota aquesta aprovació de la normativa.
13: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen consens definits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: És la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, en una primera reacció a aquesta aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del Consell de Ministres fa pocs minuts des de Barcelona. I tenim encara més reaccions, la del govern de la Generalitat, per exemple, que demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
4: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
14: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi amb algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
4: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets o consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
0: Més reaccions que ens arriben des de Catalunya. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que aquest decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret.
4: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
15: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Y usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, això malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
4: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
16: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí, després de pràcticament dues hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
17: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagava tot l'alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
16: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
0: És un quart de tres. El Consell de Ministres també ha aprovat avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caduca demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Maite Polo, bon dia.
18: De moment el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hessen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. A Hessen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, ja que el mes de setembre s'ha disparat fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada, impulsada pel preu dels carburants.
4: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
0: La crisi de l'habitatge planarà de ben segur en el debat de política general que arrenca aquesta tarda al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president. I dijous es votaran les propostes que s'hagin fet. Mont Carvajal.
19: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants, com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any, també les espanyoles.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat d'absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja al món local. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
21: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
20: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
22: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona, des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
20: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua a 8 municipis durant els pròxims 25 anys. Una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
2: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Maschio, portaveu d'Aigües Vida.
5: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix. I per tant, nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
2: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari al conseller delegat d'Acció Climàtica, que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedés suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic il·limitat.
0: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de Castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
23: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de Castells.
6: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de Castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
0: I encara més cites culturals. Aquest matí ha obert portes la 44a edició de la Fira Líber, al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El Saló Professional del Llibre reuneix 250 expositors de 19 països i preveu rebre uns 9.000 professionals. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
4: Es preveu l'assistència d'uns 9.000 professionals, prop del 40% internacionals, amb l'objectiu de facilitar nous negocis i d'obrir més portes perquè els llibres en espanyol arribin a nous lectors i mercats. Aquesta edició de l'Iber se celebra en un moment de fortalesa pel sector editorial espanyol. El 2025, la indústria va assolir una facturació de més de 3.000 milions d'euros, un 3% més que l'any anterior. La intel·ligència artificial també entra en escena a l'Iber. Manuel González és el president d'aquest saló.
24: Una vez que ya está aquí y las aplicaciones, lógicamente, son inmensas, el hecho de que pueda influir en la creación editorial, la trazabilidad de los contenidos es lo que nos preocupa, que se regule tanto a nivel europeo como a nivel nacional para que los derechos de las personas, los derechos de autor y de los editores se respeten.
4: Un dels grans objectius d'aquesta edició serà reforçar la dimensió internacional del negoci editorial. L'Iber compta amb representacions institucionals a diferents territoris i expositors internacionals.
0: I no deixem el medi editorial perquè el Premi Planeta ja escalfa motors una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari Millor Dotat de les Lletres en Castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
4: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400.
0: I ara sí, és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
3: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. Un partit a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
7: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
3: En handbol, aquest migdia el Barça juga el darrer partit de la fase de grups del Mundial de Clubs contra el Montada marroquí. En tenis de taula, el Ser l'Escala, després de baixar de la superdivisió masculina, ja pensa en aquesta nova temporada plena de reptes. Ràdio L'Escala, Ivan García.
8: El club tenis taula Ser l'Escala és un dels clars favorits per guanyar el títol de divisió d'honor. La meitat dels jugadors, Iker González, Nicolás Calvano i Arnau Pons, han jugat a la superdivisió. Són declaracions d'Iker González.
9: Fem un equip per estar tranquils. Segurament algun partit se'ns complicarà i poder algun partit perdrem, però sempre jo crec que la majoria de partits serem els favorits.
8: L'esparregarí Eric Cintas confessa que aquest projecte de l'Escala és el més ambiciós amb el qual ha estat.
10: El més potent, sens dubte. Amb els altres que he estat, doncs, estàvem justos per mantenir-nos sempre, i aquest, el projecte, pues, era molt bo, i si tot va bé, pues, a millor intentar pujar a la màxima categoria, i això era un repte molt, molt gran per mi.
8: Segons les previsions, el Ser l'Escala no perdria cap partit aquesta temporada.
3: En futbol, la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 2:15 de la nit a Sevilla i contra Croàcia, i el blaugrana Fermín López podria ser titular.
25: Fermín está en un estado de forma tan fantástico, energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: L'oli d'oliva. Un dels distintius de la cuina mediterrània és l'ús de l'oli d'oliva verge extra, tant per cuinar com per condimentar, com per aportar greixos saludables a la dieta. L'oli d'oliva es produeix a partir del fruit de l'olivera i és un aliment altament energètic, compost per greixos saludables monoinsaturats que es relacionen amb la prevenció de certes malalties i aporten molts beneficis a l'organisme. El tipus verge o verge extra s'obtenen exclusivament per processos mecànics. Al fer l'extracció a partir de les olives pressionades en fred, conserven les vitamines i antioxidants de l'oliva, els polifenols i la vitamina E. El verge extra és de qualitat superior al verge, però a nivell nutricional són molt similars. El d'oliva és l'oli més recomanat per a cuinar, perquè és un dels més estables a altes temperatures. En canvi, els de llavors, rics en àcids grassos poliinsaturats, quan s'escalfen poden formar substàncies tòxiques per a la salut. Per aquest motiu, si es volen utilitzar olis de girassol, lli o sèsam, a més d'escollir la versió no refinada, el seu consum es recomana exclusivament en cru. Per tant, si voleu evitar substituir l'oli d'oliva de les vostres cuines, el més recomanable és, en cas de fer-ne un abús, reduir el seu consum a les quantitats recomanades, unes 4-6 cullerades soperes al dia. Utilitzar tècniques de cocció saludables, com la planxa, el forn, el vapor o la papillot, que requereixen molt menys quantitats que les fritures. I comprar garrafes en comptes d'envasos petits, a poder ser de productors locals o de proximitat. L'oli més saludable i pròxim és el d'oliva i segueix sent el més recomanable a totes les edats, tant per cuinar com per amanir. Si en fas un bon ús i conservació, tampoc en gastaràs tant i és molt millor que prescindeixis d'altres aliments cars que d'aquesta meravella característica de la dieta mediterrània.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 per risc de tempestes fortes i d'inundacions. De fet, els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades les últimes hores. Les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa de nous aiguats que poden ser violents i que es desplacen cap al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats es van desplaçant de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques de Girona. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, Marta. Doncs un temps molt regirat, com no cal dir-ho, i de fet, a hores d'ara, tempestes que ja estan perdent una mica d'intensitat, però encara són extenses, sobretot en aquest cas a les comarques de Girona. S'ha d'advertir que nous ruixats s'estan formant, per exemple, al prelitoral barceloní, també a les muntanyes de Tarragona o al nord de Lleida. Ens ha quedat una atmosfera molt carregada i, per tant, les immediates hores encara tindrem algun xàfec intens on ja ha plogut tant, però d'una forma més local. Ja diem, les pluges més importants es situen a les comarques de Girona, però han de ser menys torrencials que fins ara.
0: De seguida ampliem la previsió del temps. És dimarts 29.

0: de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Sumar arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
1: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
2: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de las de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
1: Una alça que es torna a deixar sentir en la inflació. Al mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
1: Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
1: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet. Joan Barberà.
3: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català, al partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 3 minuts a 2:45.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Les pluges torrencials que escombren Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplacen a aquesta hora cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i del sud de Girona. A les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, és a dir, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer prop de 400 serveis amb algun salvament puntual de persones arrossegades dins dels seus vehicles. Això sí, no s'han de lamentar víctimes. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
6: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot de litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
5: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: Com sentíem, la comarca de l'Alt Penedès és una de les més afectades per l'episodi de pluges amb més de 100 litres per metre quadrat a diversos municipis. Repassem què ha passat en aquest episodi a la comarca amb Ràdio Vilafranca. Josep Maria Soler.
7: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida i els Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SOS al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts, Baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles atrapats, a més. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
8: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la Riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
9: Un palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque hay que sacarlo con bomba.
8: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
0: Com us dèiem, les tempestes ara es van movent cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme. A les pròximes hores, les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
10: Bon dia de nou. Doncs a hores d'ara pendents d'aquestes tempestes que s'estan desplaçant cap a Girona, perdent pistonada, també s'ha de dir, però d'aquí a poca estona, d'aquí a mitja hora, una hora, fins a les 4 de la tarda aproximadament. La pluja serà intensa, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, i és on més aigua s'hi recollirà de la demarcació gironina. També pendents d'algunes tempestes que s'estan formant a hores d'ara al Pla de Lleida, prop de Lleida capital, i també, per exemple, cap a l'interior de Tarragona. Però el gruix d'aquestes tempestes ha marxat, algunes han quedat més cap a Girona, com dèiem, i al llarg de la tarda, al nord de Lleida, muntanyes del prelitoral, àrea metropolitana, però sobretot interior, tornaran a tenir alguna situació de tempesta intensa, però sempre molt més local, situació que ja demà, per exemple, Marta, serà molt més tranquil·la.
0: L'altre titular indiscutible del dia el trobem avui a Madrid, perquè s'han aprovat dos decrets per l'habitatge, finalment. És l'acord al qual han arribat el PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut. De fet, ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que està seguint la Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
1: Bon dia. Sí, el paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions. Prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encara l'IVA als pisos turístics. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Un esforç del govern espanyol, diu la ministra d'Habitatge, amb que els grups de l'oposició s'hi poden sentir còmodes i confia en la generositat dels partits perquè aprovin aquest decret Mari Carmen. Escoltem Isabel Rodríguez.
11: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
1: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen. Recordem, arran del desallotjament, ara fa una setmana, d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació de tota aquesta normativa.
0: Gràcies, Carina. Tenim ja les primeres reaccions a aquesta aprovació del Consell de Ministres. El govern de la Generalitat demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es vol.
8: volen fer.
1: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
12: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi amb algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
1: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets. Ho consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
0: Més reaccions al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que és avui a Terrassa, ha augurat des d'allà que el decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un sol reial decret.
1: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
13: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Doncs bé, el Consell de Ministres ha aprovat també avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per tal de contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
14: De moment el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hessen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. A Hessen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
1: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja en el món local. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
16: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
15: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
17: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
15: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: 3:15, ens situem ara a Girona. El 95% dels ciclistes no baixen de la bicicleta quan circulen dins del barri vell, tot i ser obligatori. Ho recull un estudi del RAC que per primer cop ha analitzat tant la mobilitat ciclista com en patinet a la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Les 264 enquestes del RAC i les més de 2.000 observacions han detectat un baix compliment de la normativa de circulació també entre els usuaris de patinet. Només un 18% té assegurança i el 72% no ha registrat el vehicle a la DGT malgrat ser obligatori. Una altra de les dades és que un 40% dels ciclistes s'assalta el semàfor en vermell i, a més, el 22% no respecta el pas de vianants, un percentatge que també arriba al 58% al carril bici-bus. Lluc Salellas és l'alcalde de Girona.
19: La sensibilització i la sanció és que no tenim gaires eines més. Llavors, escolta, seguirem fent aquest tipus de coses. Segur que el RAC en sap més que jo. A vegades, doncs, el que necessita és anar fent, i jo crec que amb el temps, doncs, aconseguirem que la gent vagi respectant aquests espais on el que volem, en definitiva, és que la gent pugui passejar tranquil·lament i que la gent que va en bicicleta baixi durant 15 segons i torni a pujar la bicicleta.
18: Els usuaris encastats valoren com a aspecte més negatiu, amb un 5,3 sobre 10 la continuïtat dels carrils bici a la ciutat, i a un 18% els han robat el vehicle el darrer any.
0: A Palamós, al Baix Empordà, la plantilla de la policia local ha decidit plantar-se i deixar de fer hores extres. Ho fan per denunciar el deteriorament de les condicions laborals i també de salut dels professionals. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
20: No és la primera vegada que els agents de la policia local de Palamós prenen aquesta mesura de força. Ja ho van fer el febrer del 2025 en un conflicte per millorar les seves condicions laborals, que es va allargar més de 3 mesos. Ara els agents han decidit tornar a renunciar a fer hores extraordinàries per cobrir els torns. Miquel Àngel García és delegat sindical de CECIF a la policia local de Palamós.
21: Ja n'hi ha prou, ja creiem que ja n'hi ha prou, la plantilla ha fet puf, ja n'hi ha prou de cobrir les mancances estructurals d'aquesta policia amb hores extres, en comptes de fer un pla seriós i fer oposicions amb agents de carrera.
20: Els agents de la policia local de Palamós denuncien sobrecàrrega de feina per manca de personal, condicions laborals cada cop més inestables i retallades salarials. Es queixen que l'Ajuntament no hagi aplicat encara les sentències judicials que els reconeixen el dret a cobrar diferents complements salarials.
0: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt a l'Urgell sumaran guany un dia més d'activitat. La 37a edició oferirà experiències gastronòmiques com tastos a cegues i també musicals. Ràdio Sió, Txell Bernaus.
22: Els grans protagonistes de la fira continuen sent els torronaires amb IGP Torró d'Agramunt, que presentaran les seves novetats en l'àmbit de la torroneria i la xocolateria, en una fira que aposta decididament per potenciar la part més experiencial. Això ho indica la directora de la fira, Tamara Lombardo.
23: Cada any el repte és buscar noves experiències i noves activitats que continuïn fent que la fira sigui atractiva pel territori. Buscar noves experiències a les aules, en aquest cas enguany, doncs, aquesta sessió musical que se suma al Tas a Cegues, que va ser tot un èxit, i a les aules del Gust el repte sempre és trucar a la porta de grans noms mediàtics.
22: Del 10 al 12 d'octubre seran més de 150 els expositors, entre torronaires i productors gastronòmics, els que seran presents en una fira que comptarà amb 35 activitats programades, entre tastos, tallers i presentacions de productes. Aquest any, a més, també es potencia la part professional amb la tercera edició de l'Acadèmia del Torró, que aquest any amplia fins a 130 els alumnes participants d'escoles de restauració i hoteleria de tot el territori.
0: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de Castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
24: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
25: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de Castells.
24: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de Castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
0: Doncs més cites encara en clau cultural. Tortosa es prepara per a una nova edició del Festival Artèria, que organitza l'Ajuntament i la companyia de l'artista i ballarí Roberto Olivan.
1: En aquesta nova edició, que tindrà lloc del 15 al 18 d'octubre, es vol posar el públic al centre de les arts escèniques i convertir-los en protagonistes.
0: Ràdio Tortosa, David Benito.
2: El Festival Artèria 2026 té per objectiu incentivar el sentiment de comunitat a través de les arts escèniques en una programació on el públic formarà part de l'escena. Així ho ha destacat el ballarí, coreògraf i creador de l'esdeveniment, Robert Olivan.
3: Ara ja podem dir que a Terres de l'Ebre estan passant moltes coses, moltes i molt diverses, i que encara ens falta fer que el públic hi entre, conegui de primera mà, més a prop, totes aquestes activitats. Llavors, és per això que nosaltres li donem una mica l'accent a lo que serien els espais públics, la participació, la comunitat, és com donar-li més accent a que se pugui veure no només com a públic des de fora, sinó viure-ho des de dins, des de prop.
2: Teixint Memòries és un dels exemples de participació durant el festival, on dones majors de 60 anys crearan una peça de roba mentre expliquen les seves històries i que servirà com a fil conductor de l'obra Melic, que explora la disciplina del circ.
0: I encara un apunt més en clau cultural, en aquest cas editorial, el Premi Planeta ja escalfa motors. Una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari Millor Dotat de les Lletres en castellà, avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
1: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta, una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400. El Premi Planeta otorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà el proper dijous, 15 d'octubre, en una gala que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
0: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
5: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit es disputa a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
6: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
5: En futbol, el jugador del Barça, Rafinha, pendent de conèixer l'abast de la lesió que s'ha fet en el partit entre la selecció del Brasil, la seva selecció, i Austràlia. El jugador del Barça ha estat substituït en el temps de descans, té unes molèsties a la cuixa dreta i s'espera conèixer què té en els propers minuts. Durant els propers minuts es coneixerà l'abast de la lesió de Rafinha. Hem de destacar que la selecció espanyola juga aquesta nit al segon partit de la Lliga de les Nacions a 2:15 de la nit a Sevilla contra Croàcia. El blaugrana Fermín López podria ser titular. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente.
7: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
5: Les declaracions del seleccionador espanyol. Avui hi ha previst que faci rotacions en aquest partit contra Croàcia, al segon de la Lliga de les Nacions. Anem a Tarragona perquè hi ha novetats. El Gimnàstic de Tarragona, conjunt de la Primera Federació, en la seva idea aquesta temporada d'intentar lluitar per l'ascens de categoria, i el que va molt bé és el ritme d'abonats. Ens informa des de Tarragona Ràdio Jordi Blanc.
9: L'entitat ha superat els 7.500 abonats, un dels millors registres de les darreres temporades i molt a prop dels 8.000 de fa un any. Aquesta temporada, en els tres partits jugats al nou estadi Costa Daurada, s'han registrat molt bones entrades, amb més de 10.000 aficionats en el partit davant del Saragossa o 8.400 en el derbi català davant la Unió Esportiva Sant Andreu de dissabte passat. El president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, en una entrevista a Tarragona Ràdio, diu que els aficionats volen estar amb el club i assegura que la campanya Semper Fidelis ha estat un èxit.
26: Excepcional. La nostra gent marca tendència, vol estar al costat de l'equip en forma de renovar els abonaments. Ja aquesta setmana hem dat una xifra molt alta. Estem apropant-nos, doncs, a la xifra que vam acabar la temporada passada, i la veritat que només podem donar les gràcies per aquesta fidelitat i per aquesta constància.
9: El president del Nàstic es va referir també al futur sponsor principal de la samarreta. Assegura que és una decisió important, que les converses estan molt avançades i preveu que es tancarà abans de final d'any amb una empresa rellevant amb inversió al territori.
5: Gràcies, Jordi Blanc, des de Tarragona Ràdio. I setmana important per al Barça femení. Les blaugranes tenen un doble compromís de nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà a 7:15 de la tarda les blaugranes visiten el camp de la Roma. És la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. Precisament el conjunt blaugrana que entrena Pere Romeu ja ha arribat a terres italianes. Aquesta tarda les compareixences de premsa oficials, i diumenge reben el Real Madrid. Partit de la Lliga F serà a l'Spotify Camp Nou. De moment hi arriba, i hem de destacar que Aitana està en aquesta convocatòria per al partit contra la Roma, i evidentment es preveu també que jugui contra el Real Madrid en el clàssic, en aquest cas del futbol femení.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

Sí, benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i en Mabalea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs ja heu sentit i anireu sentint al llarg del dia. Nosaltres també intentarem mantenir-vos informats d'aquest empitjorament que s'ha fet de les previsions de pluja. Així que, doncs, serà una de les informacions que recollirem en el dia d'avui. Començarem, com sempre, amb l'apunt informatiu. També avui us parlarem de la joventut, concretament de la programació que Joventut ofereix per aquesta tardor. Fa just una setmana feia la presentació i avui ens acompanyarà, doncs, precisament el tècnic i també la regidora de Joventut per comentar com ha estat la reacció dels joves a totes aquestes propostes que es fan des de la regidoria i que, d'unidó, tant de bo un fos jove per apuntar-se. Després tindrem dues càpsules dels companys de la xarxa, concretament cada residu compta i també el calaix actiu, però també avui en l'espai del tast ens acompanyarà la directora de l'espai Empodera't de la nostra ciutat, l'Olga Rabassa. Més enllà de directora, també és una de les professionals que imparteix formacions en aquest espai que trobem a l'Avinguda Llibertat número 59 de la nostra ciutat. I avui l'Olga ens ve a parlar de la importància de l'exercici físic, però sobretot en les dones que es troben en aquesta etapa vital de la peri i de la menopausa. I també a la recta final del programa tindrem amb nosaltres la Montserrat Cabarroques. Ella és la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca i avui ens ve a parlar del Museu del Mamut. Està aquí a Catalunya, sí, sí, ens ho explicarà. I tot això és el que us oferim en el dia d'avui. No sabem si en pluja o no, la previsió és que sí, però anem endavant.

0: I com us hem dit, una de les informacions serà aquest anunci de l'empitjorament de les previsions de pluja localment intensa per avui dimarts i que es demana extremar la prudència. Estarem seguint aquesta informació, però també us volem informar que Mollet del Vallès continua creixent i ja supera els 53.500 habitants. Segons les dades del padró municipal, la ciutat ha assolit els 53.583 habitants a data 1 de gener de 2026, un fet que representa un increment de 530 persones respecte a l'any anterior. Aquest creixement confirma la tendència ascendent del municipi i dibuixa un Mollet cada vegada més poblada i diversa. Aquest augment, però, no prové del creixement natural de la població. Mercè Pérez, segona tinent d'alcaldessa a Mollet, ha comentat que durant l'any 2025 es van registrar 331 naixements i 475 defuncions, un saldo negatiu de vegetatiu negatiu de 144 persones. La pèrdua, però, ha assegurat que es compensa amb les noves altes al padró que permeten que el nombre global d'habitants continuï augmentant.
1: La xifra més alta tinguda mai en el municipi. Representa un increment de 530 persones en relació a la xifra oficial de l'any passat, que era 53.053 habitants. S'han produït un total de 331 naixement, sent la xifra més alta dels darrers 5 anys, i 475 defuncions. Això denota un creixement vegetatiu negatiu que queda compensat per les altes al padró, per canvi de domicili, procedents amb un 56,6% de la mateixa província de Barcelona, un 15% de la resta de províncies espanyoles, contemplant també la resta de catalanes, i la resta d'altres països del món.
0: Dic que ens preguntarem i d'on venen, no, aquests nous veïns. Doncs assenyalar que el 56,6% de les persones que s'incorporen al padró provenen de la província de Barcelona, una dada que posa de manifest el pes de la mobilitat residencial dins l'àmbit metropolità. I el Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, la SIR, torna a Mollet del Vallès després de 21 mesos. La Generalitat de Catalunya ha informat que a partir de demà dimecres, 30 de setembre, el Servei de Ginecologia tornarà a funcionar al Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet. L'alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio, s'ha mostrat contenta amb el retorn del servei a la ciutat.
2: Ara contenta perquè després d'aquests mesos, no, tenim un ambulatori que s'ha millorat amb unes obres importants que calien i que era necessari tant pels usuaris com pels treballadors de l'ambulatori. Ja tenim els serveis de pediatria també al lloc, no, on sempre havien estat, i ara, a partir d'aquesta setmana, tornarem a tenir a la SIR a la nostra ciutat.
0: La SIR es va trasvetllar temporalment al cap de la Florida, Santa Perpètua de Mogoda, arran de les obres de millora i rehabilitació del cap de planejador, que van comportar una reorganització dels serveis sanitaris de la ciutat. Durant aquest període, el servei de pediatria de planejador es va traslladar al cap de Camp Antiquet, i al mateix temps la SIR, que fins aleshores s'ubicava en aquest centre, es va desplaçar temporalment a Santa Perpètua. Ara, un cop finalitzades les actuacions de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica dels equipaments, els diferents serveis sanitaris han pogut recuperar la seva ubicació habitual al cap de referència. I ara sí, avui tenim el temps mogut, anem a veure quina és la previsió, quina és la informació que ens facilita en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia, una jornada regirada aquest dimarts i, de fet, amb fortes tempestes intermitents i que aniran escombrant de Tarragona cap a Girona al llarg del dia. Aquest matí serà al nord de Tarragona, aquest mig matí migdia cap a les comarques metropolitanes i aquesta tarda a les de Girona, on més aigua s'arribarà a produir i a enregistrar. Compta amb aiguats, especialment entre el riu Gaià i la Tordera. També ha entrat aquesta tarda cap a Girona. Independentment, alguns ruixats aniran caient cap a les comarques de Lleida i del Pirineu, i amb un ambient bastant xafogós. No ha de baixar gaire la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Fa just una setmana, la regidoria de joventut presentava totes les propostes de tallers, activitats adreçats als joves, la tardor jove. Avui ens acompanyen, dèiem allò just una setmana, s'acompanya la regidora d'aquesta àrea, Marina Escribano. Benvinguda, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Ha portat el paraigües?
1: Sí.
0: Sí? Sí, molt bé, previsora. I també tenim a Joan Caps, que és el tècnic responsable de l'àrea de la regidoria de joventut. Molt bon dia, Joan.
2: Hola, què tal?
0: El Joan sí que hem vist que portava un paraigües molt gran.
2: Sí, home, bueno, i s'espera pluja, pues, i a part sí, sí, que venim d'altres llocs i que creuem quasi Catalunya per arribar aquí, pues, sí, sí, cal vigilar-ho.
1: En transport públic.
2: En transport públic, sí, sí.
1: Una valentia.
0: Doncs això seria també mereixedor d'una entrevista que ens explica com s'ho fa el Joan.
2: Ah, bueno, una altra barra, no? Una altra dia ho podem fer, sí,
0: el
2: sí.
0: Tema aquest d'arribar en transport públic és allò per posar de vegades medalles, eh? Sí. Als usuaris i usuàries. Escolteu, una cosa, dèiem que fa just una setmana, no sé quina és, la primera pregunta és quina ha estat la resposta que esteu tenint allò dels joves amb aquesta oferta. Ho dic perquè crec que ja és a partir de finals d'aquesta setmana, entrem a l'octubre, ja comença tota l'activitat, no? Tenim un gamer, crec ja, no? Aquest divendres. Mm.
2: Sí, sí, està a tocar aquest divendres a la tarda gamer. Passa que aquesta és una activitat en la qual no es requereix inscripció per participar, sinó, diguem-ne, que és de portes obertes. Sí que marquem aquest mínim dels 11 anys, no? Perquè els que vinguin, doncs, siguin joves, adolescents i joves. Però bueno, doncs, des que va sortir, doncs, com que hi ha algunes que són programacions que són de tallers i altres que són activitats que sí que requereixen d'inscripció, doncs, les cosetes es van movent. Hi ha inscripcions que ja estan obertes, com la tarda de DJ, per exemple. Hi ha l'escape room, que si no recordo malament, crec que es va obrir ahir mateix. I bueno, doncs va fluint les inscripcions i també en el que són la part aquesta, com deia, més de cursos i tallers, també estan en marxa i també hi ha unes quantes inscripcions fetes.
0: Més enllà de les inscripcions, els joves pregunten, escolta'm, però aquí què és el que farem? O, no?
2: Perquè, sí, per la xarxa,
0: sobretot.
2: Tot i que vosaltres
0: allò, doncs, no? Expliqueu allò en quatre línies en què consisteix cada taller, de vegades amb un li no? Té dubtes i dir...
2: Sí, pregunten a través de les xarxes o els que són usuaris, doncs, de serveis com el Punt Jove o de l'Escolta Jove, doncs, han pogut anar preguntant doncs, curiositats o dubtes o ampliacions d'informació que pugui poguessin necessitar o demanar.
0: Sempre que es presenten programacions diem hi ha novetats i sempre, no? Un intenta, en la mesura del possible, ficar hi ha novetats i aquest any sí que n'hi ha, ni d'unidor, no?
1: Sí.
0: En aquesta tardor jove.
1: Sí, hi ha novetats i després també no n'hi ha i jo ho poso també en valor, les coses que mantenim, perquè vol dir que funcionen, perquè vol dir que són clàssics que esperen doncs els joves i les joves, però sí, hi ha novetats de coses, doncs, que les reflexions i les valoracions de com va, doncs ens porta a dir, escolta, donem-li una volta, fem-ho així, fem-ho allà. Per exemple, doncs hi ha el tema del curtmetratge de terror, que doncs fins ara s'ha estat fent doncs una representació teatral in situ, i aquest any doncs la proposta és doncs, a fer un curtmetratge que tindrà tots els aprenentatges, però que ja va tenir l'any passat, no? Temes de interpretació, escenografia, però el tema aquest, per exemple, dels efectes especials. I per tant també la novetat de que s'estrenarà a la sala Fiveller, amb la qual també es vol doncs mostrar no només a l'era, que també es farà, sinó a tota la ciutat, amb un espai cèntric com la sala Fiveller, aquest curtmetratge.
0: És a dir, que aquest any no tindrem allò competició que teníem al túnel del Torror, que fan Torrats i els joves, sinó que aquest any joventut, no?, fa un canvi i diu, escolta'm, anem a fer aquest curtmetratge, no?, que imagino que estarà llest pel tema de la castanyada, no?, i ens traslladarem a la Fiveller, però després el dia 6 de novembre, crec que vist, no?
1: Es fa l'era, sí, sí, el 30 i el 6, llavors també doncs, és una mica repesca, qui no hagi pogut ser-hi el 30 pel que sigui, doncs podrà rescatar-ho el dia 6 de novembre. Això és una novetat i després hi ha més novetats, per exemple, jo vull destacar les xerrades que farem d'habitatge.
0: Jo també. Val, doncs. Jo també les vull destacar. No.
1: Tu decideixes
0: l'ordre. Jo també les vull destacar perquè precisament una és d'habitatge i clar... Avui, no? Aquests dies parlar d'habitatge és gairebé obligat, no?
1: Sí,
0: llavors...
1: jo ara em fico un segon al barret de regidor d'habitatge. Aquests dies i sempre.
0: És a dir,
1: ahir dèiem en el ple, portem molts anys amb un problema a l'habitatge molt gros i ens fixem específicament en els joves, perquè els joves són els que han de, en un moment de la seva vida, emancipar-se i sortir de casa i començar a fer el seu propi projecte de vida. I per això cal feina i un lloc, un sostre. Per tant, fem aquestes dues xerrades.
0: Supervivència laboral i habitatge.
1: Exacte, per per doncs, despejar dubtes, acompanyar, informar en aquell ABC. N'hi haurà que potser per l'edat, potser algú de 30 ja sap de què va, però aquells que estiguin pensant en fer el pas o vulguin saber, doncs aquí tindran totes les eines per saber com començar a moure's, quins són els seus drets i sobretot doncs, anar una miqueta més informats perquè costa a vegades trobar aquests espais i des de joventut, a més, seguint el que nosaltres ens hem marcat al Pla Local de Joventut, aquests són dos temes fonamentals, més enllà de l'oci, del lleure, de la cultura, de l'educació, aquests dos són temes fonamentals.
0: Doncs aquestes dues xerrades començaran per la supervivència laboral, perquè evidentment si no tens economia malament no podràs accedir a l'habitatge, doncs comença per la supervivència i crec que serà el dia 15, no? El dia 15 a les 6 de la tarda, de 6 a 8 al Centre Cultural La Marineta, okay. I just la següent setmana, el dia 22, a la mateixa franja horària a partir de les 6, també a La Marineta es parlarà això de què hem de tenir en compte quan signem un contracte de lloguer. Comencem pel lloguer, després ja veurem si podem accedir a la compra o no, o paga la pena de mantenir el lloguer. Tot depèn de com estigui el mercat, no?
1: Evidentment, bé, vindrà una advocada especialista en habitatge i, evidentment, totes les preguntes que puguin haver, poden sortir també temes de, doncs, de propietat, no?, de comprar, però es tracta que hi hagi un espai on fer preguntes i respostes i també donar eines de dir dubtes que puguin sortir en el futur on em puc dirigir. Per tant, creiem que és
0: més,
1: molt oportú i necessari.
0: Hem de veure què passa just avui, no?, o en els propers dies, perquè potser sí. Doncs, la llei de l'habitatge, doncs, no?, el decret es modifica.
1: Ja tocaria.
0: Bé, de fet, nosaltres avui sentíem allò a les notícies, segur que la regidora també ho ha sentit, no?, que allò que aquest decret que es passa a aprovació, doncs li diuen el decret Mari Carmen, sí. Doncs que just avui jo sentia a primera hora del matí que la Mari Carmen podrà tornar a casa seva sí. amb un preu de lloguer que era similar al que tenia fins ara.
1: Sí,
0: llavors, és una llàstima tot aquest rebombori per al final.
1: Realment no és una llàstima, que tot aquest rebombori. A mi em sembla supernecessari, però fixeu-vos, el que era impossible de fer, que era arribar a un acord, ara, després de tot això i després de la fotografia lamentable d'aquesta senyora de 87 anys sortint amb camilla...
0: Això és el que és lamentable.
1: Ara sí que es pot. Mm. Per tant, bueno, això és un blanquejament total d'aquests fons d'inversió i ja està.
0: Novament sí, sí. Els joves, perquè si no tindríem un altre debat. Ja hem dit allò que podríem tenir una conversa sobre com arribar a Mollet en transport públic, si t'has de travessar Catalunya, i també doncs, un altre seria el tema de l'habitatge. Dèiem això de novetats del tema de canviant del túnel del terror, el curtmetratge. També hem vist que hi ha més col·laboració, sempre hi ha hagut, no?, però amb el Museu Abelló també hi haurà allò intervencions.
2: Sí, això és una de les novetats, clarament és una novetat, perquè sí que amb el Museu Abelló, per exemple, els vespres gastronòmics els portàvem a terme, i els seguirem portant, simplement és una cosa que fem més aviat en èpoques de més bon temps, més primaverals, però en aquesta ocasió sí que s'enceta tot un treball com més conjunt a l'hora de fomentar i d'apropar, és a dir, de fomentar el museu, no?, i d'apropar-hi la gent més jove, i en aquesta programació de tardor doncs és amb dues accions, una és un club de lectura i l'altra és, bueno, arrel del Premi Mollet Art, no?, doncs tots aquells joves artistes que van guanyar, no?, i que van ser reconeguts amb la seva obra, doncs apropar-lo amb espais en els quals joves puguin anar, conèixer l'obra, saber com va ser el procés creatiu i que puguin tenir com aquest intercanvi amb altres joves artistes. No?
0: Uh-huh. Comentava Marina Escribano, jo també vull destacar, no?, aquells tallers que tenen continuïtat, perquè això doncs, vol dir que hi ha un interès per part dels joves. No? Per exemple, hi ha el de circ, que jo crec que ja porta no? força temps.
1: El de circ, és a dir, tot el que passa al punt jove, que recordo que són totes les tardes allà a l'era i poden anar doncs, de 12 a 17 anys. Aquí tenim el Mouta Jove, que és activitats d'esport, i per tant això es manté el circ, es mantenen les cuines, que també té molt èxit, i llavors apareixen doncs, tallers nous. Uh-huh. Els joves i les joves van, estan una estona, la primera part, doncs, fent deures, estudiant, bueno, doncs, passant a punts, el que sigui, i després fan el taller que sigui o l'activitat que sigui en funció del curs. La costura també es manté, que té també molt èxit, i apareixen coses noves com la preparació d'un podcast, un taller d'efectes visuals...
0: Que esperem poder escoltar-ho aquí a
1: sí,
0: Ràdio Mollet.
1: Sí, és veritat. Aquí serà amb col·laboració vostra, per tant, agraïts i agraïdes, i penso que pot ser una cosa molt xula.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. No sé si hi ha cosetes d'aquelles que de cara al Nadal també hem vist, no?, que es faran activitats, que ja en aquesta tardor s'ha programat activitats, algunes d'elles el futsal, crec.
2: Sí, no sé. Bueno, ara la Marina us explicarà una mica, no?, potser el solidari, que aquest vale. És una mica abans del Nadal. Del Nadal, sí, el que fem és que amb el Nadal apuntem el que farem, com que és, després surt una programació específica de ciutat, diguem-ne que ja aprofundim amb horaris i tot això, però sí que en aquesta programació ja s'apunta doncs una mica les cosetes que hi haurà per les festes de Nadal, que bàsicament sí que aquestes són de continuïtat. I després està el 20 de novembre el torneig de futsal jove solidari, que us ho explica la regidora.
0: Sí, que això va funcionar molt bé, no?
1: Em passes la pilota.
0: Va anar molt bé, no?
1: Va anar molt bé. El que aquest any volem és mantenint el futbol, que és allò que tenen ganes de fer els joves i les joves entre el 2011 i el 2014, vale? Estem en aquestes edats de fins a 17, doncs amb aquest lema de marcar un gol per la solidaritat és emmarcar aquest torneig de futbol, però amb tot un contingut de valors per la pau, per respecte, per la tolerància, l'antiracisme, i per tant aquí tindrem, esperem, no?, estem acabant-ho de treballar, col·laboració d'entitats solidàries de la ciutat i tot un treball on els joves i les joves també puguin dir la seva, puguin reflexionar al voltant de tots aquests valors de convivència, en definitiva, de solidaritat, i de pensar una mica més enllà del seu melic i bueno, que al final vivim en una societat diversa, plural, on no tothom té unes mateixes condicions de vida, on no tothom és de la mateixa religió, del mateix país, de les mateixes creences, i per tant com ho fem des de la joventut mateixa, no?, per doncs treballar en aquesta bona convivència pacífica, tolerant, i per tant hi haurà tota una sèrie de com racons, tallers, que s'aniran combinant mentre no juguen a futbol per poder passar per aquí.
0: Com és que no s'encaviten ara que s'estan fent les jornades de solidaritat, que s'han ampliat i a més durant 3 setmanes?
1: Perquè ja eren 3 setmanes. Penso que ja està bé. També potser està dirigit, està tothom dirigit, però potser un públic més adult o així, i nosaltres volíem fer una activitat específica que ja vam començar l'any passat, que és el segon any, que al voltant hem fet tota una imatge, i per tant pensem que, és a dir, forma part de joventut / solidaritat, però queda a part. És a dir, Solidaritat va fer tota una sèrie d'accions, coordinades o no amb altres regidories, tot sota un mateix paraigües, que és doncs consciència, treballar, divulgar, i aquesta, jo crec que la nostra voluntat és que, a més, també penja del Pla Local de Joventut, no? Per tant, és una activitat pròpia, però també coordinada. I, per tant, té la seva entitat, o no sé com dir-ho, no? Sí, la seva entitat pròpia.
0: Estava pensant que també en aquest tema de tenir present, no?, allò, doncs, ara comentava la regidora, no?, el tema de, més enllà de mirar-te el melic, doncs, mirar cap enfora, també hi ha una activitat que té a veure amb el 25ena, no?, i serà una trobada, en aquest cas, poètica, potser crida l'atenció, no?, en els joves.
2: Bueno, és una activitat que ja fa, si no recordo malament, serà el
1: 4,
2: jo diria que és el 4 any, sí, i bueno, és una manera de, bueno, al final a nivell de ciutat, no?, sempre hi ha programació pel 25 de novembre, és una forma de sumar-nos també amb aquesta mirada més jove, no?, amb aquesta forma de fer, no?, més pròpiament jove, i sí que és veritat que els darrers anys pues, ho hem estat fent a través de pues, una mica el que seria el llenguatge poètic, sempre amb veus femenines. Algun any, i aquest any en principi també anirà per aquí la cosa, també s'hi sumarien, no?, un acompanyament musical, a part de lo que és poesia, no?, pura i dura, diguem, doncs també hi hauria com aquest acompanyament més d'un format de cantautores, no?, o d'acompanyament musical. I bueno, és un acte que sí que és veritat que encara estem acabant-lo de determinar, el que és el lloc i on s'acabarà ubicant, però sí que em sembla que era una temàtica rellevant, i a través de, en aquest cas, pues, de la paraula i de la reivindicació, pues, doncs convertir-lo, no?, també en un element més de la programació d'aquesta tardor.
0: Està clar que no anirem allò comentant fil parlant de cada activitat, perquè jo he començat dient avui tant de bo un fos jove per apuntar-se, perquè hi ha molta oferta, i sí que us convidem a entrar a la pàgina web de Joventut, tafanejar, mirar també a través de les xarxes, i que no us adormiu, perquè les activitats comencen ja aquest mes d'octubre.
1: Sí.
0: Així que aquesta

0: al futbol i no troben espais, no? Estan en el parc, igual estan en llocs que no són adients, llavors la gent gran, no? Ens queixem, ai, ja, aquests nens estan jugant, si són petits...
1: Bueno, diria no sé. Moltes coses, de tot això que estàs dient, diria moltes coses. Diria primer que hem d'aprendre a compartir l'espai, tant uns com altres. Dos, que tenim patis oberts a Mollet, on els adolescents van a jugar a futbol i, per tant, no hi ha problema. Que des de joventut també hi ha la Christmas Cup i el futsal jove solidari. Per tant, també nosaltres sabem que hi ha unes ganes de fer futbol i també hi és. I llavors aquests espais de joventut, bueno, si us ho fixeu, tota la programació que estem parlant, n'hi ha alguna que sí que és de més 18, cap, no? Però també hi ha tot una, tot el que és el punt jove és d'adolescents. Mm-hmm. Per tant,
0: sí que
1: estem molt enfocats en aquesta part perquè efectivament aquesta franja no són ni infants ni són joves adults i per tant aquí sí que queden una mica d'aquella manera de dir, bueno, com els... Com treballem, no? Vull aprofitar. Avui, aquesta tarda...
0: Tenim
1: ja
0: Consell de Joves.
1: Tenim Consell d'Adolescència de Mollet i, per tant, aquí us hem d'estar treballant, escoltant i fent realitat tot allò que es pugui fer a través d'aquesta veu dels representants dels diferents instituts, entitats joves, que al final és el camp. Consell d'Adolescència de Mollet. Fixeu-vos que amb el nom ja nosaltres hem volgut centrar en aquesta franja d'edat amb la que penso que podem treballar molt bé.
0: De manera que, clar, per actuar cal primer escoltar.
1: Totalment.
0: No? Perquè si no, malament.
1: A veure, que igualment a l'equip de joventut hi ha gent molt professional que porta molts anys, aquí el Joan, que porta molts anys d'experiència, que ja ha impulsat Consell d'Adolescència, pressupostos participatius i una sèrie de coses, i per tant, un cert coneixement dels adolescents i els joves hi ha, i també tot l'equip, la Tània, l'Eric, la Maria, el Francesc i la Dolors, i amb aquest coneixement i amb l'escolta permanent dels joves, doncs anem fent, anem recalculant, anem fent créixer algunes coses a d'altres, i aquest curs posarem en marxa més coses noves que aviat també us explicarem.
0: Molt bé, doncs els convidarem perquè ho vinguin explicant aquí. De fet, evidentment, si un agafés allò les programacions d'anys enrere i a les actuals, veuríem aquesta evolució en positiu, no?, de tot el que s'està treballant des de la regidoria. Jo crec que els joves també ho deuen notar i ho deuen agrair, així que endavant. Marina Escribano i Joan Camps, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tant de bo, allò s'omplin tots els tallers, tinguem allò overbooking.
1: Sí, sí, tant de bo que tothom pugui fer allò que li ve de gust i que explori coses noves.
2: Exacte, aquí té l'opció, diguem.
0: Vinga,
1: moltes gràcies.
0: Molt bé, adéu-siau.
2: Gràcies.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Cada residu compta.
1: Què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts. Una setmana més al Cada Residu Compta. Avui tenim a la Teresa Zamora amb nosaltres.
2: Hola,
1: benvinguda, bona temporada.
2: Vinga.
1: I amb la Marta Rubio, que ja la vam escoltar la setmana passada. Benvinguda de nou. Ja vam avisar a la Marta i jo la setmana passada que anàvem a fer una mica de repàs de temes, Tere, perquè estem ja a tercer curs.
2: Ens hem de posar a punt.
1: I ens, el setembre és per allò, eh? Tornar a l'escola.
2: Situem-nos.
1: I avui el que fem és això, tornar a la rutina. Venim, espero que no haguem deixat els bons hàbits, els petits gestos, no els haguem oleat aquest estiu.
2: Bueno.
3: Costa una mica, de vegades.
2: Bé. Moltes vegades sabem que quan fem activitats turístiques ens costa una mica més, allò de mantenir la separació, perquè total hem estat només 3 dies en aquest en aquesta casa rural i així, no sabem on hauríem de llançar els residus i tal. Vull dir que, primer punt, alerta, que potser sí que hi ha alguns hàbits que hem perdut una mica, doncs, aquest període i que hem de recuperar.
1: Jo sóc una mica de friqui, ja ho sabeu, de fet m'ho han comentat la Teresa, i allò que vas fora i dius, ostres, aquí ho fan diferent, aquí els envasos i els papers els posen junts, el vidre a part, a les cases recullen el porta a porta una cosa, hi ha contenidors per una altra.
2: I tant, si hem sortit del nostre país, si hem voltat per diferents regions, si segur que hem observat i hem hagut de fer coses diferents.
1: Però allà d'on de fueres, és una dita castellana aquesta, de fes el que vegis, doncs...
3: Sí.

0: Això també ho hem d'aplicar aquí. Tornem a la rutina, tornem a reciclar, tornem a separar bé a casa. Us anirem donant pistes al llarg de la temporada, però, Tere, seria ja allò bàsic. Contenedor d'orgànica, sí o sí?
1: Sí. Un dels reptes que hauríem de tenir molt és la separació de l'orgànica. Quan separem l'orgànica, és d'anar un pas més enllà del que ja tenim més integrat, que és la separació del cartró, del plàstic, del vidre, no? Que això, com que tenim els contenidors des de fa molt més anys i és un producte que ens molesta bastant i molt voluminós i, de més, ho tenim ben integrat. Però encara hi ha moltes famílies i moltes persones que tenen el concepte de que reciclen, de que separen, però no separen l'orgànica. Hi ha un repte que és incidir perquè té moltes implicacions en la resta i el fet de que hi vagi l'orgànica en la resta.
0: Un altre amic que hem de fer, amiga en aquest cas, aquest curs, és la deixalleria. És una amiga nostra, Marta, i hem de portar coses. Tu hi vas, a la deixalleria?
2: No gaire. Això és una cosa que normalment li deixo als meus pares. I, per tant, de moment no és la meva responsabilitat.
0: Doncs aquest jovent, Teresa, l'hem d'animar.
2: No, clar. Però jo he portat els meus reptes personals.
0: Ah, els teus reptes personals.
2: Sí, que volia compartir amb vosaltres.
1: No, pel que el primer que hem de fer és de dir quina ens situem en l'ordenació una mica, com funcionarà casa nostra aquesta vegada.
0: Exacte.
1: I també s'han de distribuir a vegades funcions i rols. Tenim joves que ara aniran a la universitat, sí, i que fins ara no ho feien. Tenim nanos que han crescut, que se li han de donar responsabilitats, i s'ha de parlar de què fem a casa, qui compra, qui ordena el rebost, qui ordena la nevera, qui mira que les dates no quedin passades, etc. Llavors, bueno, una miqueta de veure aquí, que potser un primer pas és aquesta revisió. Aquest any, com es planteja la vida familiar? Mm. Potser, Marta, em sap greu, però potser en aquest canvi a casa teva et pot tocar anar a la deixalleria.
2: Sí, potser sí, em tocarà, eh?
0: Va, ara que ho dius, Marta, explica'ns els teus reptes, va.
2: Doncs mira, jo el que havia pensat, sobretot fent aquí una reflexió sobre el que vull canviar, és, primer, no comprar tant online.
0: Molt bé.
2: I ja partint d'aquesta idea, primer, fer una mica de neteja d'armari, veure el que tenim, el que no tenim, el que necessito i el que no necessito, perquè després no em poso i
0: vull
2: acaba
0: fotos,
2: ja...
0: Vull fotos, el dia que ho facis.
2: Sí,
0: vull
2: sí,
0: fotos.
2: Sí, encara no, perquè fa calor.
0: Fa molta calor.
2: Però, sí.
1: Podem anar a ajudar,
0: bueno, ja saps que això,
1: Txell,
0: avui
1: podem anar
0: prou...
1: allò a fer...
0: Sí. Igual ens agrada alguna cosa, porta les...
1: També,
0: les...
2: És veritat, no,
1: també,
2: això ho faré. I després, quan compres online, sobretot el que passa és que et ve tot amb bosses, plàstic, caixes, i sobretot si fas, jo que sé, una comanda d'alguna cosa més gran, et ve en una caixa enorme que després jo no sé què fer d'aquesta caixa. És automàticament un residu per mi.
0: Sí.
2: I això em sembla un problema que he de posar fi.
1: Aquest, i quan a vegades dius, ara no sé si serà aquesta talla o l'altra, demanaré les dues,
2: sí,
1: i així després...
0: Ja tornaré una altra.
1: Tornaré,
2: sí,
1: una.
2: No? No.
0: Despesa energètica, de combustible...
2: O dos colors, perquè no saps quin color et quedarà millor.
1: La compra online té molt d'això.
2: Sí.
0: Fem-ho conscientment, no? Pensem abans de fer les coses. Mm. Va, et deixo 10 un mes, que vull que me'ls digui la Tere, també els seus.
2: Doncs mira, amb el tema del canvi d'armari, que se m'ha passat molt ràpid, el que volia dir és que amb les coses que no em poso, que em costa molt assumir que ja no les faré servir, vull fer un intercanvi amb amigues.
0: Ah, molt divertit.
2: Perquè totes estem igual, en realitat, i després a mi em fa molta il·lusió quan alguna amiga em diu, tinc això, ja no em va bé, o ja no me'l poso i sé que a tu t'agradarà, te'l porto aquest dia, i realment sí que fa il·lusió després quan te'l porten. Llavors això, no acumulem més coses, no oblidem les peces de roba a l'armari i intentem fer una mica reflexió sobre el que fem realment.
0: A veure si animes els joves, va.
2: Home, jo crec que sí,
0: volem,
2: no?
0: Volem proves, Tere?
1: Sí.
0: Digue'm, anomena'm els
2: canviaré
0: tres reptes.
2: Canviaré foto el dia que faci el canvi d'armari.
1: Molt bé, molt bé.
0: Tres reptes ràpids de la Tere.
1: Escolta, mira, jo un té a veure amb alguna cosa que ho faig, però ho hauria de reforçar, que és comprar en l'àmbit de l'alimentació de manera més limitada, perquè m'agrada cuinar i m'agrada tenir aquelles coses que dius, bueno, això per si de cas, ara compres una peça per si de cas, i no cal, perquè moltes vegades després això et condiciona la cuina que has de fer i el risc del malbaratament, que no vull que m'afecti,
0: que en parlarem,
1: que no vull que m'afecti, exacte, hem de parlar, perquè afecta molta gent. I després l'ús de la deixalleria, perquè hi ha petites coses que dius, ostres, m'ha trencat el boli, o no aniré a la deixalleria per un boli.
2: Yeah.
1: A la resta. Llavors ja que la deixalleria l'hem d'utilitzar perquè llavors allà tenim més possibilitats de separació en més fraccions i, per tant, això, que no em passi aquesta petita cosa.
0: Doncs jo només us diré un repte.
1: Vinga.
0: M'he proposat convèncer tres amistats que no reciclin orgànica que ho facin.
1: Molt bé, molt bé.
0: De mica en mica s'omple la tica.
1: Sí, sí, jo t'anava a dir que l'altre que tinc és que hem de mantenir allò, els principis aquests, de dir, vaig al restaurant i demano aigua de l'aixeta. Vaig al restaurant i m'emporto el que sobra. Mm. I que això no ens
0: jo
1: faci...
0: Jo això ho faig, eh?
1: No, no dic que no.
0: I amb el culet de vi també,
1: però
0: que va
1: que
0: molt
1: no
0: bé.
1: Que no ens faci vergonya.
0: No.
1: I que, a més, si tenim alguns companys, amics, que amb els que estem compartint aquest dinar... Això, estimular que ells també
0: exacte.
1: Ho facin i que no et vegin que, com si fossis un bitxo una mica raro.
0: Noies, ens ha anat el temps volant perquè tenim una xerrera aquí de totes tres, però ja sabeu que aquesta temporada fem tres coses al final del programa. La primera, avui, el residu de la setmana, Teresa, t'ho dic a tu, és el bric de llet o de suc? Contenidor.
1: Uh-huh.
0: A quin contenidor?
1: El de plàstic.
0: No,
1: el groc.
0: El groc. No és el de plàstic, no?
1: No, el d'envasos. Tens raó, he dit molt malament, he caigut.
0: Veus, t'he pillat.
1: Sí, però mira, veus, va bé perquè ara puguem fer. Sí, tenim aquesta visió, pensem en aquesta idea i no hem d'associar que el contenidor groc és per envasos de plàstic.
0: Vale, cert o fals? Els brics van al contenidor blau perquè tenen cartró.
1: No. El fet de que tinguin cartró no els fa que vagin... Sí que tenen cartró, però tenen altres capes i és un envàs que majoritàriament es considera, diguem-ne, envàs de plàstic i va al plàstic.
0: I un petit gest que podem fer?
1: Un gran gest, que és que els hem de plegar.
0: Com les caixes de cartró?
1: Sí. A més, veurem...
0: Una mica.
1: I fixem-nos, ara hi ha alguns en el mercat, i en alguns és que hem de veure de quina manera el propi proveïdor ens convida a plegar-los.
0: Molt bé.
1: Llavors, a vegades, permeten que s'estan esforçant en fer uns envasos de brics que són més quadradets, i aquests permeten que quan els pleguem ocupen poc bulto. Això és molt interessant.
0: Doncs aquest és el dia que us demanem aquesta setmana. Cada setmana us en demanarem un. Són molt petits. Si entre tots els anem fent, farem un gran canvi. Gràcies,
1: totalment.
0: Teresa, gràcies, Marta. Fins la setmana vinent. Adéu a tothom.
3: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Us donem la benvinguda si just ara us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet i en concret a l'espai El Tast, que tenim aquí en el Posa't les Piles, el magazín de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Els dimarts tenim diferents professionals de diferents àmbits i en el dia d'avui parlem precisament amb la directora, també doncs, monitora de Pilates Online. Ara ens ho explicarà la directora de l'Espai Empoderat de la nostra ciutat, que es troba a l'Avinguda Llibertat número 59, també a través de xarxes i la pàgina web podeu contactar per si teniu interès. És l'Olga Rabassa. Benvinguda, Olga, com estem?
1: Moltes gràcies, Emma, merci per convidar-me.
0: Estem jo contents i contentes de que ens acompanyi l'Olga, perquè a més ens ha fet una proposta molt interessant, que és parlar de la importància de l'exercici físic. Segur que alguns i algunes direu: ja estem, l'exercici físic, la dieta mediterrània, tot això fa salut, però la Olga, a més, vol posar-hi l'èmfasi en aquesta importància de l'exercici físic en les dones en una etapa vital que és la peri, no? I
1: sí,
0: la menopausa.
1: La peri i la menopausa. Al final, l'exercici físic, com bé dius tu, i gràcies a Déu ja es parla molt, és important, és necessari per viure amb salut i benestar, perquè portem una vida massa sedentària, que no és per la que l'ésser humà, diguéssim, està dissenyat, però també, afortunadament, cada vegada es parla més de la importància de fer exercici físic i, en concret, la força per les dones a mesura que anem doncs, complint anys. Jo sempre dic a partir ja dels 40, que ens acostem cap a la perimenopausa i la menopausa, és superimportant tenir en compte el tema de l'exercici físic i de la força. I avui us volia explicar el per què i donar-vos doncs, opcions o alternatives.
0: Us heu fixat, sobretot la força, exercici físic i la força. Doncs explica'ns per què? Per què és tan important, Olga?
1: Mira, l'exercici de força, que força al final pot ser aixecar pesos, però també amb el mateix cos podem fer molts exercicis que treballem la força. En aquesta edat, en totes les edats, però en aquesta sobretot, és perquè és el tipus d'exercici que més ràpidament reforça o ens ajuda a augmentar la massa muscular. Què passa? Que a mesura que ens acostem a la menopausa, les dones que estem sotmeses als cicles hormonals, les hormones tenen molta importància, fa que comencem a perdre més massa muscular. Totes les persones, els homes també, a mesura que ho complim anys, però amb el tema de la menopausa es pot accelerar molt ràpidament aquesta pèrdua de massa muscular. Aleshores, fer exercici físic i començar a treballar la força ens pot ajudar a frenar o fins i tot a augmentar aquesta massa muscular.
0: A més, també és l'època en què començareu a sentir a parlar d'osteoporosis i llavors et diuen, per reforçar els ossos, el que has de fer és reforçar la massa muscular.
1: Fixa't com el cos és molt intel·ligent i tot està relacionat, Jo recordo quan estudiava, que jo també he estudiat, soc coach de salut, formada en psiconeuroimmunologia, que et posaven un escenari quan et passa això i et passa això i et deien, al final, el que el cos necessita són unes coses molt senzilles i aquestes coses molt senzilles repercutiran en tota la salut. Doncs en aquest cas és el mateix. Si tu deixes de tenir massa muscular o perds massa muscular, els teus ossos estan més desprotegits, han de carregar més pes, això pot generar més fricció, pot generar més desgast articular, etcètera, etcètera. Aleshores, el mateix. Doncs com més reforcem la massa muscular, més sostinguda tindrem aquesta estructura i al final tenim dret i podem voler moltes coses, Podem voler no augmentar de pes, perquè a la que baixem de massa muscular i ens venen els canvis hormonals, normalment és molt fàcil que vinguin acompanyats d'un augment de pes. Per tant, podem voler mantenir-nos més tonificades i veure'ns millor. Però també podem voler, o al final el més important per mi, és que ens puguem moure amb autonomia el màxim d'anys possibles, no? Llavors, depèn de quins siguin els teus objectius, podràs treballar més o menys, a nivell d'intensitat, a nivell de vegades al dia, però sí que és molt important que comencem a pensar en això.
0: Ara que comentaves en intensitat, de vegades al dia un dels problemes de la societat actual és la gestió del temps.
1: Total.
0: Jo crec que l'Olga també en sap d'això. De fet, en deia, jo ara tinc allò formacions online de Pilates i està anant-hi molt bé. I això em dona una llibertat, em comentava.
1: Exacte,
0: el tema de la gestió. Clar, llavors hi haurà persones que diran, sí, però quan faig? Quantes vegades he de fer aquests exercicis de força?
1: Mira, és molt important un altre cop. Jo és que per mi aquest és el meu tema, però justament el projecte que tinc jo de Pilates Online el vaig enfocant a això, perquè com que estic molt enfocada en dones, tenim molt aquesta objecció. Ostres, no tinc temps, no? Entre la feina, les càrregues familiars, si tenim criatures, si fan extraescolars, si no sé què, si no sé quantos, quan faig jo esport? Perquè, clar, si tinc que anar a buscar un gimnàs que facin una cosa que em vagi bé, que s'adapti al meu horari, que no sé què, que no sé quantos, aleshores, per això el que jo ofereixo són cursos online. Jo faig pilates perquè sóc instructora de pilates i ara, si voleu, us explico també per què penso que el pilates és superideal, però sempre el reforço també amb força, eh? Jo dic, faig pilates, força i mobilitat. Aleshores, sempre hi ha l'opció de que tu des de casa, amb molt poquet material, puguis fer coses. Sí que és veritat que necessites potser una miqueta més de força de voluntat, perquè no tens ningú que t'està dient posa-t'hi, però tens la facilitat de que ho fas en l'horari que et va bé, que no t'has de desplaçar, no perds aquest temps, no has de col·locar criatures, no has de... etcètera, etcètera. Aleshores, al final, el més important és que cada persona miri com és el meu dia a dia, què puc fer. Jo sóc molt irresponsable, entre cometes, i jo sola a casa no faré res. Bueno, doncs llavors busca què pots fer a fora. Pots fer un dia a la setmana, pots fer dos, els que puguis. Jo sempre dic que el millor exercici és el que fas. O sigui, ja no entro si força, pilates, natació, no, és el que facis. Aleshores, si amb l'excusa de no trobo cap centre de pilates a prop de casa, cap horari em va bé, no sé què, no fa res, no, doncs llavors surt a caminar, vés a nedar, fes el que sigui. El millor exercici sempre és el que fas. Dit això, doncs mira, mínim, ideal, si pots dedicar 2-3 dies a la setmana a fer alguna cosa de moviment, i si podem incloure pes, doncs que és el que estem avui parlant, no, pes o exercicis de força, doncs millor.
0: Quins serien els exercicis de força, allò que estan a casa podríem fer fàcilment? Jo sempre penso allò, doncs agafar doncs, una bossa de llenties, no sé, alguna
1: cosa. Exacte,
0: no?
1: és que al final amb qualsevol cosa de pes, també avui en dia és molt fàcil doncs, que et puguis comprar dos manuelles, no? Dos pesos, sí. De 2 quilos, de 3 quilos, i puguis treballar. Hi ha exercicis molt senzills que al final doncs, podem treballar la força en braços, la força en cames, els podeu trobar a tot arreu. Llavors sí que és veritat que a vegades podem tenir por de, ostres, si no ho sé fer bé, ho estic fent bé, potser estic aixecant aquest pes, però potser em faré mal a l'esquena o em faré mal a la lumbar. Per això jo també, què t'haig de dir, no? Com a instructora i persona que em dedico això, ideal és que algú et pauti com a mínim els inicis o t'expliqui com fer-ho. En el cas, doncs, aquest que et deia, jo torno a escombrar una miqueta cap a casa, eh? El pilates per mi et dona o ens dona a totes les persones la seguretat que, a més, els exercicis que estem fent ens afavoreixen la manera com el nostre cos es mou, ens afavoreixen les articulacions, el control del cos, perquè té molta part de conèixer com funciona el meu cos i què moc. Perquè tu, a vegades, veus una persona que està fent un exercici i només visualment el faries de qualsevol manera. I, en canvi, potser si te'l pauten, si està pautat també molt des del pilates, et farà tenir en compte moltes coses. Vale? Per tant, aprendràs doncs, com tens que connectar tota la zona, per exemple, del que s'anomena el core, la zona abdominal, que és molt important, perquè si no la connectes, potser estaràs treballant força, però estaràs fastidiant sòl pelvià o estaràs fastidiant lumbars, igual sempre també amb la zona de les espatlles, corregir-les, que estiguin ben posades. Llavors, bé, no és per donar por a ningú i sempre a les xarxes o a internet trobarem 4 exercicis, eh? Però...
0: Què és el que es necessita per fer pilates, Olga? Ho dic jo perquè el pilates, quan ja fa uns anys que la gent va començar a parlar, pilates, m'he apuntat a pilates, sí. I tothom parlava de les pilotes gegants.
1: Mira, no? el pilates, a l'origen, de fet, és el que es diu el reformer, que és aquella màquina que sí que és més grossa i és molt difícil. A casa no l'acostumem a tenir. Aleshores, si tenim moltes ganes de provar-ho, és anar a un estudi de pilates que tingui el reformer i que ens puguin donar les bases. Però, en realitat, el pilates, en el seu origen, el mateix Joseph Pilates, que és l'inventor, també va fer el pilates mat o el pilates a terra sense cap tipus de material ni implement. Per tant, també hi ha uns exercicis de pilates clàssic que es poden fer sense res. El que passa que al principi sí que te'ls ha d'ensenyar a fer algú. Vale? Per això que et deia, si tu et poses a mirar com donen la volta, com no sé què, igual et fas més mal que bé. En canvi, ben pautats, sempre doncs, tindràs un control del cos, un control, això que et deia, de la zona abdominal, aprendràs a articular correctament la columna, perquè moltes vegades ens anem quedant encarcats i se'ns van apilonant les vèrtebres. Aprenem també doncs, quina articulació... Hi ha articulacions que per la manera com ens movem gairebé no es mouen i tenen una funció, no? Doncs tornar a donar-los la funció a les articulacions i als músculs. Llavors, què necessites per fer pilates? Doncs ganes de provar-ho. Les primeres vegades sí que sempre ho has de fer guiat, ja sigui en un estudi o agafant algun tema també online que el pots fer des de casa, perquè al final és que tu guiïn bé.
0: Mm-hmm. Estava pensant això que deia l'Olga, no? Que hi ha moviments que de vegades no fem, allò habitualment. Estava pensant allò aixecar el braç i quan has de, no? Dius, ui, quin mal, no?
1: Ah, exacte.
0: I i segurament amb aquests exercicis el que fas és treballar tota sí. la musculatura, no?
1: Sí, sí, sí, totalment. I és que al final l'objectiu serà, doncs, jo no sé, arribar a com més grans possibles, 80, 80 i pico, 90, el que pugui, imagina't, que puguis aixecar-te i tornar-te a sentar tu sola, que no és poca cosa, o que puguis obrir els armaris de la cuina, o que puguis pujar una bossa amb la compra. Tot això és el que ens dona autonomia. Són aquestes coses que, si no les estem treballant, perdem massa muscular, no movem correctament el cos ni la musculatura, anem perdent. Llavors, també és molt important aquesta continuïtat, perquè el cos respon molt ràpidament. Jo he vist persones grans que, de no poder, no, d'haver-se d'aixecar amb assistència, doncs potser al cap de pocs mesos de fer uns exercicis guiats i treballar això, el cos és com que recorda ràpidament quin era el moviment, li torna a donar l'ordre a aquell múscul de que es fiqui les piles i és fàcil. Home, una persona molt gran doncs no es posarà a fer maratons, però pot tornar a... pot guanyar en autonomia, no? Llavors, imagina't si comencem ja sense esperar a tenir aquesta edat.
0: De fet, estava pensant allò en un altre espai radiofònic que tenim aquí a l'emissora, que ens va visitar el cap de geriatria de la Fundació Sanitària Mollet i que comentava com des de la fisioteràpia, no? Havíem Exacte. Vist aquesta millora i posava l'exemple de les sentadilles, sí. que també haureu sentit sí, a parlar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Allò dir, de persones que fer 10 sentadilles al dia...
1: I ja està, i amb res, una setmana o dues comencen a poder aixecar-se soles de la cadira, perquè al final la gràcia dels exercicis és reforçar una musculatura per un moviment diari. Llavors, la sentadilla, que en català es pot dir squat, ¿vale? Seria com l'anglès, però
0: squat. Sí,
1: també, sí. Al final reprodueix això, com jo m'aixeco i me torno a seure, ja sigui en una cadira, ja sigui quan anem al lavabo, etcètera, etcètera, no? Recluta la musculatura i l'habilitat de fer això en el dia a dia. Llavors, hi ha uns exercicis aquests molt bàsics que hauríem de fer tots, bueno, habitualment.
0: Hi ha un interès per part de les dones, deies, jo m'he centrat en les dones, no? Uh-huh. I estàvem parlant d'aquesta etapa en el que doncs, hi ha aquests canvis hormonals tan importants, no?
1: Sí.
0: No sé si realment allò et trobes, l'Olga ja porta 10 anys, no? Allò com a instructora.
1: Sí, sí, sí, ja fa uns anys i la veritat és que el que sí que he notat més fa d'uns anys cap aquí és que el tema de la menopausa comença a estar com més d'actualitat,
0: se'n parla
1: més. Llavors sempre va acompanyat d'aquestes indicacions de salut o de benestar, que sempre poden incloure l'alimentació, sempre també tenim en compte que acostumem a menjar molt per sota de les necessitats de proteïna, sobretot també les dones, que ens hem com culturalment acostumat a menjar així com ocellets, i no? Hem de menjar també tenint en compte doncs, més proteïna, perquè també serveix per protegir la massa muscular, més encara si fem esport. I el tema aquest, no? De fer esport i de començar a fer força. Llavors, el que et deia al principi, i és totalment vàlid, que moltes vegades la dona s'apropa al tema o a l'interès perquè diu, ostres, és que no estic fent el mateix que abans, menjo igual, em moc igual, no sé què, no paro de guanyar pes. I em sento cada vegada més cansada i cada vegada dormo pitjor. Llavors és un còctel de símptomes que podem tenir que quan el metge o ho sents als mitjans o on sigui o comença a sonar que l'exercici, fer exercici et pot ajudar, doncs al final busquem el més fàcil. I jo, fixa't que pot semblar molt difícil i que a vegades la gent que no fa mai esport, que no fa habitualment, uf, ara posar-me a fer esport és molt complicat. Però tot és de les coses més fàcils que tenim a l'abast.
0: A vegades, més que complicat, hi ha gent que et diu que és que no li agrada.
1: Bueno, això
0: el tema de l'avorriment,
1: sí.
0: Que
1: sí, sí,
0: dius,
1: sí.
0: Que a mi m'avorreix, no?
1: Sí,
0: no sé, per exemple,
1: podem...
0: a mi m'agrada fer natació, i llavors hi ha gent que diu, quina cosa més avorrida.
1: Bueno, això enllaça amb el que et deia al principi, que al final el millor esport és el que fas. Llavors, jo què sé, si fer pilates t'avorreix sobiranament, ho has provat per activa i per passiva i no pots, doncs no facis pilates, vés-te'n a fer una altra cosa. Ja et dic, però si t'agrada el senderisme, si t'agrada caminar, si t'agrada natació, tot i que potser doncs, no són, hi haurà esports que són més complets que els altres, o per completar-los idealment hauries de fer una altra cosa. Però si també és molt avorrit i dius, no, és que a mi m'han dit que tinc que fer força per nassos, posa't una música que t'agrada i fes que aquell moment tingui una mica de... O sigui, hi ha moltes...
0: Ara, de fet, ballar també és un bon exercici,
1: exacte,
0: sí, no?
1: Ballar és brutal. Utilitzeu-ho sempre per escalfar, sobretot, que així ja puja la motivació. Ens movem, traiem tensions al cos, perquè sí que és veritat que els exercicis pautats a vegades, sobretot al principi, els estem fent també supertensionats que podem arribar a semblar robots. Ostres, doncs primer traiem tensió, que també està molt bé.
0: I quan abans comenceu, millor, eh? És a dir, que igual
1: Totalment.
0: Hi ha persones que et diuen, mira, escolta'm, quan tingui més temps, no? Quan els nens ja siguin grans i tal, ja m'hi posaré. I ja està bé, mai és tard, no? Sempre es diu, no?
1: No, mai és tard o sempre és tard. No? O sigui, avui sempre és el millor dia per començar, perquè demà ja hauràs fet un dia tard, no? Per tant, sí. Però sí. O sigui, si la gent jove que fa esport, doncs perfecte. Com més aviat també comencis i ho integris com un hàbit, és més fàcil que ho puguis sostenir, perquè al final... com et deia, allò que el cos està connectat, és molt intel·ligent i amb una sola cosa millorem moltes altres, també és molt bo per la salut mental, és molt bo a nivell de tenir les teves estones, és molt bo per desconnectar d'altres coses, és molt bo per baixar l'estrès. Aleshores, quan agafem com l'hàbit, és molt més fàcil després sostenir-lo al llarg del temps, perquè arriba un punt que ja t'ho fiques entre les prioritats de la teva setmana. Jo haig d'anar a la feina, haig d'anar a portar els nens a l'escola, haig d'anar a fer la meva estona d'esport.
0: Olga, aquelles persones que diguin doncs vull conèixer la Olga, vull doncs tenir una sessió guiada de pilates, com poden contactar amb tu? A l'Espai Empoderat ja hem dit que està a l'Avinguda Llibertat, però l'Olga per xarxes i online sí. Molt millor.
1: A l'Espai Empoderat ara ja no fem classes de pilates presencial. Jo ara el que estic fent, tinc el meu projecte que és Pilates en català i són classes guiades de pilates, guiades 100% en català, que era com una cosa que no n'hi ha tanta, i és això, pilates amb força. Llavors tu pots comprar diferents paquets de classes, un més principiant, un altre amb peses, un altre amb el focus que també les dones ens interessa molt, en abdomen, per protegir sol pel viatge, etc. Llavors, doncs, em podeu trobar a Instagram Pilates en català i en allà podeu trobar totes les... També podeu trobar moltes rutines o molts exercicis per fer a nivell gratuït o al YouTube i mirar, provar si us agrada aquesta combinació de pilates més força.
0: Olga, ho hem de deixar. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una propera.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Fins aviat.
2: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La crisi de l'habitatge plana ben segur en el debat de política general que comença just ara al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a partir de les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes que s'hagin fet. I des del sindicat de llogateres veuen el decret Mari Carmen que ha aprovat avui el Consell de Ministres com una victòria i asseguren que tot plegat demostra que les mobilitzacions donen resultats. Amb tot, adverteixen que hi ha línies vermelles. La seva portaveu, Carme Arcarazón, ha parlat avui a la xarxa.
2: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: A més d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona el nom al decret, Mari Carmen, hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, en concret el d'una família amb una persona que té una discapacitat del 87% i que feia uns anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat. El sindicat d'habitatge de Mataró afirma que el decret estatal aprovat avui hauria pogut aturar aquest cas concret. Més temes. L'episodi de pluges torrencials que ha escombrat Catalunya de sud a nord s'ha desplaçat a les comarques del prelitoral litoral de Barcelona, que ja fa estona passat, i al sud de Girona. Les properes hores es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat ja en un llit de màxim de 5 sobre 6. Per tant, se'n reclama precaució. I la plantilla de la policia local de Palamós ha decidit deixar de fer hores extres, segons ha informat el sindicat CESIF, amb representació majoritària en aquest cos. La formació sindical denuncia el deteriorament, diu, de les condicions laborals i de salut dels professionals. Assegura que hi ha moltes baixes mèdiques per quadres d'ansietat i estrès, manca d'efectius i que s'abusa, diu, de l'ús d'agents interins per cobrir aquests torns de servei. I Tarragona ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives altes. Consideren que durant el nivell mostrat en aquesta temporada es donen condicions per viure una de les edicions més destacades de tots els anys.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Continguts en xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Aquest mes de setembre està carregat de novetats. Així que jo avui us en porto un parell que he llegit últimament. Mireu, començarem per Si truques amb un plàtan telèfon, de Gideon Sterer i Emily Hughes, amb traducció de Pelolit, que publica Anima Llibres. Si truquessis amb un plàtan telèfon, qui s'hi posaria? De què parlaríeu? Us explicaríeu secrets o us faríeu preguntes? No se sap què passaria en realitat. Aquest àlbum il·lustrat, carregat d'humor absurd, també té perles de saviesa que m'han encantat. Ens parla sobre totes les vessants de l'amistat, com construir-la, com engegar-la, com mantenir-la. Crec que la meva part preferida és quan diu: si fas plans amb un goril·la quan li truques amb un plàtan telèfon, d'altres animals de la selva segurament li tindran enveja i voldran xerrar amb tu. Vés a saber de què. Però de vegades és bonic escoltar i prou. I llavors dir: sí, ja t'entenc. Sí, sé què vols dir. Si voleu saber-ne més, haureu d'agafar un plàtan telèfon i trucar. D'altra banda, he llegit Nettle, de Bex Hogan, el primer títol de la saga Terra de Fades que publica Bambú. Una iniciació a la fantasia fosca per a aquells lectors i lectores que volen fer el salt a la literatura juvenil. La Nettle no s'acaba d'adaptar al món dels humans. Un bon dia queda fascinada per la màgia del regne de les fades, que té dues llunes i els estels són vermells. Per intentar ajudar la seva àvia, que està molt malalta, la Nettle fa un pacte amb el rei de les fades. Ell guarirà la seva àvia i la Nettle, a canvi, haurà de complir tres tasques. Ella accepta el repte, però no sap que, en aquest lloc encantat, l'engany s'amaga per tots els racons i l'acaben enredant. Aquesta història de fantasia és àgil de llegir i, a més, té tocs de novel·la romàntica. De fet, destaco que els interessos romàntics de la protagonista no siguin tòxics i que a la trama també es parli de la importància d'aprendre a estimar-se un mateix. Si voleu descobrir més novetats, em podeu seguir a les xarxes com a misha-coela i trobar més ressenyes al web de paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Continguts en xarxa.

0: Us donem la benvinguda a aquest espai que tots els dimarts compartim amb l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. Si ens vau sentir la setmana passada que estrenàvem nova temporada, la Montserrat Cavarroques, que és la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, ens anunciava ja doncs, el tema que abordaríem en el dia d'avui. I és que anem variant i anem parlant allò de tipus de col·leccions, però també d'aquests grans contenidors que són els museus, que són contenidors de col·leccions. I ens va dir, parlarem del Mammutus, així que la tenim aquí perquè ens parli d'aquest museu que es troba al Tarragonès, a Tarragona, concretament. Molt bon dia.
1: Sí, com estem,
0: Montserrat?
1: Molt bé, molt bé.
0: Jo et vaig dir, desconeixia totalment que assistís a aquest museu.
1: No, jo també, jo perquè vaig remenant i vaig buscant per venir-vos aquí a oferir coses, no? També és veritat que m'agrada més parlar-vos dels que jo hagi vist, però també n'hi ha molts que no els he vist. De moment no hi he anat. Però vull dir, i vaig trobar aquest i, bueno, és interessant perquè col·leccionistes de coses així de prehistòria, que si un dent, que si unes... N'hi ha. Sí que és veritat que cada vegada n'hi ha més pocs, perquè si tu trobes alguna cosa d'aquestes és un patrimoni que tens que declarar.
0: Clar.
1: I llavors és el te'l deixen quedar o no, depèn molt. Vale? Llavors és que a vegades n'hi ha més pocs. Però sí que n'hi ha que fan cosetes d'ossos i cosetes que van trobant. I bueno, és una manera...
0: Bé, de fet, si són patrimoni, està bé que hi hagin aquests museus que ens permet gaudir a tots, no?, d'aquestes troballes.
1: A més, per lo que he vist per internet i tot, és un museu que està molt bé per anar-hi en família.
0: Fan moltes activitats. Sí, jo també t'ha panejat, quan la Montse ens va dir parlarem del Mammutus, el primer que vaig fer és anar a buscar jo què era això del Mammutus.
1: Sí, perquè és un espai, el Mammutus és un espai interactiu pensat per famílies, escoles, instituts i per tot el món. Vull dir, és molt assequible.
0: Que jo, de fet, he dit allò, ha estat a Tarragona, però no és...
1: No.
0: És a dir, el tarragonès, però la població és la Canonja.
1: La Canonja. Que la Canonja havia pertanyut a Tarragona, era un barri, però ja fa anys que és un poblet, el poblet de la Canonja. Però bé, no està tocat a Tarragona,
0: Clar, i saps que jo vaig investigar una miqueta més i dic, i per què està aquí el Mammutus a la Canonja?
1: Oh, perquè hi ha un jaciment.
0: Això, el barranc de la Boella, no?
1: Sí. Aquí en aquest museu podreu veure un mamut de gran format, a tamany natural, humidis a tamany real, fòssils d'animals prehistòrics, representació de fauna prehistòric, conjunts d'indústria i lítica, eines de pedra, i informació sobre el jaciment del barranc de la Boella.
0: Boella.
1: Uh-huh. Hi ha pantalles digitals interactives que tu les vas tocant i vas veient i et van explicant, i a més hi ha tot un recorregut. Diu que si es vol veure bé hi ha una horeta ben bona de visita. I llavors és això, que fan moltes activitats de cara a caps de setmana i així perquè puguin adherir-hi la canalla.
0: És que, de fet, jo des de mitjans de setembre i fins al mitjans de juny he vist que doncs, es pot anar dimarts i divendres pel matí, de dimarts a divendres pel matí, de 10 a 2, que deuen anar a moltes escoles, segurament, no? Però després els dissabtes està de les 10 del matí fins a 6:45, i els diumenges i festius també, doncs, de 10 del matí a 3 de la tarda.
1: Sí. Té que estar bé, si més no, jo el que vaig veure per internet i així es veia molt, molt maco. I els mamuts, els dinosaures, totes aquestes coses a la canalla els agrada molt. I moltes vegades va molt bé anar-hi amb la canalla i que fagin o que vegin o que se'ls expliqui. I si no, els grans, perquè jo hi aniria i m'agradaria. El que no he sabut trobar, que tu a vegades ho trobes millor, és si és totalment adaptat per persones amb minusvalia, perquè jo en les fotos vaig veure moltes escaletes. Però no sé si hi ha ascensor o no hi ha ascensor, perquè no ho vaig saber trobar.
0: Doncs mira...
1: Vaig trobar el peu de les entrades, que no me'n recordo ara, perquè no m'ho vaig apuntar, però no vaig...
0: trobar si era accessible o no. Doncs ara ho estic mirant, perquè la veritat és que fan moltes activitats i just aquesta dada jo tampoc l'he trobada, si era un espai adaptat.
1: I el que sí em posava és que aquest centre aviat tindrà un complement ideal perquè s'està creant un planetari digital ubicat a la mateixa finca, per oferir una proposta cultural única que combini la mirada cap al passat amb l'exploració de l'univers.
0: Ah.
1: Però encara, de moment, no està obert al públic.
0: Que bé. Ah, molt bé. Estava mirant, a veure si trobava això.
1: No, jo no vaig saber trobar. Jo que som molt tonta per internet.
0: No,
1: però
0: molt tonta, no. Jo el que vaig mirar és allò, els preus. He vist que és bastant assequible.
1: Sí,
0: perquè,
1: vaig veure que era molt assequible. Uns
0: 50,
1: però no
0: sembla que he vist. Allò, la visita guiada públic familiar, diu des d'uns 50 euros, no? I també pots anar, entrar per lliure, i si entres per lliure, doncs també és uns 50. Vull dir que després també hi ha les visites més tallers, allò
1: més
0: que
1: tallers,
0: comentaves.
1: Això, els tallers deuen valguer alguna cosa, però bueno, que...
0: No t'ho sé trobar.
1: No, jo tampoc ho vaig saber trobar. Jo no vaig saber trobar. El que vaig... d'allò és així. Sí que vaig trobar això del planetari, que amb aquest projecte posa la Canonja, fa una proposta molt decidida per posicionar-se com un referent cultural i científic a nivell nacional i també internacional. Perquè serà un planetari que oferirà el que és les estrelles d'ara, el que es veu ara, però també el que es veia en l'època prehistòrica, el que es podia veure en l'època prehistòrica. O sigui que pot estar bé. No, perquè moltes vegades quan poses un museu al costat et surt el que és l'horari i tal, i et posa que és adaptat i tal, però que no
0: doncs
1: em posava enlloc.
0: La IA sí que et diu que l'espai Mamutus és accessible per tothom, que té allò accessible per persones amb necessitats específiques de mobilitat i de comprensió.
1: Vale, doncs pues estupendo. Bueno, mentre no sigui... La meva filla va estar amunt ara per les vacances, no sé on, a Càceres, em sembla, que posava que era accessible per tothom i resulta que sí que era accessible. Tu anaves en cadira de rodes i els dos conserges te l'agafaven a pes i t'entraven les escales que hi havia.
0: No, en aquí posa allò que...
1: Pobres homes!
0: Diu, les instal·lacions estan adaptades per persones amb mobilitat reduïda. A més, diu, el recinte disposa de zones d'aparcament gratuïtes a l'exterior que faciliten l'arribada. També es planteja de manera l'exposició de manera molt visual i vivencial, que permet doncs, allò per les dificultats de comprensió i també la tecnologia avançada per la interacció física.
1: Sí, que està molt bé.
0: Que està
1: indicat. Sí. Doncs ja us dic, bueno, és el Museu del Mamut, però el coneixen com el Mamutus.
0: Ja sabeu, allò a pocs quilòmetres de Tarragona ciutat, abans ho comentàvem, no? A la Canonja, abans havia... No?
1: Sí, és que era un barri de Tarragona fa anys i al final ha quedat després.
0: Es van independent.
1: Independent. Vull dir, suposo que s'ha anat fent gran també i el que sigui s'ha anat independentant. Això passa com molts... Tenim barris a Barcelona que quasi són també independents encara que estiguin enganxats.
0: Ja,
1: Perquè no sé, te'n vas a Sant Adrià, te'n vas a Sant Adrià del Besòs, està enganxat a Barcelona, però és un poble a part.
0: És un poble a part, sí.
1: I està enganxat perquè la meva cunyada viu a Sant Andreu i van a Sant Adrià passejant. Vull dir que...
0: Montserrat, en tot cas, dir-vos que tenen pàgina web, tenen allò telèfon de contacte, podeu trobar aquest museu a través de les xarxes socials i posar-vos en contacte si teniu dubtes a l'hora de fer la visita, de dir, escolta'm, esteu oberts, no? M'agradaria, podeu fer la compra per internet de les entrades, vull dir que
1: I
0: està
1: si
0: molt
1: bé. I si mai voleu saber res de l'associació, dius que bueno, que...
0: de l'associació.
1: Que l'associació té un correu, que és coleccionistasmolleta@home.com, que podeu fer-ho. I sapigueu que aquesta setmana, el dia 4, tenim mercadet.
0: El dia 4 d'octubre, eh? Clar, primer mercadet al mes d'octubre.
1: Sí. Molt o sigui bé. Que tenim mercadet.
0: Això vol dir que a l'Avinguda Llibertat, doncs allà trobarem les parades de l'associació.
1: De col·leccionisme, brocanters i artesans. I aquesta setmana, si voleu anar, tot és el dia 3. El dia 3 hi ha el Motor Toys. És una fira de miniatures d'automoció.
0: Ah, que xulo.
1: Sí, tant de motos com de cotxes. Es fa a la sala de la Laguna, a la plaça de l'Església de Sils, tot el dia, Girona.
0: Molt bé.
1: El dia 3, trobada de col·leccionistes de sucres, només de sucres, a la closa de Torroja, número 15, a Reus, al dematí, de 10 a 1. Això ho fa sucressos, només ho fa sucre-reus, només fan de sucres.
0: Molt bé.
1: I el dia 3, la cinquena trobada d'intercanvi només de punts de llibre, al casal Cívic Naurell, de la plaça del Tint 4 de Terrassa, també el dematí de 10 a 1.
0: I Montse, per què especifiques tant? Només de sucres?
1: Perquè si diem només intercanvi, pot anar tothom que vulgui intercanviar coses, però quan el fan específicament d'una cosa no hi trobaran ningú més que porti res més. Clar, si el fan de sucres, hi aniran els sucreiros.
0: Sí, sí, els que tenen...
1: No hi anirà una altra persona. Si el fan de punts de llibre, no anirà una altra.
0: Clar, que és diferent altra. Quan vosaltres feu allò la trobada a l'intercanvi.
1: Nosaltres
0: que
1: fem... ara mateix que he dit que hi ha hagut de les tres ximeneies, és intercanvi en general, llavors és intercanvi en general. Com vam anunciar la setmana passada també, doncs quan posa intercanvi de col·leccionisme vol dir que hi pot anar tothom a canviar el que sigui. Una cosa és que en trobi o no en trobi, però hi pot anar. Però quan especifiquen que ho fan només de sucres o només de punts de llibre, es té que especificar perquè no hi anirà ningú més que porti res més.
0: Doncs ja sabeu, els que sou col·leccionistes, aprofiteu si sou col·leccionistes de sobres de sucre per traslladar-vos a Reus, si sou de punts de llibre, a Terrassa.
1: I Reus és un poble, ciutat, és una ciutat, digna de passejar-la. Uh-huh. És molt maco.
0: Sí, tot el
1: té
0: que és el centre.
1: Té cases precioses, sí. Té una història preciosa i és molt maco.
0: I un bon vermut.
1: També. I el vermut de Reus no n'hi ha res. El vermut negre de Reus és boníssim.
0: Molt rebé.
1: Bueno, vindrem la setmana que ve i us parlarem de la programació de l'últim trimestre ja que ens quedarà de l'any, de tot el que tenim preparat i tot el que farem.
0: Això que comentàvem de l'intercanvi i coses d'aquestes, doncs ens ho especificarà la Montse la setmana vinent. Per cert, ho ha dit ella, que si teniu algun dubte, alguna cosa, si us voleu fer socis de l'associació, us podeu posar en contacte a través del correu coleccionistasmolleta@hotmail.com
1: o passant pel mercadet a la parada que m'hi poso jo, que jo no tinc parada, però em poso en una paradeta per donar punts de llibre als socis i així, i sempre em troben. Vale? Vull dir que allà ens podem veure.
0: Molt bé. Montserrat, ho deixem aquí.
1: Pues
0: moltíssimes
1: sí, cuideu-vos
0: gràcies.
1: Molt i ens trobem la setmana que ve.
0: I tant, que vagi bé.
1: Adéu-siau. Adéu. Bon dia.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès continua creixent i ja supera els 53.500 habitants. Segons les dades del padró municipal, la ciutat ha assolit els 53.583 habitants el 1 de gener de 2026, un fet que representa un increment de 530 persones respecte a l'any anterior, quan la població era de 53.053 habitants. Aquest augment, però, no prové del creixement natural de la població. Són declaracions de Mercè Pérez, segona tinent d'alcaldessa a Mollet.
1: La xifra més alta tinguda mai en el municipi. Representa un increment de 530 persones en relació a la xifra oficial de l'any passat, que era 53.053 habitants. S'han produït un total de 331 naixements, sent la xifra més alta dels darrers 5 anys, i 475 defuncions. Això denota un creixement vegetatiu negatiu que queda compensat per les altes al padró per canvi de domicili procedents amb un 56,6% de la mateixa província de Barcelona, un 15% de la resta de províncies espanyoles, contemplant també la resta de catalanes i la resta d'altres països del món.
0: I entre tanta xifra, també hi ha noms propis que expliquen com canvia la ciutat generació rere generació. Entre els noms més escollits per als nens apareixen Tiago, Arnau i Leo, mentre que entre les nenes destaquen Ona, Arlet i Emma. I per altra banda, us informem que l'Ajuntament de Mollet ha presentat l'11a edició del Festival Internacional de Música Sona Mollet, que se celebrarà del 30 de setembre al 4 d'octubre amb joves talents i intèrprets de renom. El festival començarà amb la iniciativa La Maria Canals porta cua, un piano de cua a plaça Catalunya que tothom podrà tocar lliurement durant la jornada. La inauguració acabarà amb un recital del jove pianista Guillem León. La programació continua amb el tradicional concert de la Mollet Jazz Band, formació de referència de l'Escola Municipal de Música i Dansa, i amb el Paula Vilà Quintet, una de les propostes emergents més interessants de l'escena jazzística actual. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits

que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
1: Sí. On el puc escoltar?
0: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, us dono la benvinguda un cop més al món és digital. Avui començarem parlant d'una cosa que no és que sigui desagradable, però jo sí diria que comença a ser preocupant. Perquè des de fa un temps, al voltant de la intel·ligència artificial, sentim cada vegada més veus que ens adverteixen, i veus autoritzades, que ens adverteixen que potser estem anant massa de pressa. I el més inquietant és que aquestes veus no venen precisament dels enemics de la tecnologia. Venen, en molts casos, dels mateixos constructors, les mateixes persones que estan contribuint a crear-la. Geoffrey Hinton, Premi Nobel i considerat un dels pares de la intel·ligència artificial moderna, acaba de tornar a posar una xifra sobre la taula. Considera que pensar en un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial pugui acabar provocant l'extinció de la humanitat no és una estimació absurda. És a dir, creu que sí, que hi ha un 10% de possibilitats de que la intel·ligència artificial acabi en nosaltres. Un altre dels grans noms de la intel·ligència artificial és Joshua Bengio, també Premi Turing i un dels investigadors més reconeguts del món. Doncs en Joshua fa temps que ens adverteix que podem arribar a crear sistemes que escapin al nostre control. I aquests mateixos dies ha tornat a reclamar una actuació urgent dels governs davant dels riscos que comencen a aparèixer. I recordem una cosa que va passar a l'any 2023. Més de 30.000 persones van donar suport a una carta que demanava aturar durant 6 mesos el desenvolupament dels sistemes d'intel·ligència artificial més potents. Entre els signants hi havia Joshua Bengio, Elon Musk, Steve Wozniak, cofundador d'Apple, o l'historiador Yuval Noah Harari. La pregunta que plantejaven era brutalment senzilla. Hem de desenvolupar ments no humanes que algun dia ens puguin superar, substituir o escapar al nostre control? Déu-n'hi-do amb la pregunta, no? Jo personalment vull pensar que no arribarem mai a aquest escenari. Vull creure que si algun dia comencem a veure que la intel·ligència artificial s'acosta realment a una situació que no podem controlar, tindrem prou intel·ligència, la humana en aquest cas, per aturar-los. Bueno, dic que això ho crec, però seria millor dir que això és el que vull creure. Però també és veritat que la història ens ensenya una cosa una mica preocupant, que els humans tenim una certa tendència a posar les normes després que hagi passat alguna cosa greu, i no abans. I aquesta és probablement la gran pregunta que avui volem posar damunt la taula. Sabrem controlar la intel·ligència artificial abans que sigui ella qui ens controli a nosaltres? No sé quina serà la resposta, però per intentar trobar-la, avui, al món digital, tenim una magnífica col·lecció, permeteu-la la paraula, de convidats. 3 persones que coneixen molt bé aquest món i segurament no pensen totes. I això és precisament el que volem. Escoltar-los, confrontar opinions i intentar entendre si realment tenim motius per preocupar-nos o si una vegada més estem imaginant el pitjor dels futurs possible. D'aquí uns moments us els presento.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: comença la nostra roda d'experts amb l'Antoni Garrell, tertulià habitual del programa.
1: Bé, el tema és important, no?, perquè el que m'has plantejat, que és què hem de fer amb tot aquest debat que hi ha avui dia sobre la capacitat d'autonomia total que pot tenir la intel·ligència artificial i que fins i tot posa en risc la possibilitat de que sigui un gran enemic de la gent, no? O sigui, que pugui destruir la humanitat, com es diu. Bé, primer, i jo m'agradaria fer una primera observació que és molt important, que és no pensar que la intel·ligència artificial sembla que és un terreny de ningú, diguem-ne, no? Com si les empreses que la promouen són alienes al problema, com si els estats no regulen i no tenen cap responsabilitat, o fins i tot els propis programadors. O sigui, en el fons hi ha un tema que és la responsabilitat que pot tenir un projecte d'aquesta característica i d'aquesta naturalesa, com és el de la intel·ligència artificial, que és molt segurament canviarà molts aspectes de les nostres properes vides i vivències, perquè incidirà en tots els camps de recerca, de feina, etcètera, etcètera, a la universitat, a la forma en què els alumnes treballaran el seu coneixement. Podem dir, bueno, això, però al final de qui és la responsabilitat? Hi ha aquest perill, diguem-ne, d'eximir, exonerar o desresponsabilitzar la responsabilitat del que passa, perquè al final no ens sempre oblida que el que fa la intel·ligència artificial és resultat de la programació. Programació de gent que ha programat, diguem-ne, que aquest sistema perdoneu, vagi evolucionant i avançant i permeti fer un determinat tipus de tasques que estalviem, òbviament, i realment d'una manera molt notòria, feines de persones. I això és molt important de tenir-ho present, perquè si no podem caure en el paradigma de que en realitat, diguem-ne, aquí no hi ha cap responsabilitat. L'altre tema, que també és molt important, és veure si hi ha alguns casos, diguem-ne, no, sobretot per el ressò mediàtic que tenen una intervenció d'aquest tipus, en el qual es parla de que en realitat pot afectar el futur de la humanitat, fins i tot pot destruir la presència humana a la Terra. Bueno, això és motiu no d'un titular de molts titulars, i ara estem veient que en els últims 5 o 6 dies, cada dia es part de la primera portada, de la primera pàgina de qualsevol premsa, tant de Catalunya, d'Espanya o del món. Això és molt important per pensar, diguem-ne, sobre el tema de la responsabilitat que s'ha de tenir en relació amb això. Quan el propi conseller delegat d'Anthropic, el Dario Amodei, reclama un major control, bueno, està dient controleu-me, no? Aquí està també curiosa la reacció de Xina i d'Estats Units, no? Per una banda, el president Trump ha sortit amb les seves tradicionals sortides, el qual s'ha dit traïdors, per no dir-los també covards, i els xinesos diuen no, el que volen és regular la IA, la intel·ligència artificial, per, diguem-ne, frenar l'avanç de Xina, que és objectiu, que Xina està avançant d'una manera molt ràpida en diguem-ne, la producció d'artefactes, com es diuen, de processos i de productes i de projectes molt vinculats a la intel·ligència artificial. Per tant, ara ens podem trobar en una mena de bucle, diguem-ne, no?, en el qual, diguem-ne, hem de tenir cura, però no saben com fer-ho, però la intel·ligència artificial continua avançant perquè hi ha aquestes 6N o 7N o ja no saben quina generació d'intel·ligència artificial està provocant un canvi molt radical i molt important en la forma en què la qual s'està produint el coneixement. O sigui, ja estem passant d'una generativa, una intel·ligència generativa, com es deia aquesta, una forma més avançada encara, no?, en el qual és probable, diguem-ne, que la mateixa intel·ligència artificial sigui capaç de generar programes sense consultar amb els seus creadors. Però no ens oblidem d'una cosa. Algú li ha donat unes pautes per començar a treballar. Ella no es posa a treballar sol. És probable que després, per ser més eficaç i eficient, que és el que ha passat amb aquest atac que li van fer a la plataforma Hugging Face, que una intel·ligència artificial la va atacar, diguem-ne, a una altra plataforma, ella vagi buscant camins. Però hi ha un altre tema, tampoc podem equivocar-nos. La intel·ligència artificial no té consciència. No sabem si la tindrà. Jo soc dels que opino que no tindrà consciència. Però sí és cert, Tiemna, no? Que si el que ella produeix com a model és resultat d'una programació. No és autònoma de zero, sinó, en tot cas, després ella va, a partir d'algunes pautes i alguns paràmetres que seran d'una producció, ha anat continuant produint, etc etc. Per tant, per anar acabant, diem-ne, no? Perquè ja crec que si m'acaba el temps, el que és important és que sí és necessari crear una governança objectiva de com evoluciona la intel·ligència artificial en aquest món, i això és la pregunta que ens hem de fer. Com ho fem perquè hi hagi realment un tutelatge, i aquí és on comencen a haver-hi algunes tesis sobre autoritats independents, etc etc. Però en qualsevol cas, per acabar, no ens hem d'enganyar d'una cosa, diguem-ne, si hi ha alguna responsabilitat d'aquesta evolució que està tenint, no ens equivoquem, és una responsabilitat humana, i per tant som els humans els que l'hem de resoldre.
0: Sentim ara l'autoritzada opinió d'un altre dels tertulians habituals del món digital, l'Antoni Garrell.
2: Bon dia, Tomàs. Efectivament, aquest tema vinculat als riscos per l'humanitat de la intel·ligència artificial és quelcom que fa molt temps que en parlem. El que ha succeït és que aquestes darreres setmanes les notícies sobre els riscos per nosaltres, pels humans, de la intel·ligència artificial, o millor dit, els potencials riscos, s'han multiplicat. La causa no és altra que l'onada de renúncies i advertiments públics per part d'investigadors, executius, enginyers de seguretat d'empreses d'intel·ligència artificial, com poden ser OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind, etc. Les alertes van més enllà dels riscos ja coneguts. I malgrat que efectivament s'ha avançat molt, però encara no estan ben encarrilats els problemes com la generació d'informació errònia i la reproducció dels biaixos socials, perquè no existeixen els filtres de seguretat adequats. La possibilitat que les organitzacions o persones malintencionades utilitzen aquesta tecnologia per crear continguts falsos, manipular persones, realitzar estafes, automatitzar ciberatacs, o la creixent dependència dels sistemes automatitzats per a tasques sensibles de determinats processos, com poden ser els processos, procediments mèdics, fins a decisions estratègiques, quan no es fixa o no someten a una supervisió professional adequada, les conseqüències poden ser molt dolentes. Les recents advertències dels professionals les recents advertències dels professionals fan referència al risc creixent de la pèrdua de control. És a dir, aconseguir que la IA obeeixi les intencions humanes a mesura que esdevé més intel·ligent. Una por fonamentada en el fet que les proves internes de seguretat han demostrat, han evidenciat, que alguns agents avançats ja han aconseguit connectar-se a internet sense automatitzar i, a més, executar codi en servidors externs per complir els seus objectius. I s'ha fet sense supervisió directa. També en aspectes associats a l'ús militar i a la ciberseguretat. Atès que el marge de temps per defensar infraestructures crítiques, com ara hospitals, xarxes elèctriques, s'està esgotant davant la capacitat dels models per realitzar ciberatacs molt sofisticats. I, finalment, també per la manca d'una regulació internacional que sigui vinculant i que obligui a verificar formalment la seguretat dels models abans de desplegar-los. Un conjunt de fets que comporta que el sector estigui avançant sense que l'avaluació de les seves possibles conseqüències avanci al mateix ritme. Uns riscos que, si es materialitzessin, i ho repeteixo, si es materialitzessin, potencialment enfrontarien a la societat a una crisi multidimensional important. Potencialment caracteritzada per la vulneració massiva d'infraestructures crítiques i l'automatització dels conflictes militars, l'erosió de la veritat democràtica mitjançant desinformació per realista, juntament amb un impacte socioeconòmic sever en l'ocupació i la pèrdua de control humà sobre sistemes autònoms opacs i irreversibles, dels quals podrien arribar a dependre la presa de les decisions globals. Alguns no acaben d'entendre o volen mirar cap a un altre gestor, que, per exemple, ja experimentalment a New York hi ha robots que entreguen l'última milla, o que ja a Shenzhen es passegen acompanyats d'un policia humà, robots policies. En aquest context, Europa es troba davant d'un dilema addicional. La Unió Europea ha avançat en la regulació de la intel·ligència artificial per protegir els drets, la seguretat i la confiança. Però regular la tecnologia desenvolupades fonamentalment fora d'Europa no garanteix per si mateix la seva autonomia estratègica. La competència entre els Estats Units i la Unió Xina, Estats Units i la Xina, obliga a Europa, d'una banda, a integrar la intel·ligència artificial com un element clau de la competitivitat. Però alhora, en la meva opinió, obliga a desenvolupar les capacitats pròpies d'intel·ligència artificial i a disposar de les infraestructures necessàries, capacitat de computació, centres de dades, semiconductors, energia, xarxes digitals, recerca i talent. La sobirania tecnològica no es construeix únicament mitjançant normes. Requereix també capacitat científica, industrial i infraestructures. Davant d'aquest panorama, la discussió no hauria de passar per frenar l'avenç tecnològic, sinó per imposar pautes d'avaluació obligatòries amb protocols estrictament alineats, controls de seguretat i filtres ètics. Auditories externes independents, tractats internacionals sobre el desenvolupament i l'ús d'armes autònomes i lleis de responsabilitat civil per a les empreses desenvolupadores. La qüestió clau és com garantir que el progrés de la intel·ligència artificial continuï estant al servei de la humanitat i sota el control humà.

0: I per concloure el programa d'avui tenim la nostra també col·laboradora habitual, l'Àurea Rodríguez. Àurea, endavant.
1: Hi ha una cosa fascinant en el món de la intel·ligència artificial. Fa 3 anys, si deies que havies d'anar amb compte amb la IA, eres un tecnòpol. Fa un any, si deies que canviaria radicalment les empreses, eres una visionària. Jo que deia, antes muerta que si n'hi ha, imagina't. I ara resulta que alguns dels senyors que estan construint les intel·ligències artificials més potents del planeta ens diuen potser hauríem d'anar una mica més a poc o la humanitat s'extingirà. Home, benvinguts. Benvinguts als que dèieu que Europa regulava i Estats Units innovava. Ni una cosa ni l'altra. La vida a vegades no és ni blanc ni negre, sinó la majoria de coses són grisos. Aquests dies el Sam Altman, el Dario Modei, l'Elon Musk i altres figures de la indústria han coincidit en matisos que els sistemes més avançats necessiten més controls perquè s'estan anant de mare, és a dir, no arriben a controlar el que fa la pròpia intel·ligència artificial. Els apocaliptis diuen que veuen a Terminator darrere de cada chatbot i els apocaliptis de la regulació veuen a Brussel·les darrere de cada innovació. Ni blanc ni negre, sinó una mica de seny, sentit comú i sentit del bé comú. Sentit de que la humanitat ha passat per davant de les màquines, evidentment. La pregunta no és aquesta. La pregunta és què li deixem fer? Què li deixem fer a la IA? És a dir, fins a on automatitzem les coses i fins a on deixem que les intel·ligències artificials prenguin el control. Poden enviar un correu, poden comprar, poden contractar un servei, poden entrar a una base de dades, pot negociar un agent amb un altre, alguna cosa per mi, pot prendre una decisió que afecta un client, pot entrar en alguna base de dades de sistemes crítics. Aquí és on estan els límits i la paraula, en el fons, que estem discutint és autoritat i governança. Per què? Durant quant de temps? Amb quins diners? Sobre quines dades? I a qui respon si alguna cosa va malament? Qui hi ha darrere d'aquesta intel·ligència artificial? Una empresa? Una persona? Una responsabilitat humana? Això és especialment interessant. Vull dir, treballar amb els protocols, amb com es governen les IAs, amb quina és la governança des de les dades, o sigui, quin és el nivell que tenim de delegació, ja sigui a nivell individual, a nivell d'una empresa o a nivell d'un país. I això és del que estem parlant, o a nivell de la pròpia humanitat. Quin és el límit? Quins són els límits? Com qualsevol altra cosa, s'han d'acordar aquests límits. Aquests límits i per què ho fem servir. I això és el que han intentat, que estan acordant els BRICS, que hi ha diferents moviments que estan intentant acordar un marc de treball. Aquest marc de treball ha de ser global, per suposat. I aquesta carrera per qui lideri la intel·ligència artificial liderarà el món no permet establir, de moment, un marc acordat. Perquè no només són els països, sinó són les empreses les que estan marcant el ritme. I aquí hi ha la diferència. Que les fronteres, en el segle passat, les marcaven els territoris. I aquests territoris tenien un govern. Aquestes fronteres en aquest món les estan marcant les empreses. I aquí la diferència, que empreses i governs han de treballar plegats. Sobretot perquè tots som una única humanitat. I això no té fronteres. Sembla obvi el que estic dient, però no és que sigui agnòstica amb els models, no és que sigui agnòstica amb les persones, sinó que hem d'aprendre que si una empresa ha de canviar de tecnologia sense perdre els processos, les dades, el coneixement i les regles amb què governa els seus agents. Aquest és un nou model, és un model de cointel·ligència entre els humans i les màquines.

0: Bé, doncs després d'escoltar l'Héctor Sankowski, l'Antoni Garrell i l'Àurea Rodríguez, crec que podem extreure una primera conclusió. Probablement la pregunta no és si la intel·ligència artificial acabarà amb la humanitat. La pregunta important és què estem disposats a deixar-li fer i qui serà responsable del que falli. L'Héctor ens ha recordat una cosa fonamental. Darrere de la intel·ligència artificial continuem estant els humans. Hi ha empreses que la desenvolupen, programadors que la construeixen i governs que tenen la responsabilitat de regular-la. Per tant, si algun dia tenim un problema greu amb aquesta tecnologia, no podrem dir simplement que la culpa ha estat de la màquina. La responsabilitat continuarà sent humana i per això reclama una governança que tuteli la seva evolució. Per la seva part, l'Antoni Garrell ha posat l'accent en els riscos que ja tenim davant nostre. Desinformació, estafes, manipulació, ciberatacs, ús militar, infraestructures crítiques i, sobretot, la possibilitat de perdre progressivament el control sobre sistemes cada vegada més autònoms, i planteja una idea especialment interessant. No es tracta necessàriament de frenar el progrés tecnològic, sinó d'establir avaluacions obligatòries, controls de seguretat, auditories independents i acords internacionals. I ha tancat el programa l'Àurea Rodríguez, que ens ha portat probablement al centre de la qüestió. Ni blanc ni negre, ni Terminator darrere cada nova intel·ligència artificial, ni considerar que qualsevol regulació és enemiga de la innovació. La pregunta, diu l'Àurea, és molt més concreta. Què li deixem fer a la intel·ligència artificial? Pot enviar un correu, comprar, contractar, negociar, prendre una decisió sobre un client, entrar en sistemes crítics? És aquí, diu l'Àurea, on hem de començar a posar els límits. I res més. Fins aquí el programa d'avui. Us espero la propera setmana aquí al Món és Digital.
1: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El president Salvador Illa ha dit que espera que l'expresident Carles Puigdemont sigui present en el següent debat de política general, perquè s'haurà aplicat l'amnistia. Justament aquesta tarda ha començat el debat de política general al Parlament. L'escoltem.
2: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador. I així, el conjunt de ciutadans que n'han de ser beneficiaris i que encara no n'han vist que els hi sigui aplicada.
1: Precisament l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre que va arribar al Tribunal Suprem. Rovira no va arribar a ser jutjada ni empresonada perquè el maig del 2018 va fugir a Suïssa. Va retornar el juliol de 2024 i se li van retirar tots els càrrecs. Encara seguint amb aquest debat, el president Salvador Illa acaba de proposar la creació d'un fons d'ajuda a l'emergència habitacional, dotat amb 25 milions per les persones que es troben en situació vulnerable, dit, i les que no puguin pagar el seu pis. Ho desenvoluparem en propers butlletins. Per cert, parlant de vulnerabilitat, el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Ha prorrogat el descompte dels combustibles i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que es van activar, recordem, fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra entre els Estats Units, Israel i l'Iran, i ara s'allarguen fins al 31 de desembre. Escoltem Carlos Cuerpo, vicepresident i ministre d'Economia.
3: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual para minimizar también, por supuesto, el impacto presupuestario, el coste de estas medidas.
1: I Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid dimecres passat, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble Urba Gestión i tornarà al seu domicili quan tingui l'alta hospitalària, segons ha confirmat el Sindicat de Llogateres de Madrid. I darrer apunt sobre els aiguats d'avui que recorren Catalunya. La Ronda de Dalt està reoberta parcialment en sentit Llobregat després que s'hagi tallat a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron per inundacions. Ara hi ha un carril obert també a Canyelles.
4: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
3: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
1: Sendes. Dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:45 del migdia.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Rep una salutació de qui t'estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb el tema More Than This. És una cançó del grup britànic de rock, Roxy Music. De to melanconiós, en paraules de l'autor, aquest tret es deu a l'ambient de la costa oest d'Irlanda, on va compondre el tema. La lletra de la cançó fa referència a un home d'actitud passiva a que les coses li succeeixen sense que ell tingui protagonisme. Escoltem aquest èxit del Roxy Music, More Than This.

Etiqueta Negra va ser el segon àlbum d'estudi de Tino Casal, publicat el 1983 pel segell Emi Odeon. Destaca per incloure la cançó Embrujada.

Continuem amb la música al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots escoltar i descarregar-te el programa sempre que vulguis. You Are Danger és un senzill debut del cantant de disco italo Gary Lowe. Va ser un èxit a diversos països d'Europa, amb el seu major èxit a Espanya, on va arribar el número 1. Escoltem a Gary Lowe, You Are a Danger.

Una rosa és una rosa és el títol del cinquè senzill que s'extrau de l'àlbum Aidalai, del grup Mecano. La cançó va ser composta per José María Cano. Aquesta peça es pot classificar com una rumba i la cançó està basada en la frase «Rosa és una rosa». És una rosa de l'escriptora nord-americana Gertrude Stein. Aquesta cançó va ser publicada com a senzill a gairebé tots els països, a excepció de França, on el senzill promocional va ser «Toi». Escoltem a Mecano «Una rosa és una rosa».

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM fent un repàs a èxits i números 1. Ara ens arriba Let's Get Rocket, un senzill de 1992 de la banda anglesa de hard rock Def Leppard, del seu àlbum multiplatí Adrenaline. La cançó va assolir el número 1 a la llista Billboard Album Rock Tracks, el número 15 al Billboard Hot 100, el número 2 a la llista de singles del Regne Unit i el número 3 a la llista canadenca RPM Top Singles. Escoltem els Def Leppard, Let's Get Rocket. Do you wanna get

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. El Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, la CIR, torna a Mollet del Vallès. Després de 21 mesos, la Generalitat de Catalunya ha informat que a partir de demà dimecres, dia 30 de setembre, el Servei de Ginecologia tornarà a funcionar al Centre d'Atenció Primària de Can Pantiquet. L'alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio, s'ha mostrat contenta amb el retorn del servei a la ciutat.
1: Ara contenta perquè després d'aquests mesos, no, tenim un ambulatori que s'ha millorat amb unes obres importants que calien i que era necessari tant pels usuaris com pels treballadors de l'ambulatori. Ja tenim els serveis de pediatria també al lloc, no?, on sempre havien estat, i ara, a partir d'aquesta setmana, tornarem a tenir a la CIR a la nostra ciutat.
0: La CIR es va traslladar temporalment a Santa Perpètua arran de les obres de millora i rehabilitació del CAP de Planellador, que va comportar una reorganització dels serveis sanitaris de la ciutat. Durant aquest període, el servei de pediatria de Planellador es va traslladar al CAP de Can Pantiquet, i al mateix temps la CIR, que fins aleshores s'ubicava en aquest centre, es va desplaçar temporalment a Santa Perpètua. I per altra banda, us informem, i també en relació a l'atenció primària, que l'Ajuntament de Mollet ha aprovat en sessió plenària la moció presentada conjuntament pels grups municipals de Mollet en Comú Podem i ara Mollet Esquerra, EU i A, per garantir els recursos necessaris per l'atenció domiciliària ordinària als CAP de la ciutat. La moció insta l'Institut Català de la Salut a facilitar dades com ara el nombre de vehicles que té cada centre per prestar el servei d'atenció domiciliària, quin nombre de professionals els utilitzen i quin nombre de visites es fan al mes. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis a entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis a entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.
1: Siquiu, Siquiu, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
2: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. Siquiu, Siquiu, veus amigues.

0: ovnis, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
0: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 del migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
1: Expedient Mollet.

0: Després de la pausa, continuem amb la música aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Easy Lady és una cançó de la cantant italiana Spagna, publicada el 1986 com a senzill principal del seu àlbum d'estudi debut, Dedicated to the Moon. Escoltem a Spagna, Easy Lady.
1: Honey, move on now.

Viviendo deprisa és el títol del segon àlbum d'estudi gravat pel cantautor espanyol Alejandro Sanz, encara que anteriorment havia editat Los chulos son pa cuidarlos, sota el nom d'Alejandro Magno, el 1989. Va ser llançat al mercat per la companyia discogràfica UEA Llatina. Totes les cançons van ser compostes per Alejandro i algunes apareixien acreditades a Algazul Medina, pseudònim que Alejandro va utilitzar a l'inici de la seva carrera. Escoltem Alejandro Sanz amb el tema Se le apagó la luz.

0: Gràcies.
1: Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i recuperar sempre que vulguis els programes ja emesos. Candle in the Wind és una cançó amb música d'Elton John i lletra de Bernie Taupin. Va ser escrita originalment el 1973 en honor a Marilyn Monroe, que havia mort 11 anys abans, encara que la versió més cèlebre és la que el músic dedicà a la seva amiga, la princesa Diana, el 1997. John va cantar una nova versió en honor a la princesa Diana de Gales. Aquesta versió de la cançó va ser llançada com a senzill, aconseguint el número 1 a molts països. Escoltem Candle in the Wind, Elton John.

Ketama és un grup musical de flamenc, fusió i pop, format originalment a principi de la dècada dels 80. Ketama va representar, fins a la seva dissolució el 2004, un dels representants més destacats de l'anomenat Nuevo Flamenco. L'àlbum, Confusión, va rebre el Premi Ondas el 1998, el millor àlbum. Venem més de 300.000 còpies. Escoltem els Ketama, Estàtua de Sal.

0: Per avui marxem. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas. Aquí, a la sintonia de Ràdio Mollet, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Marxem amb el tema It's My Life. És una cançó i senzill de la banda nord-americana Bon Jovi. S'ha inclòs originalment en el seu àlbum d'estudi titulat Crash, de l'any 2000. Va ser llançat com a primer senzill per Bon Jovi després de 5 anys de silenci. It's My Life es va convertir en el senzill més exitós que ha gravat la banda, superant Always, de 1994. Ho dit, marxem amb Bon Jovi, It's My Life. Que tingueu molt bona setmana.
1: Tommy, come take out the garbage.
2: In a minute, Mom. Hello?
3: Where are you?
4: You're what? Missing it.
3: Get down here right now.
2: Where are you?
3: We're in the tunnel.
4: You have 5 minutes.
3: Get down here right now.
2: Okay.
3: Hurry up.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha anunciat al debat de política general la creació d'un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar vulnerables en situació d'amenaça de desnonament. Amb aquest fons el govern podria comprar el pis de la persona amenaçada perquè no l'hagi d'abandonar.
2: Creem un nou fons d'emergència habitacional. Un fons específic per ajudar a les persones que es trobin en una situació d'amenaça per desnonament degut a la seva situació de vulnerabilitat. Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei, tinguem a punt un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no l'hagi de deixar. Dotarem aquest fons d'inici amb 25 milions d'euros.
1: El govern, a més, oferirà la compra conjunta d'habitatges a ciutadans majors de 40 anys perquè que no puguin fer front a una hipoteca. Dotarà aquest programa en 100 milions d'euros. I no deixem l'habitatge perquè el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa avui que el decret habitatge que ha aprovat el Consell de Ministres no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
3: Luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dijo usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
1: L'Ajuntament de Sabadell investiga un regidor de Vox per simular un tret al clatell al ple municipal a una persona del públic. Es tracta del regidor César Gil. En un moment en què es debatia una moció sobre la situació a Ceuta i l'acció va quedar enregistrada per les càmeres de l'Ajuntament que retransmetien la sessió. En revisar-les, l'alcaldessa Marta Ferrés ho ha qualificat de gest indigne, immoral i alertat que buscaran totes les opcions legals per aplicar el règim sancionador. També han dit que ho faran els comuns en considerar que el gest anava adreçat a una assessora del partit. I l'episodi de pluges perd intensitat, però es manté l'avís per xàfecs intensos al litoral i prelitoral central i nord de Catalunya. Fins al vespre, el PEI-NUNCAT continua activat. Hem arribat avui a un màxim de 97 litres per metre quadrat a Canaletes, al Penedès, i 94 en 3 hores en aquella mateixa zona. I ha obert les seves portes la 44a edició de la Fira Libera, el gran recinte de l'Hospitalet de Llobregat. 250 expositors de 19 països amb 9.000 professionals.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
1: Molt bona tarda, bona nit, amants del motor. Això és l'Angle de Miramar, en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanya sempre fidelment el meu company Àlex Bermúdez. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Álvaro. Més fidel que altres persones d'aquest programa.
1: Saludem a la nostra companya Eva Otrero, que avui no es pot acompanyar des de l'estudi. Coses que passen, agendes que es compliquen.
2: Ah, sí, són les carreres.
1: Plens de l'Ajuntament que toquen el dilluns. Per tant, bueno, s'han d'organitzar les agendes. Sabem també a la part tècnica. Tenim el Pep Casasnovas avui darrere de la finestra. I tornem després d'un cap de setmana. Com podríem dir aquest cap de setmana a nivell de curs? Has estat com relaxat, però no gaire. Tu no has notat diferent això de córrer el dissabte?
2: Sí, la veritat és que no ho vam poder comentar l'altre dia, per faltar temps, com és habitual al nostre programa. A mi això em va trastocar una mica els plans, eh? El diumenge estava com orfe. O sigui, és com un cap de setmana quan no hi ha curses, però les hi ha.
1: Sí. Però,
2: clar, et ventiles la cursa a la una del migdia, que és força aviat, no? Del dissabte estàs tot el cap de setmana sense gens més de motor.
1: Sí,
2: una mica com...
1: el meme aquest del Bob Esponja amb la tassa de cafè, que està a la cafeteria ja esperant.
2: Sí, sí. No, et deixa molt estucat, eh? Bueno, això em recorda quan va haver-hi dos curses dissabte, fa un parell d'anys, que va coincidir amb el Ramadan.
1: Ah, sí, a l'Aràbia Saudí i al Bahrein.
2: Però allà encara era per la tarda, llavors, bueno, és com si en matines una mica diumenge, no?
1: Sí.
2: No tens tantes hores sense...
1: Aquella cursa de Bahrein va caure bastant dura, eh?
2: Sí.
1: Aquella cursa de Bahrein, jo recordo que més d'un i més de dos es van adormir durant la cursa, perquè era ben dura.
2: A part, era el 2024, si no recordo.
1: 2024, sí.
2: Veníem d'un 23, que almenys havia forces de taix interessants, no?
1: Sí.
2: L'Alonso, tal.
1: Bueno, l'Iricien Alonso era l'únic que li donava mossegar.
2: Sí, realment no va ser. Però bueno, jo me'n recordo del Gran Premi del 23 de Bahrein, que només pel tema d'Alonso va ser molt més... interessant, almenys des d'un punt de vista amb la bufanda, no?
1: Totalment. Després vam tenir Jeda, també el 24, que l'únic destacable va ser que va debutar el Berman,
2: sí?
1: I que Stroll va tenir un accident bastant fort, de fet. I, en fi, tornant al 2026, que és on hem d'estar, mantenint-nos en el present, hem tingut un Gran Premi del Bakú, bueno, interessant.
2: Bueno, 2026.
1: Sí.
2: O sigui, en la dinàmica una mica.
1: Jo he de dir que no em va desagradar del tot.
2: Però és que ja partim d'un viatge molt baix.
1: No,
2: o sigui,
1: ja,
2: estàs ja amb una expectativa tan negativa que una cursa que sigui més o menys com eren fa dos o tres anys, que tampoc eren la gran cosa, ja està bé, no? Però bueno, sí, no ha sigut de les pitjors curses d'aquesta temporada, no?
1: Home, Bakú...
2: Bakú no acostuma a decepcionar massa.
1: No. De fet, els únics anys que ha donat curses dolentes va estar el 2016, que és quan va entrar. El 2019 va ser horrible. I després, 22, 23, 24 i 25...
2: La segona cursa, la que va guanyar Ricciardo, va estar molt
1: sí,
2: bona.
1: Sí, el 2017.
2: La de que Alonso va estar amb les tres rodes, que va ser el 18 o el 19.
1: Sí, el 18.
2: 18, també va estar força bé. Bueno, sí...
1: El 2021 va ser molt bona, va estar molt entretinguda, però bueno, arriba un moment en què veus la Fórmula 1, almenys sota la meva perspectiva, com ja no és per anar a veure curses, sinó és un producte televisiu que em manté entretingut. I això, la Fórmula 1 del 2026 ho fa. Per mi, des del 2022 ja no és Fórmula 1. Ja no és el que coneixia com Fórmula 1. Però és cert que aquest any, almenys, em resulta entretingut veure-la.
2: Bueno, sí, a veure, és una forma de veure. Jo t'he de dir que a mi m'entretenia més la Fórmula 1 fa 10 anys que era.
1: 10 anys?
2: Bueno, 10, 10 potser no.
1: Va, home, el 2016 va ser bona temporada.
2: Sí, no, estava pensant en 14, 15, que va ser més duret. Però bueno, 15 anys, 14 anys, era molt més entretinguda. Llavors, no calia fer aquest... No sé com explicar-ho, però per fer aquest viatge no calia tanta... No?
1: Ah,
2: tanta
1: no, volta, clar, no? Clar, totalment.
2: Ja estava bé l'essència de la Fórmula 1 2016, 2017,
1: sí.
2: 2012, 2013, no sé, saps?
1: Sí, no, haver triat una branca continuista simplement amb el que ja es tenia, aleshores era correcte, sempre ha estat correcte i, de fet, fins al 2009 la Fórmula 1 havia estat una categoria continuista. Els grans canvis arriben a partir d'allà i els constants vaivents de ara vaig cap a un costat, ara canvio totalment la filosofia.
2: Bueno, ara sembla que volen tornar una mica a l'essència dels, sí, dels anys 10. Ja veurem. Bueno, no del tot.
1: Sí, però, bueno, bueno, la gràcia de la Fórmula 1 és que es pot agafar només el bo de cada època. Perquè sí, realment cap, no hi ha res que et limiti a... I bueno... aquesta, jo sento que hi ha una part molt pura de les curses que no s'ha perdut perquè no es pot perdre, en el sentit de i això ho deia el Max Verstappen fa poc, que al final del tot no deixa de ser un cotxe amb dos pedals, un volant, que t'has de dedicar a portar-ho ràpid, i aquesta part essencial de curses continua estant. I això no es perd, tot i que tot el del voltant... sigui bastant faci bastant feixuc, sigui bastant societe, li falti.
2: Jo t'he de dir que és el primer any des que sóc ben petit des de la Fórmula 1, i és el primer any que és que potser no he vist en directe la meitat de les curses,
1: Déu-n'hi-do.
2: I les he vist perquè he de parlar d'elles i perquè, bueno, al cap i a la fi, doncs, sempre tens un forat, però és el primer any que no planifico el meu cap de setmana envoltant de la Fórmula 1.
1: Doncs pues fixa't que jo és des del 2023 el primer any que sí que ho faig. Dic, ostres, ja Fórmula 1, vaig a veure-la.
2: Ostres, doncs has agafat el pitjor any de... Bueno, el pitjor no, però...
1: Però és que, sincerament, el que veig per la tele m'agrada, m'entreté. Sé que hi ha una part, evidentment, que és artificial, però, ostres, la cursa de Canadà va ser boníssima, la cursa de Monza va ser boníssima, la cursa de Barcelona va ser boníssima.
2: A veure, boníssima tampoc.
1: Va ser molt bona. Va ser una cursa d'aquestes de tenir-te enganxat a la tele les 60 voltes de cursa.
2: Bueno, a veure, evidentment, tu també potser tens un punt d'encara més fanàtic que jo, en general, del motor, però jo no veig així, eh? O sigui, la cursa de Montmeló, per exemple, va començar a estar bé a partir del canvi estratègic, no? Que Hamilton, doncs, semblava que... Bueno, que al final ho va fer, no? Que guanyava, sí, la partida, però abans era una cursa normaleta. I tu agafes aquestes curses que tu dius que estan tan bé i les fiques fa 5 anys, o fa 10 anys, o fa 15 anys, i no estarien considerades tan bones com ara,
1: bueno,
2: saps?
1: Però ojo amb la temporada 2010, que 2010 té molt bona fama i és una temporada horrible.
2: Té bona fama perquè va estar igualada fins 5 pilots a l'última cursa.
1: Sí, però realment... les curses com tal eren bastant dolentes. Sense ficar-nos en més debats de qui és millor, qui és pitjor, que això ho farem després a la secció de la Fórmula Sprint. Estàvem comentant que hi ha una part de la Fórmula 1 que encara no s'ha acabat de perdre, que és la part d'essència pura del que és l'automobilisme, i si hi ha un lloc on està aquesta essència pura de l'automobilisme més que en cap altre, és el kàrting. Aquest cap de setmana hem tingut kàrting, Campionat d'Espanya de kàrting, concretament al circuit d'Espar, al circuit del Cira, al circuit de Guadassuar, però li considerem del Cira.
2: El circuit d'Espar, de Martínez d'Espar, de Xavi Espar.
1: No. Xavi Espart encara no té un circuit. Ja que comentes del Barça, va guanyar el Dux Logroño 0-2.
2: El vaig veure.
1: Va anar una mica justet l'equip femení en aquest partit.
2: Jo crec
1: curiós.
2: Que es relaxa una miqueta la Lliga,
1: O sigui, normal,
2: amb el 50% al Sidon.
1: I ara ha començat la Champions, també. És normal. En quant a futbol, poqueta cosa parlarem avui perquè hi ha aturada de seleccions. Rafinha s'ha lesionat o s'ha fet el lesionat. Esperem que s'ho hagi fet.
2: Com n'ha sigut ja prou dins del partit,
1: sí,
2: que ha sigut al túnel de vestidors, deixa'm mal pensar.
1: Sisplau. I dit i fet això, doncs la planificació del programa és aquesta. Parlarem primer dels karts. Tenim dos testimonis de dos pilots que ens explicaran com ha estat el seu cap de setmana dins del kart, a la pròpia pista. Un d'ells és el nostre col·laborador habitual i convidat de tant en tant, el Leo Córcoles. I per altra banda tenim el Massimiliano Filonzi, que ens explicaran com han plantejat aquest cap de setmana i què tal els hi ha anat. Després parlarem de la Fórmula 1 més en profunditat i farem una mica de prèvia del GT World Challenge que ve aquesta setmana al circuit de Barcelona-Catalunya. De moment, anem amb el kàrting i ho farem en la seva secció, el tir directe. fer aquesta secció del tir directe sempre és un plaer
2: per la música, no?
1: Per molts motius, i un d'ells és la intro, aquesta cançó de la Julieta. Us recomano molt sentir la música de la Julieta, realment. Si d'una cosa podem estar contents ara al present, és de la quantitat de cantants catalans i catalanes que tenim, que ho estan patant, realment. Cada cançó és un temazo. I bé, continuant amb temes molt catalans, parlarem del Campionat d'Espanya de kàrting, que sí, és un Campionat d'Espanya de kàrting, però la realitat és que absolutament totes les carpes es parla el català i és un de les llengües més presents. Al circuit d'Espar arribàvem per la última ronda del Campionat d'Espanya de kàrting i arribàvem, doncs, com ens podem imaginar, amb diversos candidats a emportar-se el títol de cada categoria. En el cas de la categoria caseta, teníem dos favorits o dos aspirant als títols bastant clars. El primer era Adrián Malleiro. Adrián Malleiro ha guanyat totes les curses de diumenge d'aquest Campionat d'Espanya de kàrting. Ha estat intratable. I li seguia de prop a Asier García, però la veritat és que la lluita i tota la inèrcia semblava bastant clara cap a Adrián Malleiro. A la categoria caseta 2, Rubén Casado i Manuel Martínez eren els que estaven mà a mà per aquest campionat. A la categoria sènior teníem quatre candidats, ha estat la categoria més rendida, teníem Eloi González, el pilot de Granollers, pilot ballassà, seguit d'Àlex Martínez, Aaron García i Daniel Mota. Només hi havia 14 punts entre Àlex Martínez i Eloi González. Aaron García estava a 18 punts i Daniel Mota estava a 27. La veritat és que, coneixent aquests pilots, sabem que 27 punts repartits entre 4 pilots jugant-se a un Campionat d'Espanya, res.
2: El sistema de punts, com va, exactament?
1: Són 100 punts per cap de setmana.
2: Ostres.
1: El màxim que pots puntuar són 100 punts.
2: Clar, llavors,
1: per tant,
2: pots guanyar el Mundial estant al 5è classificat.
1: Totalment. O sigui, estava tot superapretat. A la categoria júnior teníem de líder a Ivan González, seguit de Nubola Morales, el pilot de Castellà del Vallès, que tenim pendent de que vingui un dia. Nubola té una agenda molt apretada, és pilot oficial de Virel, i es complica molt que pugui venir. De fet, és el nebot del Carmelo Morales, que és el coach de Pedro Acosta.
2: Té alguna tracte amb Pedrosa, ja que són els dos de Castellà, o no?
1: No ho sé, no, ho desconec, suposo que es coneixen i no sé quina relació tenen, però almenys amb Pedro Acosta sí que és segur que
2: tenen una... Com són els dos de KTM i tal.
1: Sí, és possible. A la categoria júnior arribàvem amb aquests... Ivan González i Nubola Morales. És cert que Nubola Morales estava a 30 punts d'Ivan González, o sigui que tot estava en joc. I després teníem una pilot portuguesa, la Leonor Rocha, que estava tercera a 79 punts. Ojo, em convenen els portuguesos, perquè el Campionat d'Espanya s'ha omplert de pilots i de pilots portuguesos, mecànics i tècnics portuguesos, i algun equip també que s'està ficant allà. I déu-n'hi-do, eh? O sigui, fa bona pinta la invasió portuguesa que tenim al SEC.
2: Aquesta la consentim. Si són portuguesos...
1: Bueno, i és que, de fet, és curiós perquè està completament a l'altra banda de tot el que està a prop de Portugal, perquè aquest Campionat d'Espanya de kàrting s'ha desenvolupat, almenys en aquest any, a Campillos, Espar, que és Alzira, Xiva, i després l'altra cursa va ser a... ara m'he perdut. Motorland Aragón. Sí, Motorland Aragón. Aquestes han estat les quatre curses. Habitualment és Zuera, Motorland, Xiva i Campillos. Diguem-ne que tot està al llevant. Tot està a la banda del Mediterrani.
2: No els agafa molt a prop, no?
1: Sí, no els agafa a prop. Tinc algun problema a la gola que no em permet parlar. No m'estic emocionant, però de veritat...
2: Sembla que sí, eh?
1: Sí, estic tenint problemes ara per... A la categoria mini teníem com a líder a Marc Cruz, que arribava amb 6 punts d'avantatge sobre Thiago Huertas i 30 sobre Adrián Jiménez. I a la categoria rookie teníem a Sergio Barreda, liderant amb 40 punts sobre Brandon Alonso. A la categoria Academy, a Carlos Sainz 55, teníem a Beni Palacio, que arribava líder.
2: Carlos Sainz?
1: Sí.
2: No sabia que tenia.
1: La categoria més petita dels nens és la CESA 55 Academy, que bueno, està subvencionada i és perquè comencin a córrer. La meva aposta, la veritat, per aquesta categoria era Lorenzo Pastoresa, que de fet a Motorland li agraïm al Pep, al nostre tècnic, que ens ha facilitat un got d'aigua pels meus problemes de gola. La meva aposta per l'Academy era Lorenzo Pastoresa, que va fer la pole en el seu debut a Motorland Aragón, al Campionat Valencià, i bueno, porta un muntatge bastant important de cara a aquest Campionat d'Espanya de kàrting. Era la meva aposta, finalment s'ha desenvolupat diferent el campionat, però en aquest cas teníem també quatre candidats per guanyar. Beni Palacio, que arribava líder, segon Roque Ruiz, tercer Bernardo Mateos i quart Aitor Otamendi. Aitor Otamendi també un pilot que m'està agradant, o sigui, jo el veig córrer i em sembla que destaca. Arribàvem així el dissabte al circuit d'Espar, i aquest mateix dissabte doncs s'han desenvolupat les poles i les dues primeres mànegues de les classificatòries de cara al cap de setmana. A la categoria caseta vam tenir pole per Adrián Malleiro i a caseta 2 pole per Rubén Casado. I a les dues mànegues doncs vam tenir victòria primer per Adrián Malleiro, segon Patrick Worczyk, i a la mànega 2 vam tenir victòria per Adrián Malleiro també amb García segon. A la categoria sènior vam tenir pole per Àlex Martínez, que va ser també pole per la supermànega, i després vam tenir a la mànega 1 victòria per Àlex Martínez i a la mànega 2 també victòria per Àlex Martínez. Aquí vull destacar que l'Eloi, que arribava líder del campionat, va tenir uns problemes durant la quali i només va ser capaç de qualificar a la novena posició. Després les mànegues no van anar gaire bé i, tot i tenir una topada i tenir una avaria al radiador després d'aquesta topa, i a més, va acabar tenint la 11a posició de sortida a la supermànega del diumenge. A júnior vam tenir a pole per Rubala Morales, Iván González es va portar la mànega BC i Nubola Morales la mànega AC, i després a la mànega AB va ser victòria també per Nubola Morales.
2: La veritat és que la nomenclatura de les mànegues podria ser més òptima.
1: És una mica curiós perquè l'única categoria en el kàrting el que es fa és que quan s'agafa la classificació per temps, cada tres pilots se'ls assigna una lletra que correspon a un grup. O sigui, el primer és la A, el segon és la B i el tercer és la C. Després, el quart és la A una altra vegada, cinquè B, sisè C. Per què es fa això? Perquè quan hi ha masses pilots, com per posar-los a córrer tots junts, aquestes mànegues el que fan és que el dissabte van eliminant els pilots més lents. Per tant, quan hi ha masses pilots, aquestes dues mànegues s'han de, o sigui, aquestes mànegues s'han de separar en grups i fer una mànega més perquè tots corrin contra tots i poder eliminar tots els pilots tenint espai a pista perquè no hi hagin 150 carts a la vegada. Tampoc hi ha tants, però es fa d'aquesta forma. És una mica complex d'entendre, però es fa d'aquesta manera perquè puguin córrer tots contra tots, mantenir un espai a la pista i poder eliminar els pilots doncs, que més problemes tenen. A la categoria mini vam tenir pole per Adrián Jiménez, victòria a la mànega 1 per Adrián Jiménez també, i per Marc Cruz a la mànega 2. A la 655 Academy vam tenir pole precisament per Lorenzo Pastoresa, i després van tenir victòria per Bernardo Mateos a la mànega 1 i per Lorenzo Pastoresa a la mànega 2. I així és com arribaven el diumenge, on teníem la supermànega i la final. La supermànega és la que determina la teva posició de sortida a la carrera final. També serveix per puntuar. Aquesta supermànega també té un podi i va directament relacionada amb el resultat de les mànegues del dissabte. I bé, a la categoria caseta vam tenir pole per Adrián Malleiro a la supermànega i va dominar durant tota la cursa, va guanyar aquesta supermànega. Va quedar segon Luis Alves i Asier García tercer. A la final, mateix escenari que a la supermànega i que a tot el campionat, Adrián Malleiro va guanyar, es van portar tot i es va proclamar campió d'Espanya de caseta 2, de caseta, perdó. poca cosa podem dir. Adrià Malleiro està fortíssim, és una passada, una barbaritat, porten un equip espectacular i realment enhorabona a la família Malleiro per aquest campionat, que sabem tot el que han lluitat per ell.
2: És gallec aquest nano?
1: No t'ho sé dir si és gallec o no. Sé que tenen una empresa a València i m'imagino que estan que viuen allà. Puc imaginar-me que viuen allà.
2: Bueno, el tema del karting també, doncs...
1: Sí,
2: has d'estar per allà, clar.
1: Però tenen una empresa de construcció industrial que es diu Malleiro Solutions, em sembla. En el cas de Caseta 2 vam tenir victòria per Rubén Casado, que va ser el títol, i va ser el millor d'aquesta subcategoria. A la categoria sènior, a la Supermànega, teníem Àlex Martínez, que sortia primer, Aaron García el va avançar, i van començar un duel entre ells dos, mentre marxaven de la resta del grup. Van marxar, van fer la seva cursa. Finalment, la victòria se la van portar l'Aaron García per menys d'una dècima. Van entrar super, super, super ajustats. I la pole per la final, tot i haver guanyat la cursa a l'Aaron García, a la Supermànega, finalment la pole per la final va ser per l'Àlex Martínez. Aquí l'Eloi González va remuntar moltes posicions i va aconseguir millorar una mica més la seva posició de sortida de cara a poder fer una matxada a la final i poder portar-se al campionat. Finalment, a la final, vam tenir una intensa lluita inicial entre Martínez i García, fins que un incident va deixar fora l'Aaron García. Una llàstima, perquè l'Aaron, ja sabem, que és un pilot tan bo i que quan està allà dalt és tan difícil de batre que, bueno, una llàstima que hagi acabat així el seu campionat. També està bé que deixi guanyar alguna cosa als altres, perquè és una autèntica bèstia. I bé, va deixar via lliure a l'Àlex Martínez i aquesta posició endarrerida per l'Eloi González va permetre, doncs, que Àlex Martínez es proclamés campió d'Espanya guanyant el circuit d'Espar. A la categoria júnior vam tenir dues supermànegues. A la primera, Nubola Morales va sortir a la pole i va tenir un intens duel amb Hernán Rodríguez, que també està molt fort. Juan Alameda va tenir un intens duel amb Hernán González, i Juan Alameda aconseguint el títol de la mànega i la pole per la final. La pole va ser per Juan Alameda, i la pole de la victòria de la supermànega va ser per Nubola Morales. A la supermànega 2 vam tenir pole per Massimiliano Filonzi, va sortir primer. Va ser una supermànega molt agrupada, i finalment Iván González va creuar la meta primer amb una sanció posterior que li va otorgar el triomf a Vicente Capela. Finalment el podi va ser el podi de la supermànega, sí que va aparèixer Massimiliano Filonzi. I a la final vam tenir un recital de Nubola Morales que, bueno, va començar la cursa, es va posar primer, va tirar i va desaparèixer. O sigui, no va deixar lloc per ningú més. Vam tenir una petita lluita entre Iván González i Juan Alameda, però finalment va aconseguir el tercer lloc Iván González, es va assegurar el campionat, 3 punts. O sigui, no va anar molt sobrat, però va ser una manera d'assegurar-se aquest campionat. Va arriscar el que havia d'arriscar. I ara, que hem repassat la part de júnior, anem a sentir les paraules d'un pilot que ha vist el que és sortir a la pole d'una supermànega, el que és estar dins del kart i lluitar durant una cursa com aquesta. I no ho sentirem encara, perquè hem d'anar al descans. Disculpeu, tornem de seguida amb... tenim un minutet més. Mira, en aquest minutet repassarem els resultats de Mini. A la Supermànega vam tenir una lluita superapretada entre Jorge Núñez, que es va emportar la victòria davant d'Adrián Jiménez per només 8 mil·lèsimes de segon. I a la final vam tenir una victòria per Adrián Jiménez i un Marc Cruz, que es va emportar

0: Bona tarda, són 6:45, us parla Carla Ramos. La Junta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa ha decidit deixar de fer la Festa de la Tardor. Aquesta era una de les festes, juntament amb la Revetlla de Sant Joan, que l'entitat portava fent des de fa més temps. Els canvis socials, l'envelliment dels membres de l'entitat i la reducció de la subvenció que rep la mateixa associació han acabat de decidir a la Junta. Així ho ha expressat als micròfons de Ràdio Mollet la presidenta de l'entitat, Teresa Prades.
1: Bueno, perquè primer que porta molts anys fent-se, llavors la idea era reunir la gent del barri, llavors fèiem una rosada i venia molta gent del barri, però a mesura que ha anat avançant, doncs bueno, que la societat canvia, com és lògic, i és una festa que sí que ve gent, que mobilitzem gent, però no la suficient com perquè hi hagi un rendiment, no? Sempre teníem, bueno, doncs sempre estàvem en dèficit, que jo des que estic a l'associació les festes han estat en dèficit, eh? Però una mica doncs, teníem la subvenció que pal·liava aquest dèficit, no? I llavors, aquest any la subvenció se'ns ha reduït en 300 euros, crec, amb la qual entre que ens fem grans, que no acabem mobilitzant la gent que ens agradaria, tot i que ve gent, però hauria de venir més, al final hem decidit de no fer-la.
0: L'Associació de Veïnes i Veïns ha obert un temps de reflexió per fer altres activitats que s'ajustin més a la situació actual. I per altra banda, us informem que Mollet del Vallès continua creixent. Segons les dades del padró municipal, la ciutat ha assolit els 53.583 habitants a 1 de gener de 2026, un fet que representa un increment respecte a l'any anterior, quan la població era de 53.053 habitants. Pel que fa als estudis, la major part de la població disposa de formació obligatòria i estudis mitjans, entre els quals hi ha la primària, l'ESO, la formació professional, i el batxillerat. Els estudis universitaris i de postgrau tenen, però, un pes més reduït. Representen l'11,4% de la població i, segons les dades, són majoritàriament femenins. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

0: les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
1: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
2: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
3: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Estem de tornada a l'Angle de Miramar, ara sí, ja podem subministrar-vos tot el contingut que tenim preparat per acabar de repassar aquesta final del Campionat d'Espanya de kàrting. Ens hem quedat repassant a Mini, on Marc Cruz es va proclamar campió, quedant a novè a la cursa final, i després l'Acadèmia Carlos Sainz 55, a la cursa 1 va guanyar Beni Palacio, i a la cursa 2 va guanyar Bernardo Mateos, i finalment el campió d'aquesta CS55 Academy va ser Beni Palacio. Com us estàvem explicant abans, tenim testimonis directes de dos pilots que ens han acompanyat durant aquest cap de setmana i que ens han deixat un àudio per explicar-nos, doncs, per explicar-vos a vosaltres, oients, doncs, com ha estat la seva experiència aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya de kàrting, al circuit d'Espar. Començarem per la categoria júnior amb Massimiliano Filonzi.
1: Hola, soc Massimiliano Filonzi, pilot de la categoria júnior del Bondau Motorsport. Aquest cap de setmana he participat en l'última prova al Campionat d'Espanya del kàrting, al circuit d'Espar. Vam començar a rodar el divendres 25 de setembre i, la veritat, al principi em va costar un poc. No acabava de trobar-me còmode amb el kart i les sensacions no eren les millors, encara que feia només dues setmanes que havia competit en aquest mateix circuit. Per sort, vam anar treballant amb l'equip i des del dissabte de matí vam millorar moltíssim. A poc vaig anar trobant més ritme i més confiança. La qualificació vaig acabar segons del meu grup i després vam fer dues bones mànegues classificatòries, les quals vaig acabar quint i tercer. El diumenge de matí vam disputar la supermànega, on vaig aconseguir acabar segon. Va ser una carrera molt bona i vaig acabar molt content, perquè tenia un bon ritme i vam poder lluitar en les posicions d'avant. Després de sumar els resultats dels mànegues i la supermànega, vaig acabar tercer en la classificació combinada, i això em va permetre eixir tercer en la graella de la final, que era l'última carrera del cap de setmana. En la final les coses no van eixir tan bé com esperaven i vaig perdre algunes posicions, però em quedé amb tot el positiu del cap de setmana i, sobretot, amb tot el que he après. Vam començar el divendres amb algunes dificultats i vam aconseguir millorar sessió rere sessió fins a estar lluitant amb els pilots de davant. Vull donar les gràcies especialment a Mondau Motorsport, al nostre cap d'equip Rubén, al meu cap mecànic Javier i a tots els meus companys de treball i l'ajuda durant el cap de setmana. També vull donar l'enhorabona a Nubola Morales, Ivan González i Juan Alameda i també a tots els pilots amb qui hem compartit pista i hem lluitat durant el cap de setmana, com Pablo Reche, que també va fer una molt bona última carrera. Espero que l'any que ve puguem continuar aprenent, avançant i creixent junts i, sobretot, continuar disfrutant de moltes carreres. I, per últim, m'agradaria donar les gràcies a Álvaro per donar-me l'oportunitat d'estar en el seu programa i poder compartir aquesta experiència amb vosaltres. Moltes gràcies i ens veiem en la pista.
0: Moltes gràcies, Massimiliano Filonzi, per aquest anàlisi tan en profunditat d'aquest cap de setmana i per col·laborar en aquest programa de l'Angle de Miramar. Esperem tenir-te en alguna ocasió aquí en directe perquè puguis comentar tot amb nosaltres, i també aprofito per felicitar-li a aquest tan boníssim valencià que parla. Una abraçada enorme al Massi i a tota la família Filonzi. I bé, seguidament d'aquest testimoni de la categoria júnior, tenim un testimoni també, en aquest cas amb qui estem una mica
2: més familiar, no?
0: Sí, més familiar, perquè ha vingut aquí dues vegades, testimoni de Leo Córcoles.
3: En la final del Campeonato de España hemos estado muy fuertes, clasificándonos para la final. La crono del sábado hicimos un quinto puesto y la prefinal del domingo séptimo puesto. Y en la final saliendo en quinta posición y llegando a liderar la carrera hasta la última vuelta. Por un error mío perdí dos posiciones y acabamos tercer puesto. Gran trabajo del equipo RC2, ya que sin ellos no habría sido posible.
0: Bé, doncs tenim el testimoni de Leo Córcoles. També li donem moltíssimes gràcies,
2: sí,
0: per tornar a col·laborar amb nosaltres a la ràdio. En aquest cas, jo, al Leo, li diria molt bon cap de setmana, molt bé treballat amb l'equip, un equip que li apreta molt, de fet. El que sí que li diré al Leo és que li enviem des d'aquí una colleja radiofònica que sona així, perquè la pròxima vegada ens enviï l'àudio en català i vingui aquí i ens expliqui totes les coses en català, que segur que el parla genial. Vinga, Leo, ànims, moltes gràcies. Bé, repassat el kàrting, ja s'ha acabat el Campionat d'Espanya de kàrting, estem molt tristos a l'Arnar Miramar.
2: No?
0: Sí, sí, la veritat, tinc només 4 curses. Tornarem amb més kàrting aviat, però de moment ens centrarem en les antípodes del kàrting, ho farem amb la Fórmula 1.
2: Hòstia, sona com molt malament, no?
0: Sí, sí. I ho farem a la seva secció, a la Fórmula Sprint.
2: Anem ja amb la Fórmula Sprint, amb el repàs d'aquest Gran Premi d'Azerbaidjan, disputat al circuit urbà de Bakú, ja un circuit que arribàvem a la seva desena o onzena edició, ara no estic segur. Ja és un circuit que s'ha consolidat bastant al calendari, tot i que al principi doncs, hi havia, bueno, forces dubtes. Ja queda enrere en el temps, en aquell moment en què era una heregia, un circuit urbà, doncs ara tenim masses, però bueno, s'ha de dir que Bakú és dels circuits que més, bueno, no diré respecte a l'essència, però que bueno, sí que ens donen bones curses pel que estem acostumats a veure de circuits d'aquesta tipologia. I bueno, vam arribar un cap de setmana on Antonelli doncs, ja va tenir problemes des del primer dia, va tenir un accident que li va condicionar una miqueta la seva posada en escena, i on el més fort del cap de setmana, sense cap mena de dubte, va ser George Russell, el pilot britànic. Aquesta temporada doncs s'esperava més d'ell, i doncs en aquest cas sí que ha sabut aprofitar doncs, bueno, els errors del seu company d'equip, que és normal que els cometi, ja que doncs és pràcticament un novat d'aquesta categoria i és molt jove, i tot i així doncs el pilot italià, l'Antonelli, l'està posant a ratlla. Però bueno, veurem si aquesta cursa pot ser una mica el punt d'inflexió de cara a que George Russell lluiti pel Mundial, perquè ara mateix, bueno, jo pensava que estava més lluny, però després d'aquesta cursa està només, entre cometes, a 66 punts. És una distància que, bueno, que és retallable, són menys de 3 curses, i bueno, si considerem que encara queda alguna cursa sprint per ja ficada, poden ser 2 caps de setmana i mig. Llavors, bueno, queden 8 curses, veurem, ara arribem una mica a un tram una mica incert. Recordem que tenim aquest cap de setmana Gran Premi de Bahrein, però que es disputa el circuit de Malàisia, bueno, el circuit de Sepang, que per cert em fa molta il·lusió, ja que era el meu circuit favorit de petit, de veure les curses, i bueno, ja feia 9 anys que no teníem Gran Premi, i tornarem a tenir-lo, i és un escenari una mica incert, ja que cap dels pilots que està competint, llevat de Verstappen, Hamilton i Alonso, han corregut aquí. Llavors, bueno, veurem què tal, i és una mica potser un escenari perquè hi ha alguna sorpreseta de cara a algun pilot que no lluita per victòries en general. Veurem si els Ferrari, si Verstappen aconsegueixen ficar-se a la lluita. Anem ja primer amb el repàs de la sessió de qualificació. Recordem, on Antonelli ja estava, semblava que no anava a rivalitzar amb el seu company d'equip per la pole, i bueno, de fet doncs, va tenir un accident a la Q i no va poder... No, va ser la Q2 a la Q, ara no...
0: Va ser la Q...
2: Va ser la Q, però ja havia classificat.
0: Sí, exacte, clar. Ja havia passat a la Q2, havia fet un temps de tall, i realment l'accident va ser molt poca cosa. Va punxar una roda, sí. Tu pensa en una barrera, i Mercedes li va dir que no intentés tornar a boxes. Consideraven que tenia una suspensió trencada. Jo crec que no, jo crec que estava bé la suspensió, però bueno, no volien arriscar els Mercedes.
2: Aquí es pot pensar malament, eh? Perquè si lluités al Mundial amb Verstappen, jo dubto molt que no hagués intentat fer un
0: sí,
2: temps...
0: Sí, perquè total...
2: Tampoc perdies res.
0: No, clar.
2: Surs a la pista i, jo què sé, si se't para el cotxe o te'n vas llarg,
0: sí,
2: doncs tampoc canviava molt, no?
0: Que per molt mal que li facis al cotxe durant la volta que tornes a boxes, si almenys pots intentar sortir, Ells estan preocupats en principi per això, però també és una excusa, és una forma d'excusar-se per part de Mercedes per donar-li la piruleta a Russell, sí, que s'ha portat molts disgustos aquest any.
2: Bueno, recordem que ja hem dit que Antonelli doncs, ja competia condicionat i ja aquesta qualificació va acabar de rematar-lo. Tot i això, diumenge va salvar els mobles i després comentarem la situació. I bueno, hem dit que Antonelli es va descartar la lluita per la pole i la lluita per aquest millor temps doncs, es limitava segurament a bueno, els McLaren, que semblava que podien estar força forts. Els Ferrari eren una incògnita. Sí que Leclerc, que és un circuit que acostuma a anar força ràpid, sobretot els dissabtes, i ho va confirmar, ja que va signar la segona posició. I la pole finalment va ser per George Russell, que va ser el més ràpid tot el cap de setmana. Bueno, tot i això, doncs sí que, bueno, que vam esperar que marqués el seu primer temps i ja un cop va fer la volta ràpida, que crec que va ser el primer intent, ja de fet, ja doncs no va ningú que el va
0: desbancar. Sí, ningú va millorar. El segon intent ningú va ser capaç de millorar.
2: No, de fet, estic mirant i les diferències no era curva tan forta, que li va treure 8 dècimes a Charles Leclerc, que va ser el segon, tercer va ser Piastri, quart va ser Isaac Hadjar, que, bueno, està fent una temporada força bona. És veritat que en aquest nou reglament el pilot té menys impacte sobre... Es marca menys les diferències, però, bueno, tot i així, un altre dissabte més en el que Hadjar li menja la tostada a Verstappen i no és el primer. Verstappen va ser 8è, la veritat és que va decebre bastant a la seva quali, s'esperava més d'ell, i, bueno, Hamilton, que és el tercer classificat encara al Mundial, va ser 6è i semblava, doncs, que es despenjava una miqueta de la lluita pel Mundial. Comentar també, a nivell positiu, que Sainz va passar a la Q3 i va classificar 9è. Llavors, bueno, va sortir 9è diumenge. Força inesperat, ja que va ser el primer cop que un pilot de Williams aquesta temporada es va colar a la Q3. I, bueno, positiu, ja que a Sainz se li donen molts pals, fins i tot al seu país, que és una cosa que jo no acabo d'entendre, i també s'ha de comentar doncs, quan ho fa bé. I per part d'Alonso, doncs, bueno, com sempre, eliminat a la Q3, a part arrastrava una sanció de 25 posicions, llavors sabia que sortiria a l'última posició, tot i que finalment va sortir penúltim, ja que Stroll també va tenir una sanció quilomètrica. Bueno, anem ja amb el que va passar diumenge. Recordem, la pole era per George Russell i bueno, doncs, sí que és veritat que semblava que ho tenia bastant controlat, tot i que va haver de defensar la seva posició a la sortida. Verstappen va començar la seva remuntada d'una forma bastant eficaç, va remuntar 2 posicions ja només en la primera volta, i sí que li costava una miqueta més a Antonelli, que sortia 7è, i semblava que tenia més problemes, tot i que en l'equador de la cursa i sobretot en el moment del canvi de boxes i quan va tenir una miqueta la pista més neta per poder fer bons temps, sí que va adelantar un bon grapat de pilots. I, bueno, no sé amb què et quedes exactament, què vols que comentem?
0: Home, jo crec que de la cursa, coses interessants. Aquest duel entre Russell i Verstappen de cara al final va estar molt interessant.
2: Es va dormir molt, Russell, crec jo, eh?
0: Es va dormir molt.
2: L'última volta...
0: Verstappen estava... Es volia menjar a Russell amb patates.
2: El vaig veure molt motivat a Verstappen, cosa que no l'he vist en cap moment d'aquesta temporada, eh?
0: No, perquè jo crec que el cotxe està anant una mica cap a la seva manera de conduir. Li ha arribat la nòmina dels seus 26 o 25 milions d'euros, que li hauran arribat a meitat d'any.
2: Ha renovat a l'alça, perquè... no? Si no, aquí,
0: sí,
2: jo crec que guanyava
0: que sí,
2: més
0: però,
2: diners, no?
0: Però pots calcular que entre patrocinis i salari base pot anar-se fàcilment a 50 milions
2: d'euros.
0: Sí,
2: jo vaig dir això, 50 quilos, sí.
0: Per tant, bueno, si no també és motivat, jo també ho estaria. No, però ja fora de bromes, jo crec que cada vegada el cotxe va una mica més com li agrada a Verstappen portar-ho, i jo penso que s'està començant a passar bé. I bueno... Clar, tenir la victòria allà al davant doncs també és important per un pilot.
2: Que no ha guanyat aquest any cap curs,
0: que encara no ha guanyat aquest any. Bueno, és que fora de Verstappen han guanyat Norris, Hamilton,
2: sí,
0: i els
2: Hamilton.
0: Dos Mercedes.
2: Leclerc aquest any ha guanyat encara, no?
0: No, sí, clar, Silverstone.
2: Ah, ciutat. Sí, sí. Sí.
0: Recordem que fins a Hamilton a Barcelona, l'últim guanyador de Ferrari va ser Carlos Sainz.
2: Sí. Carlos Sainz a Mèxic 2024. Si no,
0: sí. Jo la veritat és que a mi la cursa em va semblar entretinguda, sobretot aquest final. Quina crítica faig jo? Que aquest final de cursa, tenint uns cotxes com els que teníem el 2019 o el 2020-21, on no hi havia aerodinàmica activa, tot el rebuf que generaven aquests cotxes permetia, hagués permès que Verstappen hagués intentat un avançament a Russell. O sigui, tot el problema de que no pogués avançar Verstappen és que no generava suficient aspiració, perquè a les corbes l'aire brut era el mateix. O sigui, a les corbes era 100% aire brut, però a les rectes ja 0% de rebuf. Hi ha una miqueta, perquè clar, és una, qualsevol cosa que es mou genera aspiració. Però el fet de, no de tenir unes ales que desapareixen durant les rectes, doncs ha fet que no tinguem un millor final de carrera amb una presumible lluita entre Verstappen i Russell, que allà sí que hauria entrat molt en joc l'energia i ens hauria donat un final de cursa espectacular. Jo crec que el que li sobra a aquesta Fórmula 1, sobretot, és l'aerodinàmica activa, i si alguna cosa li falta és l'MGUH de l'any passat i el fet de tenir doncs 800 cavalls de combustió, que és el mínim esperable de la Fórmula 1. O sigui, és ridícul anar amb 500 cavalls, que un Fórmula 1 sigui el cotxe que menys potència té de tot el cap de setmana, sí, quan sí. Estan amb la Porsche Supercup, és bastant...
2: és ridícul.
0: Evidentment, el Fórmula 1 sí, dona 1.000 cavalls, però no els dona tota la volta. El Porsche Supercup té 500 cavalls des del minut en el que s'enxega el cotxe fins que l'estavellen contra una barrera.
2: Bueno, això és que parlàvem abans, de que l'essència de la Fórmula 1 ha sigut molt traïda amb aquest reglament.
0: Sí. Han passat moltes coses a la Fórmula 1, on també han passat moltes coses ha estat a la Fórmula 2, on hem tingut canvi de líder, hem tingut...
2: No havia acabat, però bueno.
0: Ah, no havies acabat? No. Disculpa.
2: No, bueno, comentar que Carlos Sainz va puntuar, que va ser de ser, i...
0: Alex Albon, molt malament, en general.
2: Li passa molt, ja li va passar l'any passat, que comença molt fort, o bueno, relativament amb el seu company, i acaba sí. Molt malament als finals d'any. Veurem, perquè queden encara 8 curses, i Carlos Sainz semblava que l'estava ficant una pallissa, Albon i tal.
0: Ha tingut dos accidents, no?, aquest cap de setmana.
2: Sí, sí, sí, molt, bueno, molt inconsistent. Ja, és veritat que aquest any no ha destacat massa, però que sempre es diu que li passa la mà per la cara a Sainz, i ojo, que Albon és un molt bon pilot, que a mi m'agrada molt personalment. Va ser molt, molt putallat a Red Bull, la veritat. La crítica no va ser gens justa amb ell, però a Williams sembla que s'ha acomodat una miqueta. Bueno, comentar que Antonelli finalment va ser cinquè. Li va costar la remuntada, però bueno, és veritat que comptaven que tenia moltes voltes per davant.
0: Va salvar els mobles amb una mica d'ajuda per part de Franco Colapinto.
2: Sí, sí, sí, és veritat, se m'oblidava. Colapinto, que bueno, es va aixecar una polseguera amb les declaracions de Norris, que mira que jo crec que potser Norris va passar una mica amb el diagnòstic, però bueno, la crítica és legítima. Bueno, bàsicament, Colapinto va fer bolos a la ressortida, i Norris va comentar que, en la seva opinió, Colapinto no es mereixia seguir a la Fórmula 1.
0: Sí,
2: un bueno, pilotatge així i tal.
0: Colapinto el que va fer va arribar a la primera frenada amb pneumàtics freds, va clavar els frens en el moment de la frenada.
2: Va fer un Hamilton,
0: i es van
2: amb pitjor resultat.
0: Sí, però es van portar per davant a Gasly, el seu company d'equip, i seguidament a Norris, va provocar també una sèrie de topades al darrere. Un dels perjudicats va ser precisament Antonelli. Els dos vice-caixa també es van topar, i bueno, però tots els focus anaven a Franco Colapinto, que era l'evident culpable de tot aquest accident. I bé, coses que passen una mica sota pressió, una llàstima que l'hagi passat a Colapinto i en aquesta situació que ja ve arrossegant de tants anys.
2: Sí. Colapinto va començar molt bé, però fins que últimament...
0: Sí, no ha fet mala temporada, però s'ha...
2: Home, el seu company està guanyant.
0: Sí, però no està tan lluny de Gasly. No està tan lluny.
2: Bueno, li van treure un poll a Gasly, s'ha de dir.
0: Sí, també.
2: Sense aquests 15 punts, si no m'equivoco...
0: De Mònaco, sí.
2: Bueno, i res, comentar que això, que són 66 punts, que Hamilton és tercer, però ja es desmarca de la lluita, i setmana vinent, que eren per mi de Bahrein, a Malàisia, amb horaris que a mi m'agraden molt, la quali a les 10, dissabte, horari no cal matina, diumenge potser per alguns sí que s'ha d'aixecar una miqueta abans, 9 del matí.
0: Què passa diumenge? 9 del matí?
2: Bueno, és bona hora, a mi m'agrada.
0: Sí?
2: A mi m'agrada més les que eren a les 6 del matí. Això
0: clar,
2: a Austràlia
0: també.
2: Matava, o Japó. En canvi, Malàcia, Xina, la Índia...
0: Però
2: també
0: es comenta que serà nocturna la cursa, que serà de nit, jo, amb focus.
2: Però no cal, sempre ha sigut a la mateixa hora Malàcia,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí. El que sí que és cert, que normalment es feia a la primavera, sí. I ara és a la tardor.
2: Potser agafar el final de cursa.
0: Jo penso que serà de dia. sí. Penso que serà dia perquè tenen tota la instal·lació de focus i de més per córrer, però no sé.
2: Bueno, per si s'allarga molt, si plou potser i es para la cursa una hora, no? Que amb l'Aleix es van durar 3-4 hores de curses.
0: Sí,
2: bueno,
0: sí.
2: Ja veurem. Ojalà plogui una miqueta, que s'està parlant de que hi ha pluja per diumenge.
0: Uf, pues, la pluja a Malàcia no és com a Sevilla, eh?
2: No.
0: No és el mateix. Estava comentant de la Fórmula 2, que hem tingut canvi de líder. Nicola Solov ha fet un cap de setmana desastrós al circuit de Bakú. Rafael Càmara ha aprofitat aquest resultat, aquests resultats feixucs de Solov per agafar-li el liderat del campionat. Recordem que vam tenir tres curses de Fórmula 2, un sprint i una feature que pertanyen al Gran Premi de Bakú, i després vam tenir una cursa extra perquè no saben si finalment podran fer una última ronda o no. Està allà una mica en el limbo.
2: Bueno, perquè l'última ronda
0: era Abu Dhabi, Qatar i Abu Dhabi.
2: I cap dels dos en teoria es currarà.
0: Està una mica en el limbo, en principi sí, en principi no, depèn de qui li preguntis. El circuit de Bakú està a 300 quilòmetres de la frontera amb Iran, o sigui que Déu-n'hi-do.
2: Sí, no és el millor escenari, no.
0: Si s'ha corregut Bakú, clar, et pots imaginar doncs, que aquestes podrien anar cap endavant.
2: No, això també afecta la Fórmula 1, clar estem parlant que queden 8 curses, però potser són 6. Són dues curses finals que no...
0: Sí, hi ha una possibilitat de que facin el final de temporada a Montmeló.
2: Jo vaig llegir més bé que es parlava d'Imola. Més que de Montmeló, eh?
0: Sí, però jo parlo de la Fórmula 2.
2: Ah.
0: Que ho faci en solitari a Montmeló perquè tenen un test.
2: O sigui, estrany, no? Però bueno, potser...
0: Aleshores, bueno, està una mica tot encara en el limbo d'aquesta Fórmula 2. El que sí que sabem segur és que Rafael Càmara està líder i ha fet un cap de setmana rodó als carrers de Bakú, tret d'haver-se carregat a Mariboia a la Sprint Race. Una llàstima a un Mariboia que continua mal, sense trobar el ritme. I bé, amb això passem, donem per terminar ja la secció de... Ara repassarem calendaris i de més.
2: Sí.
0: Aprofito aquests minuts per fer una mica de prèvia del GT World Challenge, que arriba aquest cap de setmana a Barcelona. Nosaltres estem com a mitjà acreditat. Tenim moltíssimes ganes de gaudir d'aquest festival de la velocitat, Legado a Maria la Villota. Bé, el GT World Challenge Europa amb la categoria, amb la Copa Sprint, normalment ve amb la Endurance, que a mi m'agrada més, però aquest any toca la Sprint, que són dues curses d'una hora, una el dissabte i una altra el diumenge, acompanyat de la Lamborghini Super Trofeo, de la McLaren Trophy i sobretot de la GT3 Revival Series, que porten cotxes de GT3 antics a córrer, a donar el màxim, i és una de les que més il·lusió em fa, perquè... és molt, molt estrany tenir cotxes clàssics que són més joves que tu, perquè són cotxes del 2011, 2012. Ho agafem amb molta il·lusió, i el campionat del GT World Challenge a la Sprint Cup arriba super, super, super apurat. Tenim 8 pilots capaços de guanyar aquest campionat.
2: És última cursa? O...
0: És última cursa de la Sprint Cup. Després tenen a Portimao la cursa llarga, la Endurance, i arribem amb Ricardo Felipe i Bastian Bus com a líders, Arthur Leclerc i Thomas Neubauer empatats a punts a la segona posició, i la tercera posició per Dani Juncadella, que només està a 6 punts del lideratge del campionat.
2: Ojo, eh?
0: I que podria coronar-se durant aquest Festival de la Velocitat al circuit de Catalunya. Amb això us deixem, perquè us preparo que el cap de setmana espero veure-us al circuit.
2: Es pot combinar molt, eh? Pots veure la Fórmula 1 i després
0: totes
2: vas amb
0: les coses
2: Montmeló
0: a la vegada. I res més. Moltes gràcies per escoltar-nos. La setmana vinent vindrem amb moltíssim contingut, perquè
2: motos?
0: Tenim motos, tenim cotxes, tenim GT World Challenge, no tenim IndyCar perquè ja surt, tindrem Patin de Mans la setmana següent. Sí que hi ha motos, sí.
2: Motos, Japó, la cursa a les 7 del
0: Japó,
2: matí.
0: Pues ja tenim el plan. Hòstia,
2: per fer Japó,
0: i
2: després Malàcia...
0: Tot seguit.
2: Bueno.
0: Ens acomiadem des dels estudis de Ràdio Mollet. Moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent.
2: Com sempre.
0: Adéu.
2: Adéu.

0: Mollet al dia. Bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a aquest dimarts 29 de setembre de 2026. Abans de començar, repassarem les notícies més importants del dia d'avui. Continua creixent i ja supera els 53.500 habitants. Les dades que té Mollet del Vallès, segons ha facilitat en el ple municipal celebrat en el dia d'ahir, les dades del padró municipal a data 1 de gener de 2026, la població de Mollet era de 53.583 persones, el que representa un increment de 530 habitants respecte a l'any anterior. El Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, la SIR, torna a Mollet. El servei es va traslladar el mes de gener de 2025 al cap de la Florida de Santa Perpètua de Mogoda, arran de les obres de millora al cap de Planalladó. Ara, després de 21 mesos, torna a Mollet a l'ambulatori de Campanti, que serà a partir de demà dimecres. També demà torna el Son a Mollet, arriba a la 11a edició des de demà i fins diumenge dia 4 al Festival Internacional de Música Memorial Anna Villaescusa. S'omplirà de música i solidaritat la nostra ciutat. I l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa no farà enguany la Festa de la Tardor. L'entitat ha obert un període de reflexió per plantejar noves activitats que s'ajustin més a la realitat social actual. I abans de continuar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Joel Gascón i qui us parla, Emma Balea, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Mollet del Vallès continua creixent i ja supera els 53.500 habitants. Segons les dades del padró municipal, la ciutat ha assolit els 53.583 habitants a data 1 de gener de 2026, un fet que representa un increment de 530 persones respecte a l'any anterior. Aquest creixement, que confirma la tendència ascendent del municipi i dibuixa una Mollet cada vegada més pública, poblada i diversa. Aquest augment, però, no prové del creixement natural de la població. Mercè Pérez, segona tinent d'alcaldessa a Mollet, ha comentat que durant l'any 2025 es va registrar 331 naixements i 475 defuncions, un saldo vegetatiu negatiu de 144 persones. La pèrdua, però, ha assegurat que es compensa amb les noves altes al padró, que permeten que el nombre global d'habitants continuï augmentant.
2: La xifra més alta tinguda mai en el municipi. Representa un increment de 530 persones en relació a la xifra oficial de l'any passat, que era 53.053 habitants. S'han produït un total de 331 naixements, sent la xifra més alta dels darrers 5 anys, i 475 defuncions. Això denota un creixement vegetatiu negatiu que queda compensat per les altes al padró, per canvi de domicili, procedents amb un 56,6% de la mateixa província de Barcelona, un 15% de la resta de províncies espanyoles, contemplant també la resta de catalanes, i la resta d'altres països del món.
0: I d'on arriben els nous veïns? El 56,6% de les persones que s'incorporen al padró provenen de la província de Barcelona, una dada que posa de manifest el pes de la mobilitat residencial dins de l'àmbit metropolità. Pel que fa a la distribució per sexes, les proporcions es mantenen força estables. El padró registra 27.206 dones, que representen el 50,8% de la població, i 377 homes, 377 homes, que representa el 49,2%. La piràmide d'edat també mostra una concentració especialment elevada entre els 45 i els 59 anys, la franja que acumula més habitants. El mapa de la ciutat també té els seus grans protagonistes. Mercè Pérez ha comentat que col·legis nous, Estació de França, Planalladó i el centre són els barris que concentren més més de la meitat de la població de Mollet.
2: Pel que fa a la distribució de la població per barris, veiem com els barris amb més població són Col·legis Nous, Planellador, Estació de França i Zona Centre. La població d'aquests quatre barris agrupa el 53,5% de la població molletana.
0: La fotografia de la procedència dels habitants revela alhora una ciutat diversa. El 58,44% de la població ha nascut a Catalunya, mentre que un 18,36% ha nascut a la resta de l'Estat i aproximadament un 23% ha nascut a l'estranger. Tres procedències que conviuen en un mateix espai urbà i que contribueixen a configurar el mosaic social de Mollet. I entre tanta xifra, també hi ha noms propis que expliquen com canvia la ciutat generació rere generació. Entre els noms més escollits per als nens apareixen Tiago, Arnau i Leo, mentre que entre les nenes destaquen Ona, Arlet i Emma. Són declaracions de Mercè Pérez.
2: I com a anècdota, i perquè sé que us agrada, us diré els noms més posats en aquest any, que han sigut entre els nens Tiago, Arnau i Leo, i de les nenes Ona, Arlet i Emma.
0: A les llars el retrat també és clar. Les famílies o unitats de convivència de quatre membres són les més habituals, amb un 24,30%, seguides de les llars de tres persones. A l'altre extrem hi ha les llars unipersonals, que representen el 8,6% del total. Finalment, quan als estudis la major part de la població disposa de formació obligatòria i estudis mitjans, entre els quals hi ha la primària, l'ESO i la formació professional i el batxillerat. Els estudis universitaris i de postgrau tenen un pes més reduït, representen l'11,4% de la població i, segons les dades, són majoritàriament femenins.
1: Mollet al dia, notícies.
0: El Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, la CIR, torna a Mollet del Vallès. Després de 21 mesos, la Generalitat ha informat que a partir de demà dimecres el Servei de Ginecologia tornarà a funcionar al Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, s'ha mostrat contenta amb el retorn del servei a la ciutat.
3: Ara contenta perquè després d'aquests mesos, no, tenim un ambulatori que s'ha millorat amb unes obres importants que calien i que era necessari tant pels usuaris com pels treballadors de l'ambulatori. Ja tenim els serveis de pediatria també al lloc, no, on sempre havien estat, i ara a partir d'aquesta setmana tornarem a tenir a la CIR a la nostra ciutat.
0: La CIR es va traslladar temporalment al cap de la Florida, Santa Perpètua de Mogoda, arran de les obres de millora i rehabilitació del cap de Planellador, que van comportar una reorganització dels serveis sanitaris de la ciutat. Durant aquest període, el servei de pediatria de Planellador es va traslladar al cap de Camp Antiquet i, al mateix temps, la CIR, que fins aleshores s'ubicava en aquest centre, es va desplaçar temporalment a Santa Perpètua. Ara, un cop finalitzat les actuacions de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica dels equipaments, els diferents serveis sanitaris han pogut recuperar la seva ubicació habitual als caps de referència. En aquest sentit, l'alcaldessa de Mollet ha explicat que el govern municipal va entendre la necessitat de reorganitzar temporalment els serveis mentre es feien les obres, però que sempre va reclamar que un cop finalitzades es recuperessin en els equipaments inicials.
3: Jo, com a alcaldessa de la ciutat, vaig entendre perfectament aquest trasllat, perquè vam haver d'analitzar moltes opcions que podíem, no? Però cap acabava d'encaixar, i per tant vam haver d'entendre, però sí que vaig demanar el compromís de la Generalitat de Catalunya que, en tot cas, quan s'acabessin les obres, la CIR havia de tornar a Mollet. La Generalitat de Catalunya sempre em va dir que no hi havia cap intenció de quedar-se a Santa Perpètua, sinó que tornarien a Mollet.
0: I amb el retorn de la CIR a Camp Antiquet, Mollet recupera l'atenció ginecològica al mateix equipament on es prestava abans de l'inici de les obres. El restabliment del servei permet tornar a oferir a la ciutadania una atenció de proximitat en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva. I tot parlant de l'atenció primària, dic que l'Ajuntament de Mollet ha aprovat en sessió plenària la moció presentada conjuntament pels grups municipals de Mollet en Comú Podem i ara Mollet Esquerra, EUiA, per garantir els recursos necessaris per l'atenció domiciliària ordinària als caps de la ciutat. La moció insta l'Institut Català de la Salut a facilitar dades com ara el nombre de vehicles que té cada centre per prestar el servei d'atenció domiciliària, quin nombre de professionals els utilitzen i quin nombre de visites es fan al mes. També es pregunta si hi ha previsió d'ampliar el parc de vehicles destinats al servei d'atenció domiciliària. En aquest punt va prendre la paraula la representant de la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública, Míriam Sampere. Sampere, més enllà d'agrair als grups municipals de Mollet en Comú i ara Mollet Esquerra UIA la presentació de la moció, va argumentar que no es pot normalitzar la manca de recursos en un servei que s'adreça especialment a persones dependents.
4: No podem normalitzar que les professionals de la sanitat pública hagin de fer mans i mànigues per organitzar-se, perquè no sabem si tenen els mitjans materials necessaris per arribar als domicilis de les persones que necessiten aquesta atenció. I vull deixar clara una cosa. Aquesta reivindicació no és contra les professionals dels CAPs. Al contrari, és una defensa d'aquestes professionals, perquè no podem exigir als equips d'atenció primària que garanteixin una atenció de qualitat si no els proporcionen els recursos necessaris humans i materials necessaris per fer-la.
0: Dic que la moció va ser aprovada per unanimitat.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: Ahir, Protecció Civil de la Generalitat enviava cap a les 10 de la nit una alerta als telèfons mòbils per avisar de pluja localment intensa per avui dimarts i demanava extremar la prudència. Precisament anem a saber de la previsió de com evoluciona aquesta jornada meteorològicament parlant. Apuntar que a manca de 3/4 d'hora per arribar a les 2, concretament la previsió d'intensitat de pluja d'aquest episodi era entre les 8 d'aquest matí, les 2 de la tarda, tot i que sembla que durant tota la jornada doncs, hi haurà pluja. Dic que l'acumulació de pluja aquí a casa nostra està a l'entorn dels 26 litres per metre quadrat. Però anem a ampliar la informació de la mà d'en Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Com un rellotge suís, han arribat les tempestes fortes a molts indrets de Catalunya. De fet, ja tenim constància d'alguns valors que s'han aproximat als 150 litres per metre quadrat, per exemple, en alguns municipis del sud del Vallès Occidental, també d'alguns barris de Barcelona capital o de la comarca de l'Anoia. A hores d'ara, molt pendents de les tempestes molt intenses, torrencials, amb inundacions, que s'estan desplaçant més cap al nord del riu Besòs, aproximadament. D'aquí a poques hores serà gairebé tota la conca de la Tordera, també de del riu d'Aró, del Ter, del Baix Ter especialment, on més aigua s'hi recollirà. Serà fàcil que al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre, hi hagi registres de més de 100 litres per metre quadrat a l'Alt Maresme, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà i al sud de l'Alt Empordà. Pluges, ja diem, a més, amb molta intensitat. També s'acabarà formant alguna tempesta a les comarques de Ponent, però més clarianes cap a l'Ebre. Tot això demà serà història. Tindrem un dia molt més tranquil, però força xafogós. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi, per aquesta informació. I ara he indicat que la farmàcia de Guàrdia en el dia d'avui a la nostra ciutat és la farmàcia Masia Can Borrell, situada a l'avinguda Rívoli 29, al barri de Can Borrell de la nostra ciutat.

0: Continuem amb la informació local. Dic que el Sona Mollet arriba a la 11a edició amb 5 dies de música i solidaritat. Concretament, l'Ajuntament ha presentat la 11a edició d'aquest Festival Internacional de Música Sona Mollet, que se celebrarà a partir de demà i fins diumenge, dia 4 d'octubre, amb joves talents i intèrprets de renom. El festival començarà amb la iniciativa de la Maria Canals Porta Cua, un piano de cua a la plaça Catalunya que tothom podrà tocar lliurement durant tota la jornada. En cas de pluja, aquesta activitat es traslladaria al Mercat Vell. Dic que la inauguració acabarà amb un recital del jove pianista Guillem León. El Sona Mollet va néixer, recordem, l'any 2016. En recorda l'Anna Villascusa, la pianista molletana que va morir jove. Per al seu pare, el Mariano, aquest festival té dues cares, tal com ell mateix ha explicat: la dualitat de recordar la mort de l'Anna, però també el fet de fer un festival en record a ella i a la música, que era part de la seva vida.
1: Bé, és una dualitat, sempre ho dic, no? Per una banda, molt content de recordar l'Anna, any darrere any, però per l'altra banda estem recordant, doncs, la seva mort. No? Però és una dualitat acceptada, que forma part de la nostra vida, i tirem endavant, amb molt d'il·lusió cada any, sí.
0: La programació continua amb el tradicional concert de la Mollet Jazz Band, formació de referència de l'Escola Municipal de Música i Dansa, i amb el de Paula Vila Quintet, una de les propostes emergents més interessants de l'escena jazzística actual. El cap de setmana concentra les cites més destacables. El dissabte, el Teatre de Can Gomà acollirà l'Arts Simfònica Jove, una orquestra de més de 60 joves músics de tot Catalunya, dirigida per Josep Maria Sauret, amb la pianista Dària Pitlall com a solista convidada, a un concert que el Mariano Villascusa remarca especialment.
1: Per fi tenim un concert de piano amb orquestra sinfònica, que això vull agrair molt a l'Ajuntament, aquest pas que hem donat. Considero que a nivell de pianístic, doncs, és el màxim que podem aspirar, i això serà el dissabte amb un concert de Grieg, especialment, que és una delícia, és una peça romàntica increïble, d'un compositor noruec. La peça va descriure paisatges i també música folklòrica de Noruega, i és una peça espectacular.
0: Darrere d'aquesta qualitat hi ha, segons ha explicat la regidora de Cultura, Mercè Pérez, els amics de l'Anna. Així ho ha dit a Ràdio Mollet, destacant les figures internacionals que hi prendran part.
2: S'ha de dir, aquest festival, o sigui, no seria possible sense els amics de l'Anna. Bueno, jo sempre dic sense la família de l'Anna, perquè ens ho fan fàcil, però a més, algunes d'aquestes figures, o sigui, no vindrien pel preu que podem pagar nosaltres.
0: Clar, perquè la projecció internacional...
2: Són concertistes internacionals, alguns. Per tant, venen ben bé... Els paguem perquè hem de dignificar la seva professió i perquè, bueno, el festival es vol professionalitzar, però no tindríem les figures de primer nivell si no fos per l'Anna Villascusa Rebut. Per tant, agraïts a l'Anna Villascusa Rebut sempre, al Mariano de la Nori, tots els seus amics que l'estimen molt. I també destacar, o sigui, com devia ser l'Anna, jo sempre ho dic, que tothom l'estimava.
0: El festival es tancarà diumenge amb Bon Voyage, l'espectacle de l'orquestra Ortemis, una proposta original que combina música, teatre i humor, protagonitzada per 10 músics intèrprets. El Mariano Villascusa n'ha volgut avançar també que és una proposta per apropar la música clàssica en un format diferent.
1: Vam pensar també en aquest caràcter pedagògic que volem de promoció de la música clàssica, doncs, a la ciutat, doncs, intentar apropar la música clàssica, en aquest cas, amb una obra de teatre, que és música, són músics, però interpreten una història. Recomano també perquè és un espectacle de música clàssica, però assequible per totes les famílies.
0: Els beneficis de la venda d'entrades es destinaran íntegrament a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. Les entrades pels concerts dels dies 2, 3 i 4 d'octubre es poden comprar al Centre Cultural La Marineta, a la plaça de l'Església, i també a través de la plataforma molletvallès.covid.com. Les entrades pel concert de jazz de Paula Vila Quintet de divendres al Mercat Vell, com acostuma a passar, ja estan exhaurides.

0: La Junta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa ha decidit deixar de fer la festa de la tardor. Aquesta era una de les festes, junt amb la Revetlla de Sant Joan, que l'entitat portava fent des de fa més temps. Els canvis socials, l'envelliment dels membres de l'entitat i la reducció de la subvenció que rep l'associació han acabat de decidir a la Junta. Així ho ha expressat als micròfons de Ràdio Mollet la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa, Teresa Prades.
1: Bueno, perquè primer que porta molts anys fent-se, llavors la idea era reunir la gent del barri, llavors fèiem una rosada i venia molta gent del barri, però a mesura que ha anat avançant, doncs bueno, que la societat canvia, com és lògic, i és una festa que sí que ve gent, que mobilitzem gent, però no la suficient com perquè hi hagi un rendiment, no? Sempre tenim, bueno, doncs sempre estàvem en dèficit, que jo des de que estic a l'associació les festes han estat en dèficit, eh? Però una mica doncs teníem la subvenció que pal·liava aquest dèficit, no? I llavors aquest any la subvenció se'ns ha reduït en 300 euros, crec, amb la qual cosa, entre que ens fem grans, que no acabem mobilitzant la gent que ens agradaria, tot i que ve gent, però hauria de venir més, al final hem decidit de no fer-la.
0: Dic que l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa ha obert un temps de reflexió per fer altres activitats que s'ajustin més a la situació actual. L'entitat continuarà fent el carnaval, la visita a les residències de gent gran, participant a la barbacoa solidària i participant de l'elaboració de les catifes de Corpus. La Revetlla de Sant Joan també podria ser que fos una de les activitats que, al igual que la festa de la tardor, caigués del calendari festiu de l'associació. I ara, com fem habitualment, abans de marxar, recuperem algunes dels temes que hem desenvolupat en forma de titulars. Mollet continua creixent i ja supera els 53.500 habitants. El Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, la SIR, torna demà a Mollet. I també demà arriba el Sona Mollet a la seva 11a edició. Fins diumenge, dia 4 d'octubre, el Festival Internacional de Música Memorial Anna Villaescusa omplirà de música i solidaritat la nostra ciutat. D'aquesta manera hem arribat a la fi de l'informatiu Mollet al dia. Demà tornarem amb més informació. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una bona jornada. Adéu-siau.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu. Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM, dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet. Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com. Els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
0: Tastets de llengua.
6: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rugallosos o bronzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondinar és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb, formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent? Malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que Fraga, rondinar, també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Gené. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Enxampat.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia. Dic si li ha enxampat la pluja.
1: Sí, la veritat que ha plogut molt fa poc. Jo tenia la intenció, com sempre, de venir presencial amb la nostra ràdio, però finalment doncs, s'ha complicat el matí. En tot cas, esperem doncs, que no hi hagi hagut cap desperfecte a la ciutat, com si hi ha passat, malauradament, a altres espais, a altres llocs del país.
0: Doncs ara per ara nosaltres tampoc en tenim major notícia. Sabem això gràcies a la pàgina web d'en Felip Comas, aquest observador del temps que tenim a la ciutat, que s'han estat a vora de 26 litres els que s'han recollit fins al moment aquí a casa nostra, però de desperfectes no en som coneixedors. Sergi Suárez, venim d'una sessió plenària, és obligat allò que parlem, no?, d'aquesta sessió, en el que, si no li fa res, m'agradaria començar per aquests precs i preguntes que va traslladar vostè, jo neteja, coloms, pilones trencades, servei d'ambulàncies, horaris del bus urbà.
1: Sí, ahir teníem ple municipal i la veritat que venia carregat perquè des del juliol doncs, no en fèiem i per tant havien alguns temes doncs, importants de traslladar. Com sempre, la via pública, no? Alguns exemples que tu has dit, una pilona a Ventalló amb carrer del Sol que porta temps que falla molt, fa anys, es va solucionar momentàniament, però després de la Fira d'Artesans doncs, va tornar a fallar i doncs, des del 20 de setembre doncs, torna a la situació d'abans i és una situació que molts veïns molesta perquè és un carrer peatonal que sobretot a les hores punta, no?, i amb la pilona baixada doncs, fa que doncs, sigui un carrer amb molt de trànsit de cotxes i no hauria de ser així. També un altre dels busos urbà, també ho vam traslladar perquè el mes de juliol ens va sorprendre quan el regidor de mobilitat va dir doncs, que al setembre tindríem el canvi d'horaris tan esperat i tan promès durant tant de temps i estem avui ja 29 de setembre i els horaris són els mateixos i ens va prendre la resposta, no?, que s'esperaran a acabar les obres de la Rambla Pompeu Fabra, entenem que és les obres de la Rambla Pompeu Fabra per canviar aquests horaris, però la pregunta hauria de ser, al juliol sabien, no?, en principi, que aquestes obres començarien al setembre i que, per tant, no es podrien canviar aquests horaris, no? Per tant, una mica creiem que aquí hi ha una improvisació moltes vegades i no es dona doncs, la informació del tot acurada, tenint en compte que aquest és un tema que porta molts anys damunt la taula, que no s'ha fet, que s'ha intentat però que no s'ha aconseguit i que el problema estructural del bus urbà, entre d'altres, no?, és doncs, a uns horaris impossibles d'assumir per qualsevol bus urbà de qualsevol ciutat.
0: I escolti'm una cosa, va parlar allò del servei d'ambulància a Santa Rosa. Nosaltres ens consta que ha fet una visita, no?, a l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa. No sé si aquesta setmana o la setmana passada, pot ser?
1: Sí, la setmana passada, com saben, des de principis d'any, doncs fem des del grup municipal, jo com a candidat, no?, una visita a diferents barris i aquest mes de setembre doncs tocava el barri de Santa Rosa, ens vam poder reunir amb l'associació de veïns i també amb els bons veïns del barri i justament doncs fent una volta, no?, per aquest barri vam poder tornar a parlar amb els veïns d'aquest pàrquing d'ambulàncies, no?, afectat, que ja vam conèixer aquest cas arran de que vam venir en el ple del juliol, ens vam poder explicar, no?, el tema, que va començar el dia de la Revetlla de Sant Joan, el 23 de juny, i que des de mitjans d'agost, una mica abans de Festa Major, doncs no havien tornat a tenir cap comunicació amb el regidor, no?, que havia portat aquest tema, i tampoc amb la regidora del barri. I ahir, no?, doncs vam considerar que havíem de tornar a treure el tema damunt la taula, perquè és un tema que amoïna, que molesta molts veïns i veïnes. Creiem que aquell no és l'espai idoni, no?, per aquest espai. Tampoc em vull allargar perquè és un tema llarg, no?, però creiem doncs, que altres ubicacions, com el polígon de Camagarola, no?, que també s'ha posat damunt la taula, doncs, seria doncs, un espai més idoni. Coincidim, no?, que Mollet no hauria de perdre, no?, aquest servei que té, perquè dona un servei assistencial com és d'emergències mèdiques, ambulàncies, etc., a l'hora de la rapidesa d'actuació, etc., però evidentment en aquell espai doncs, creiem que no és l'idoni. Per tant, ara queda el més difícil, no?, i és posar D'acord?

0: d'acord al SEM i a l'empresa, no, que porta aquest servei per tal d'acceptar, doncs, una nova ubicació. En tot cas, si estem satisfets, no, d'haver fet la pregunta ahir en el ple, perquè sembla ser que la setmana que ve hi haurà una reunió entre l'equip de govern i els veïns. Aquesta reunió fins ahir no hi era i, per tant, doncs, estem contents de poder posar aquest tema damunt la taula i que es moguin coses, perquè al cap i a la fi aquesta és una preocupació d'uns veïns del carrer Ramon y Cajal i també del carrer Emili Ninou, en el qual volem ajudar, no, tot el que sigui possible per acabar amb aquesta situació i que puguin tornar una miqueta a la normalitat que tenien abans.
1: I en el tema de neteja i coloms, però també permeti que faci referència jo a aquestes dues mocions que es presentaven des d'ara Mollet Esquerra, Esquerra Unida Alternativa, una en relació a l'habitatge i l'altra de forma conjunta amb Mollet en Comú Podem, respecte, doncs, al servei d'atenció domiciliària, no?, que es presta en els centres d'atenció primària de la nostra ciutat.
0: Sí, començo per la segona, l'assistència domiciliària als CAPs. Aquesta, com bé has dit, doncs, la vam presentar conjuntament amb els comuns i és un text que ens va proporcionar la plataforma en defensa de la sanitat pública. Creiem que era important posar aquest tema damunt la taula perquè l'assistència domiciliària, que és un sistema que cada vegada s'està implementant més i que és un sistema, doncs, que funciona, és un sistema que dona, no, un servei, sobretot a aquelles persones que no es poden desplaçar a un centre d'atenció primària, i que el que s'ha detectat, i així també ho ha reconegut la pròpia Regió Sanitària Nord, és que, doncs, no hi ha prou vehicles, no, en alguns moments puntuals per donar resposta a les demandes que hi ha, no? I jo mateix, no, ho he viscut en un familiar meu molt proper, no, que precisament requereix molt habitualment d'aquest servei d'assistència domiciliària, i tant les persones usuàries com, no, els propis metges i infermeres, doncs, tenen el neguit, no, de que moltes vegades planificar les visites i donar el servei tan ràpid com es voldria, doncs, no és fàcil, no, precisament per aquest tema que comentem, no? I per tant, doncs, creiem que aquí el Departament de Salut, que és el màxim competent, l'únic i el màxim competent en aquesta matèria, doncs, hauria de fer una inversió, primer, en més vehicles, no, tenir més vehicles que puguin fer-ho, i segon, una millor planificació, no, del futur, perquè cada vegada sembla ser, no, que anirem cap a un sistema més assistencial domiciliari per a totes aquelles persones que ho necessitin, i per tant, doncs, hem de tenir, no, tant els recursos humans com també els vehicles per poder desplaçar-se més còmodament i donar un servei al més òptim possible i ràpid.
1: De fet, aquesta moció va comptar amb la unanimitat de tots els presents en aquesta sessió plenària. Anem per l'altra, de l'habitatge, que a més es té, doncs, d'actualitat plena, no?, el tema de l'habitatge.
0: Exacte. De fet, no ha deixat mai de ser-ho per nosaltres, però ara, doncs, aquests dies, o avui mateix, no, estem veient com és un tema que genera titulars i que està en el primer punt, fins i tot del Consell de Ministres, que encara no ha acabat. I és un tema que s'ha agreujat arran de la crisi de Mari Carmen. Parlàvem, no, d'un tema concret, com és que el juliol vam conèixer que Mollet deixaria de ser zona tensionada d'habitatge, una decisió incomprensible, no l'entenem, no, com el govern de la Generalitat de Catalunya, doncs, va entendre que Mollet havia millorat els estàndards i els preus i l'oferta, i per tant, doncs, volíem presentar aquesta moció per reafirmar que Mollet està en contra d'aquesta decisió i alhora, doncs, donar suport a les al·legacions que des de l'Ajuntament de Mollet, que una part també cal recordar, doncs, és el partit que el govern de la Generalitat, doncs, han d'impulsar. Aquesta decisió no està en vigor, però pot estar en vigor al març de l'any que ve i, per tant, veurem com es desenvolupa. En tot cas, contents que la poguéssim aprovar, malgrat, doncs, el debat, creiem, doncs, que en matèria d'habitatge cal molta més feina i nosaltres, doncs, sempre estarem al costat de tot allò, no, que sigui, primer, augmentar l'oferta d'habitatge i, segon, doncs, ajudar a qualsevol persona que té un problema a tal de poder accedir. I el preu és el principal escull que tenen actualment totes les persones que es volen emancipar, etc. I, per tant, doncs, continuarem treballant i posant damunt la taula aquest tema perquè a nosaltres també ens preocupa molt la situació de l'habitatge de ciutat.
1: Sergi Suárez, anem a premar l'accelerador perquè ens queden 4 minutets. Volem parlar. La setmana passada rebia jo el suport del president del seu partit, d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que doncs, donava suport a la seva candidatura amb una trobada aquí a Mollet del Vallès. Prèviament hi havia hagut trobada amb els industrials del Baix Vallès, però aquí a casa nostra van venir doncs, a compartir una estona amb representants de diferents entitats, molt diverses, de la nostra ciutat. Content?
0: Sí, molt, molt content, també content del suport, no?, del president d'Esquerra i de totes les persones que es van apropar. El que noto és que cada vegada hi ha més persones que ens escolten, que ens volen escoltar i que veuen en el nostre projecte polític doncs, un projecte de futur i un projecte per governar Mollet. Nosaltres vam poder compartir taula primer amb els industrials, per tant, amb un tema molt específic, com és el futur industrial de la ciutat, del Baix Vallès, l'economia, l'ocupació, però també amb el dinar amb les entitats, amb gent molt diversa de la cultura, de la nova ciutadania, de l'esport, en fi, deixo segur que molts àmbits, precisament no per parlar d'aquelles coses que podem millorar la ciutat, sempre escoltant, jo sempre ho dic, que l'escolta no, de la ciutadania i de les entitats és imprescindible, també donar-los suport a tot allò que fan, però escoltar-los, quines són aquelles, quines haurien de ser aquelles prioritats que hauríem de fer en el futur, i per tant aquest tipus de trobades les continuarem fent sempre, s'apropin o no s'apropin les eleccions, perquè escoltar les entitats hauria de ser sempre no, un punt principal de la política municipal.
1: Doncs acabem fent referència a una entitat i després a una altra activitat. Totes dues podríem allò doncs, encabir-la en el que és la cultura de casa nostra. D'una banda, Castellers de Mollet, a Torredembarra, crec que vostè va ser-hi present donant suport, ara ens ho explica, i després també podríem allò unes paraules en relació al Festival Internacional Sona Mollet, que arrenca demà.
0: Sí, sobre el Sona Mollet, doncs animar tothom a que hi participi, no només per la vessant cultural que té, que és molt gran i molt potent, sinó també per la vessant solidària, que els fons van a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, i per tant és una iniciativa solidària més a la qual doncs hi participarem i donarem suport i recolzarem en tots els actes que hi hagin, perquè és molt, molt, molt important continuar aquesta lluita. I pel que fa no, als Castellers de Mollet, doncs molt content d'haver pogut participar no, al concurset de Torredembarra amb la meva colla, amb els Castellers de Mollet. M'he animat a fer castells i la veritat que portava temps no volent-ho fer, i l'altre dia va ser la primera jornada de voltes i la veritat que va ser un orgull no compartir plaça amb més de 200 persones que van venir a ajudar a fer pinya i a fer castells amb els Castellers de Mollet. I la veritat que va ser molt emocionant.
1: Així ara, ja té doncs camisa verd claret? Ja té camisa? No, encara no.
0: No, de moment no. espero tenir-la d'aquí un temps, diguéssim, perquè la camisa s'ha de guanyar.
1: Sí.
0: S'ha de guanyar.
1: Ho sabem, ho sabem.
0: Espero tenir-la, de moment, amb samarreta i també molt content de diumenge no haver pogut parlar, haver pogut portar la samarreta verd claret. La propera oportunitat serà a finals de mes amb la Diada de Castellers i ja molt content de tornar a fer castells sempre.
1: Sergi Suárez, ho hem de deixar. Moltíssimes gràcies, com sempre. Una abraçada.
0: Una abraçada. Molt, molt bon dia a tots i totes.
1: Adéu-siau.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
2: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
3: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
2: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
1: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
4: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: va durar unes 100 hores. Les xifres oficials parlen de poc més de 200 morts. Altres fonts en compten 10 vegades més. I la majoria eren civils. Va començar el 14 de juliol de 1969, quan l'aviació d'un país va bombardejar un altre. Menys de 3 setmanes abans, les seleccions de futbol d'aquests dos països s'havien enfrontat en un partit de classificació per al Mundial. Aquell partit ha donat nom a la guerra, però realment no en va ser la causa. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història d'una guerra molt curta entre Hondures i El Salvador, l'anomenada Guerra del Futbol. Hondures i El Salvador són veïns a Amèrica Central. En quant a terreny, Hondures és més de 5 vegades més gran que El Salvador. Però el 1969, El Salvador tenia més habitants, uns 3 milions i mig davant dels 2 milions i mig, 2 milions 600.000 d'Hondures. Aquesta diferència en quant a proporció entre persones i terreny sembla que tenia conseqüències. A El Salvador, la terra era escassa i anava molt mal repartida. A Hondures n'hi havia més de disponible, tot i que també estava concentrada en poques mans, entre elles les de les grans empreses estrangeres, com la nord-americana United Fruit Company. A començaments del segle XX, molts salvadorencs van creuar la frontera per anar a treballar i conrear terra a Hondures. El 1969 hi vivien més de 300.000, més del 10% de la població hondurenya. La majoria eren camperols que ocupaven terres sense cap títol de propietat. Per tant, legalment, eren immigrants irregulars. Uns anys abans, el 1962, Hondures va aprovar una llei de reforma agrària. Una part de les terres que ocupaven irregularment els immigrants salvadorencs passava a mans de l'Estat i dels municipis per repartir-les entre els hondurenys. La mesura es va aplicar sense tenir en compte ni les reclamacions dels ocupants ni el seu estatus migratori. 4 anys més tard, el 1966, els grans propietaris hondurenys van crear una federació, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, que va pressionar el president, el general Oswaldo López Arellano, perquè protegís les seves terres davant dels camperols, molts dels quals eren salvadorencs. Milers de treballadors salvadorencs que es guanyaven la vida com podien van ser expulsats d'Hondures. El 1969, la situació es va endurir encara més. A l'abril, el govern hondureny va anunciar que expulsaria els qui haguessin rebut terres amb la reforma i no poguessin demostrar que eren hondurenys de naixement. Aquell any mateix, a més, no va renovar el tractat migratori bilateral que els dos països havien signat i que feia que fos molt més fàcil emigrar d'un país a l'altre. Per El Salvador, tot això era un problema molt greu. Centenars de milers de persones podien haver de tornar a un país que ja estava sobrepoblat. Aquest era l'ambient quan van començar els partits de futbol. Estaven en joc la classificació per al Mundial de 1970, que s'havia de disputar a Mèxic. Cap de les dues seleccions no havia aconseguit mai classificar-se per un Mundial. El primer partit es va jugar el 8 de juny a Tegucigalpa, la capital d'Hondures. Segons diverses cròniques, la nit abans, aficionats hondurenys van llançar pedres i coets contra les finestres de l'hotel on s'allotjava la selecció salvadorenya. Hondures va guanyar 1-0, amb un gol als últims minuts. El segon partit es va jugar el 15 de juny a Sant Salvador. Segons les mateixes fonts, hi va haver aldarulls davant de l'hotel de la selecció hondurenya i a l'estadi es va hissar un drap brut en lloc de la bandera d'Hondures. El Salvador va guanyar 3-0. Cada selecció havia guanyat un partit, així que en calia un tercer, en camp neutral. Després del segon partit, van esclatar aldarulls contra salvadorencs a diversos punts d'Hondures. Diversos observadors de l'època van considerar que els mitjans de comunicació de cada país havien contribuït a crispar encara més la situació. El tercer partit es va jugar a Ciutat de Mèxic, a l'Estadi Azteca, a finals de juny. Al minut 90, el marcador marcava 2-2, empat, així que es procedia a la pròrroga. I després de 101 minuts de joc, Mauricio Rodríguez, conegut com a Pipo, marcava el tercer gol a favor del Salvador, que guanyaria el partit 3-2. Aquells mateixos dies, el Salvador va trencar les relacions diplomàtiques amb Hondures. Va afirmar que unes 12.000 persones havien hagut de fugir d'Hondures després del segon partit, i va acusar el govern hondureny de no haver castigat els responsables de les agressions. En la seva declaració va qualificar aquests fets de genocidi. Al juliol, la frontera ja era un lloc perillós. El dia 3 d'aquest mateix mes hi va haver incidents amb avions i tropes dels dos països es van enfrontar a la localitat de El Poi. L'endemà, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, es va reunir d'urgència i va encarregar la mediació a Nicaragua, Costa Rica i Guatemala. Se'ls va demanar també als dos països que evitessin qualsevol acció que agreugés la situació. Però les escaramusses van continuar. El 13 de juliol, 6 civils hondurenys van resultar ferits durant un intercanvi de foc de morter a la mateixa localitat d'El Poi. El dia següent, el 14 de juliol, al vespre, va començar l'atac. Un avió de transport C-47 salvadorenc, escortat per dos Mustang, va llançar bombes de 100 lliures sobre l'aeroport de Toncontin, a Tegucigalpa. Alhora, l'exèrcit salvadorenc va entrar a Hondures per la carretera principal que uneix els dos països i també va atacar illes hondurenyes del Golf de Fonseca. L'exèrcit salvadorenc era més gran i estava més ben equipat. L'aviació hondurenya era més potent. Cap dels dos països tenia avions moderns, gairebé tots eren aparells de la Segona Guerra Mundial, com els Corsair i els Mustang, comprats als Estats Units. Els primers dies, els salvadorencs avançaven ràpidament. El 15 de juliol, el dia posterior a l'atac, l'aviació hondurenya va bombardejar dipòsits de petroli a diversos ports del Salvador. Segons una de les fonts, el Salvador va perdre una cinquantena part de les seves reserves de combustible. Aquell mateix dia, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, va demanar un alto al foc. El Salvador no el va acceptar. El dia següent, el 16 de juliol, es va lliurar la única gran batalla de la guerra, a Nueva Ocotepeque, prop de la frontera. Després dels bombardejos d'artilleria, les forces hondurenques es van retirar juntament amb la població civil i la ciutat va caure. Aquell mateix dia, l'avanç salvadorenc es va aturar. Faltava munició i combustible i la resistència hondurenya augmentava cada cop més. Curiosament, aquell mateix 16 de juliol va ser quan l'Apollo 11 sortia cap a la Lluna i gran part de l'atenció mediàtica internacional es va dirigir cap allà en lloc de cap al conflicte. El 17 de juliol es van produir els últims combats aeris. El capità hondureny Fernando Soto va abatre dos Corsair i un Mustang salvadorencs. Són les tres úniques victòries aèries registrades d'aquesta guerra. Un dels pilots abatuts, el capità salvadorenc Guillermo Reinaldo Cortez, va morir. Aquells avions eren tan antics per l'època que es considera que van ser els últims combats aeris d'avions d'aquella classe de la història. L'Organització d'Estats Americans va crear un comitè de 7 països per negociar. Durant dies, El Salvador va resistir la pressió per acceptar l'alto al foc. La nit del 18 de juliol, finalment, se'n va aconseguir un. Aquest obligava les tropes salvadorenques a retirar-se en un termini de 96 hores i posava fi a les campanyes inflamatòries de premsa, ràdio i televisió. Però poc abans que acabés el termini, El Salvador va comunicar que no retiraria les tropes fins que es garantís la seguretat dels salvadorencs que continuaven vivint a Hondures, es paguessin reparacions i es castiguessin els responsables dels aldarulls. Hondures només va complir la primera condició. Quan l'Organització d'Estats Americans va amenaçar amb sancions, El Salvador va cedir. Les tropes es van retirar el 2 d'agost. El 20 de juliol, el dia de l'arribada a la Lluna, encara hi havia soldats salvadorencs a Hondures. El balanç de morts és molt discutit. El Salvador en va reconèixer 107, Hondures 99. El rector de Nueva Ocotepeque en va comptar unes 400 a la seva zona. Documents interns de la CIA en citen fins a 1.500. Altres autors parlen de 2.000 o més. La majoria, civils hondurenys. Entre 60.000 i 130.000 salvadorencs van ser expulsats d'Hondures o van fugir-ne segons les estimacions més citades. Molts van tornar a un país superpoblat i pobre, sense gaire ajuda. El comerç entre els dos països es va aturar. Hondures va abandonar el mercat comú centreamericà, que ja estava afeblit. La pau definitiva es va signar a Lima el 30 d'octubre de 1980, 11 anys després. Els dos països van acordar portar la disputa fronterera davant el Tribunal Internacional de Justícia. El 1992, el tribunal va adjudicar a Hondures la major part del territori en disputa, uns 374 quilòmetres quadrats. El Salvador no va acceptar la sentència fins al 1999. El Salvador es va classificar pel Mundial després d'un altre partit contra Haití. I un cop classificat, va perdre els tres partits que va jugar. Contra la Unió Soviètica, Mèxic i Bèlgica. I no va marcar ni un sol gol. Hondures no va aconseguir classificar-se per un Mundial fins al 1982. El que sí que coincideixen els historiadors és que la guerra no va començar per un partit. Va començar per la terra, per les condicions infrahumanes que es vivien en un país i per no acceptar i castigar la migració de persones que, com sol ser sempre, només buscaven viure una miqueta millor. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Moltes gràcies per escoltar-me. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, al municipi de Germà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Molt bé, que ens posin aplaudiments a la postpo.
2: Total, total, total. Escolta, la gent pensava que no tornaríem. No, jo crec que la gent sí que pensava que tornaríem.
1: Que sí, que bé.
2: Nosaltres no. Però la gent potser sí, no. Home, algun dia haurem de marxar, jo crec, també.
1: Sí, també, també.
2: Algun dia...
1: Bueno, és que aquí posa temporada 11, d'aquestes temporades de la xarxa que fan.
2: Cuidado, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Molta estona aquí.
1: 2021-2026, no?
2: Fixa't, sí, sí, sí, sí. I la gent aquí pensarà un dia, no?, que tot era un somni, no?, i que mai hem estat aquí.
1: Exacte.
2: Això és així, però quedarà en la memòria sempre els podcasts que ja hem fet.
1: Clar. Això no s'esborrarà, de moment, no?, que sapiguem.
2: Exacte, de moment això continuarà estant allà.
1: De fet, hi són i els poden recuperar.
2: Exacte, des del principi. Si algú ens està escoltant per primera vegada, tenen 210 episodis anteriors per escoltar-se.
1: Per posar-se al dia.
2: Mare de Déu.
1: Molt bé.
2: Quantes coses han passat. Però tornem amb moltíssima actualitat.
1: Exacte, i per posar-nos al dia també, perquè després de les vacances tornem amb ganes de continuar parlant de drets, de cultura, de convivència i de totes aquelles qüestions que travessen el dia a dia de les persones en general, però també de les persones especialment del col·lectiu LGTBI. Cui més. L'estiu acostuma a presentar-se com un parèntesi, però si obrim qualsevol diari dels darrers dos mesos, veurem que ha estat tot el contrari. I per què fem el programa avui? Perquè, si no, hauríem de fer el programa aquest, episodi 2 d'aquest programa,
2: totalment,
1: perquè no paren de passar coses, vamos. Han passat moltes coses i avui no volem fer només un resum d'actualitat, volem preguntar-nos què ens expliquen totes aquestes notícies sobre la societat que estem construint i cap on anem, cap on estem anant, que ho estàvem dient tot just abans, o comentàvem abans de començar. No ho farem sols, com sempre, ho farem en companyia aquesta vegada del comunicador Oriol Serra, que estem molt contents que passi per aquí, que ens ajudarà a comentar alguns d'aquests temes i que a més ens han cridat l'atenció durant aquest estiu.
2: I a més crec, Lluís, que ens vindrà molt bé fer-ho ara ja gairebé a finals de setembre, perquè haurem pogut com reposar una mica també l'actualitat, no? Que crec que a vegades també de manera involuntària ens contaminem una mica també, no? Potser a vegades a la crispació del moment, no?
1: Jo la crispació em contagio super.
2: Veus? I ara jo crec que ara que ho hem reposat una mica, potser podem treure algunes conclusions, no? Una mica més tranquil·les.
1: Ho intentarem,
2: clar que
1: comencem?
2: Sí. Va, doncs vinga, som-hi.
1: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa,
2: estat de convivència.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: Vinga, i sense més ni més, presento ja l'Oriol Serra, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Oriol? Com s'ha presentat l'estiu? Com comences la temporada?
3: Doncs estic en xoc, què voleu que us digui? 11 temporades? En sèrio?
1: Ja. Tantes coses ens passen.
3: De caure una llosa, estic en xoc ara mateix. O sigui, no m'ho puc creure. Que ràpid ha passat el temps d'aquests 11 anys.
2: És veritat, amb projectes superxulos que estàs fent. De fet, també, ara a Ràdio 4, també els caps de setmana, els diumenges al vespre, amb un nou projecte que esteu tot just començant, eh?
3: Exacte. Sí, de fet, tu estàs pels matins, em sembla, i jo per les tardes, els vespres. Així que molt bé, exactament, a Ràdio 4.
2: Molt bé, ara començarem a fer una mica d'anàlisis de tot el que ha passat aquest estiu, perquè Lluís ho deia, diu, tenim contingut per parlar dies i dies, però si et deixem a escollir, començant pel principi, quin és una mica el tema que més t'ha copsat aquest estiu o que més estones de reflexions o de tertúlia t'ha portat amb tu mateix i amb el teu entorn de tot el que ha passat?
3: Jo crec que, sens dubte, el cas de Ceuta. És a dir, crec que encara s'està parlant. De fet, no sé si portem un mes i mig o alguna cosa més, i encara
1: el
3: dia d'avui segueix sent actual i segueix com... Tot i que ha passat molt de temps, seguim jo personalment revisant moltes coses i analitzant moltes coses, perquè sí que és cert que és un tema que ha passat durant l'estiu que crec que ens ha xocat a molts. No sé si per l'època en què va ser, o que hi havia molt poca notícia, o perquè realment ho mereix així, no?
1: Jo crec que el tema ho mereix. De fet, és el primer tema que posàvem al guió d'avui. És el que creiem que probablement més portades i més tertúlies... Quines tertúlies ha provocat aquest tema, també t'ho dic, eh?
2: Sí.
1: Ha ocupat aquest estiu. Justament el que ha passat a Ceuta. Tu parlaves del temps. Jo crec que aquest tema, el temps... li està jugant en contra, o el pas del temps està jugant en contra, però diríem que durant les últimes setmanes la ciutat autònoma ha tornat a convertir-se en un dels principals punts d'entrada de persones migrants cap a Europa. Les imatges de persones intentant arribar a territori espanyol, les intervencions de les forces de seguretat i l'atenció política han tornat a situar Ceuta al centre del debat polític. Però com passa sovint, no, una mateixa notícia, una mateixa realitat s'ha explicat de maneres molt diferents. Aquí, fins i tot en els últims dies hem sentit a parlar de cacera d'immigrants, termes que ho parlàvem nosaltres quan acabava l'estiu, la temporada passada, parlàvem d'aquestes línies vermelles que actors de la dreta política, de l'ultradreta política, traspassen sense parar i que ens insensibilitzen, no? Perquè manar a caçar immigrants sembla que és una cosa heavy a tots nivells i perquè penso jo, i ara us deixaré parlar a vosaltres, perdoneu, penso jo que ens ha faltat molt, en aquest cas de Ceuta, parlar de tothom, totes les morts que hi ha hagut en el mar. Estem parlant de, parlaven abans, no?, d'unes 80.000 persones que creuen aquell dia a la frontera i unes conseqüències, clar, evidentment, per tot el nombre que és, que desborden, primer, la pròpia ciutat i els seus veïns i veïnes, i després jo crec que la política de l'estat espanyol. No sé què en penseu d'aquest tema.
2: Oriol.
3: Jo crec que el focus s'ha posat en un tema en concret, però no s'ha posat, com tu ben dius, no? En les dones, en els menors, en els motius reals que fa que estiguin fa més i pico encara en aquestes condicions, no? I també, d'altra banda, és que s'ha convertit en un autèntic reality show en què ho hem estat veient tot d'una forma, d'una única visió, sense tampoc anar més enllà, no? Preguntar-nos els motius reals de què fa aquesta gent que un bon dia vulgui de cop vindre amb totes les seves forces i, de més, aquí a Ceuta, de quina forma també nosaltres els hem tractat. Crec que s'ha convertit en un reality show que ha servit per moltes mitjans de comunicació, per la ultradreta, per la dreta directament, poder treure una mica de ganxo de cara a les eleccions, i crec que al final s'ha convertit en una eina política i hem deixat de banda tot el tema, diguéssim, humanístic.
1: Humanitari.
3: No? Humanitari, exacte. Aquest és un gran problema, això, perquè s'ha convertit en un problema polític i no en un problema social.
2: Oriol, quina responsabilitat tenim o tenen els mitjans de comunicació amb com s'ha explicat aquesta història i com una mica amb aquest factor que deies tu, una mica inclús fins i tot de reality show, no?, que s'ha anat construint al voltant de tota aquesta problemàtica o d'aquesta realitat?
3: És que, clar, el que hem vist és la visió d'uns mitjans privats, a excepció de Radio Televisió Espanyola, que sí que va estar fent durant molta continuïtat i de més, però al final sí que en una època estival on hi ha molts professionals que també fan vacances, molts canals que també no tenen tots els seus mitjans en marxa, crec que la balança no ha estat en cap moment igualada i crec que s'han passat moltíssimes línies vermelles parlant d'aquest tema, i crec que amb total impunitat. S'han parlat de, just ho deies, Lluís, al principi, de paraules que jo feia molts anys no hagués imaginat que estaríem escoltant. Segurament vosaltres a la primera temporada, el 2011, parlar de temes d'invasió, i ara escoltes a qualsevol tertúlia, invasió, no? Qualsevol paraula que dius, però un moment, què ha passat aquí? De cop, o sigui, sembla un altre món totalment paral·lel, i m'imagino que a partir d'ara tot això anirà més, perquè ja hem permès aquestes paraules, ja hem permès aquestes imatges i aquesta utilització.
2: De fet, Oriol, amb això que ara deies d'aquestes línies vermelles que s'han passat als mitjans de comunicació, no?, que fa temps, per exemple, quan va acabar tot el tema de Sálvame, no?, deien que s'acabava justament aquell programa perquè la gent buscava una televisió molt més blanca, però si ho portes a un altre lloc que no és la premsa del cor, estem passant, com deies, en línies molt més fortes que el que podia passar o el que es podria dir en qualsevol d'aquests programes de televisió, no? És a dir, s'estan dient coses a la televisió que feia molts anys que no es deien, o fins i tot que no s'havien dit mai fins ara.
3: Sí, sí, i en total impunitat, no passa res, anem a mirar la dada d'audiència, anem a crear més show, anem a fer més tertúlies, parlant del mateix 24/7, amb les mateixes imatges, tot el rato la mateix, i sobretot que hem permès que aquests debats, no, de a favor o en contra, no? Mm. És com tot el rato aquestes imatges. No, a veure un moment, aquest senyor no hauria d'estar a cap tertúlia. Per què estem permetent que aquest senyor de l'ultradreta estigui exposant-se d'aquesta forma? Això no s'ha de permetre en cap moment. Aleshores, aquí ha sigut ara... Jo no sé això com es conduirà de cara als pròxims anys i cap on anirà, però pinta molt malament.
1: Parlaves, Manel, dels mitjans de comunicació, i és veritat el que deia l'Oriol, aquesta necessitat de trobar blancs o negres quan els problemes, un problema d'aquesta envergadura demana entendre perfectament que ara mateix hi ha uns veïns de Ceuta que tenen un agent acampada que està sobrevivint com pot i que, per tant, segurament està creant soroll, està creant... té unes necessitats que no s'estan complint i, per tant, està destorbant o digue-li com vulguis, però alterant l'ordre del dia, del seu dia a dia, de la seva vida quotidiana, però també tenim una situació humanitària amb tota aquesta gent que passa endavant. El que a mi em sobta molt és que hem vist imatges... o potser no només les de visió, però diria que no, de camions i policia del Marroc descarregant persones. Mm-hmm. I estem parlant d'una frontera que on passen coses sovint, no sé com dir-ho, jo no tinc res a amagar, no? Però vull dir, aquí hi ha un dia que 80.000 persones creuen una frontera i allà no hi ha ningú que faci res. Vull dir, és molt estrany tot plegat, també. Jo no sóc molt, t'ho deia abans, no sóc molt de teories de la conspiració, però sents parlar a segons qui i es parla dels Estats Units i d'altres governs que juguen en connivència perquè sembla ser que una Europa, no, de dretes o d'ultradretes pot beneficiar més aquesta nova organització mundial cap on estem anant, bàsicament.
3: Sí, jo també estic una mica d'acord amb tu que no és casualitat ni que passi a l'estiu, ni que passi a pocs mesos d'eleccions, ni que passi quan tampoc el president ha estat molt, molt visible i quan hi ha l'ultradreta amenaçant a tota Europa. Jo crec que això és... molta casualitat, si és que és així, que passi justament en aquestes condicions. O sigui, jo aquí també sóc una mica com tu, però estic bastant d'acord que no pot ser casualitat tot això.
1: Avancem una mica, perquè una altra de les coses que a mi em va cridar l'atenció i que va passar aquest estiu, que vaig pensar, ostres, vam obrir una temporada també amb un tema d'aquests, és l'assassinat d'en Miguel. Aquest estiu hi ha hagut una altra notícia, dèiem, que ens ha colpit especialment i que... aprofitarem per comentar. És la mort d'en Miguel, un jove de 27 anys que va morir després de patir una agressió a la platja de Sant Joan, a Alacant. Els fets van passar la matinada del 13 d'agost i, segons les primeres informacions, i estava en Miguel amb un altre jove, s'esperaven al tram després d'una nit de festa i en algun moment es va produir una discussió que va acabar amb una agressió que finalment acaba, desgraciadament, amb la mort de Miguel. No? Miguel va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va acabar morint hores més tard en un hospital. Les notícies al principi parlaven, no, de que hi havia hagut com un apropament d'en Miguel cap a aquest agressor. Bueno, i ens fa... No? Jo quan la llegia o quan la sentia, pensava, ostres, en quin moment de crispació estem que hem de tornar a vigilar, no? Els homes gais, per exemple, en aquest cas, com ens adrecem als altres...
2: I com ens vinculem,
1: com ens vinculem, uh-huh, perquè no se sentin amenaçats fins al punt de que acabi la cosa... com ha acabat aquí, no? No sé, és fort tot plegat.
3: Sí, vaig veure aquesta notícia també amb molta tristesa, perquè, a més, justament era l'inici dels mesos de Pride, no?, que en teoria estem com més conscients de reivindicacions, com que una mica ens creixem, sobretot en els mesos d'estius, perquè ens sentim més protegits i de més, i va ser una autèntica hòstia en tota classe. Mm. I sobretot perquè em vaig sentir amb la sensació de que cada vegada necessitem més proves per tot a l'hora de denunciar. Es necessiten 10.000 càmeres, 10.000 testics, o sigui, molta cosa, molts testimonis, molts àudios, per poder comprovar que allò realment és una agressió homòfoba. I és com, et sents també molt vulnerable, no? Davant d'això, d'hòstia, em passa qualsevol cosa, i a no ser que tingui tot aquest material, la meva denúncia no serveix de res. I en aquest cas, la família que ha denunciat també es sent una mica així de no tenim tant material com ens faria falta.
2: Home, amb això que parlàvem, i això em sembla que hem parlat també en un dels darrers episodis de l'última temporada, parlem una mica també de com es tracten aquests temes quan arriben a la justícia, no? Quan s'aconsegueix que s'obri una investigació. És vital el que deies, que es demana justament moltes proves, que es demana arribar a uns testimonis que no sempre hi tens accés, o no hi pots arribar, o no volen veure's implicats, o no volen prestar-se a participar-hi. Sí. Per tant, Oriol, encara aquestes agressions, més enllà del que passin, encara sembla que necessiten encara una cobertura més, no? O que necessiten donar-li una volteta més per facilitar també tot aquest procés, perquè si no caiem en allò de que moltes vegades no es denuncien, depèn quines agressions, doncs per això mateix, no? Perquè és obrir tot un procés que segurament saps que no acabarà com hauria d'acabar, no? I no hauria doncs impartint aquesta justícia.
3: Clar, és un procés lent en què la família ha d'estar pendent, la víctima en aquest cas no és possible, però sí, és si fos possible, doncs ha d'estar pendent de tot, recordar el moment. També tot això no passa d'un dia per l'altre, són molts anys, i sobretot si és un cas mediàtic, encara es complica moltíssim més. Ho veiem en qualsevol violació, sí, agressió a qualsevol dona, o si és encara mediàtic de qualsevol futbolista o de més, ho hem tenim els exemples de com ha anat. Aleshores, sí que al final això és molt treball també de les entitats que fan molt de suport i també en aquest cas, en el cas de Miguel, una entitat que va posar una mica el crit d'alerta de, ei, això és una agressió homòfoba. Anem a parlar de realment de com és, perquè fins ara els mitjans no ho parlaven, no ho tractaven així. Això va ser notícia uns mesos.
1: És veritat. I va
3: ho estem parlant ara, però sí, si no la gent se n'ha oblidat, tornarà a sortir dintre d'uns anys la sentència i també la gent s'haurà oblidat. Això també és un altre problema que tenim aquí, que ens oblidem molt, molt fàcil de les coses.
1: I a mi em sembla un altre símptoma que venim arrossegant des de fa temps i que ara enllaçaré amb la següent notícia, que és la de reduir els espais on les persones del col·lectiu LGTBI puguin mostrar-se tal i com són, no? Jo fa molts anys, no? Me'n recordo, poso un exemple de tonto, però caminava pel Eixample i me'n recordo amb els amics, no? Marxàvem a un altre lloc i dèiem, ostres, no estem en un lloc on estava, no? On podem estar tranquils, on podem estar segurs. I ara penses, ostres, quina tonteria, però quina tonteria i no, perquè al final el que li va passar a Miguel sembla ser que és fruit d'una mirada, d'aguantar una mirada més enllà, d'un flirteig, d'una cosa molt sutil que acaba enviant el missatge a les persones de que cada cop hem d'ocupar menys espai. I deia que enllaçava amb la següent notícia o les següents notícies que han passat aquest estiu, perquè trobem, no?, que a Manresa, durant les festes majors, el Punt Lila va patir un assalt protagonitzat per un grup de persones que van proferir insults masclistes, racistes i LGTBI-fòbics. I que deien una cosa així, com que quan nosaltres arribem a l'Ajuntament, vull dir que hi havia aquí com un coloret polític, sí, i això us acabarà, no? Bueno, ho enllaçava jo també amb el cas de Fades, que aquest estiu, em sembla que jo el recompte que n'he fet són 3, si no 4 ocasions on van haver de suspendre diferents concerts que estaven donant a festes majors de poble perquè a persones no, els increpaven i els hi tiraven coses a l'escenari. Et parlava abans de la crispació. Jo, ens van convidar a un programa a Vilassar a parlar d'aquest tema i jo em reafirmo, si passa alguna cosa d'aquestes en unes festes majors on hi ha un programa, tios, atureu tot el programa. És que no es pot permetre, perquè tornem a estar aquí, no? Tornem a estar on deia l'Oriol abans. Bueno, sí, sortim, llegim un comunicat, això està molt malament el que heu fet, però pam, poso un DJ i continuem la festa, perquè aquí no ha passat res. Ostres, és deixar treure-li molt de ferro a l'assumpte. I continua sent això, continua sent gent que ens està dient ens està donant el missatge de que, si us plau, baixeu de l'escenari, no, aquest espai no és el vostre, i a més, quan l'ocupeu, aneu tenint aquí en el cap que en algun moment passarà alguna cosa, no? Uh-huh. No sé què en penseu del tema.
3: Clar, jo és que per mi les festes majors és un espai segur. O hauria de ser un espai
1: segur.
3: Hauria
1: de ser, clar, total.
3: Hauria de ser un espai segur. El que passa que en aquests últims mesos m'he donat compte de que no és així, sobretot perquè les festes populars, les festes majors són com són i segueixen vives com són gràcies al col·lectiu. Gràcies als maricons, a les bolleres, que s'han mantingut, o hem mantingut moltes festes populars que s'estaven morint. O així és el que jo considero. Però, clar, aquesta gent que ha atacat aquests artistes i aquest espai és que realment ho han fet amb, pràcticament amb tota impunitat. És en el sentit de que s'han sentit lliures de fer-ho, no han repensat. Hòstia, hi ha molta gent al voltant, em poden dir alguna cosa, em diran alguna cosa, sinó que han sigut supersegurs, superconscients de fer-ho, i a més, si fan això en un espai tan gran, amb tanta gent, què faran realment quan estiguis en un carrer amb ells? És a dir, quan et trobis sols amb ells. Aleshores, això també fa... A mi em va crear molt la sensació d'això, dic, hòstia, en una festa major de Vilassar passa això, què no faran als carrers quan ningú els veu?
2: Totalment. De fet, tornant al que preguntava abans el Lluís, no? És a dir, sembla que els espais o que ocupa la gent del col·lectiu cada cop són menors i els que pocs que queden sempre hi ha doncs, com aquesta sensació, no? De que no és el lloc on hauries d'estar, no? O que per poc temps hi seràs, no? Perquè tot ha de fer com un canvi que de nou et deixarà fora. És a dir, que aquesta reivindicació serveix per una estona molt concreta perquè després tornarà a haver un altre gir, no? I que acabarà, per tant, jo crec, no sé, Oriol, si tens aquesta sensació que també això influeix moltíssim a les noves generacions a la manera de vincular-se o de relacionar-se, no?, amb la resta de persones, no? Parlàvem de, doncs, aquesta agressió que havia hagut temps enrere, és a dir, no sé si cada cop això va cohibint també a les persones al col·lectiu i que segurament no es mostren tan lliures com segurament molta gent creu que a hores d'ara es pot fer. És a dir, jo crec que estem visquent també en una falsa realitat en moltes ocasions, no?
3: Jo crec que sí, que moltes vegades estem en una bombolla. Sobretot et dones compte també a l'hora de viatjar, no? Els estius, quan te'n vas als països... Per exemple, he estat a Bulgària aquest estiu, on els drets LGTBI estan en el rànquing final de tots. I també has d'estar en aquests llocs que dius, primer, he d'anar o no he d'anar, que això és un gran debat també, i després t'has de cohibir moltíssim. I també passa aquí en el metro, que moltes vegades també ho has de fer, no? Jo no sé les generacions més joves com estan visquent això. Jo espero que puguin... Clar, aquests espais segurs que s'han creat i que es creen, no? Ja sigui d'oci, sigui de restauració i de més, realment tots ho haurien de ser així, no? Tots aquests espais, qualsevol lloc ho hauria de ser. Lamentablement, també crec que està com cada vegada menys de moda a nivell empresarial, no? Que el teu negoci porti, diguéssim, la bandereta LGTBI. Crec que això també, a causa de les grans empreses i de més, crec que això també ens ho estan traient. Però jo espero que les generacions joves lluitin per tindre espais segurs sense falta, perquè són molt, molt necessaris. I també els que, diguéssim, els espais més convencionals, no?, també apostin cap al col·lectiu i tinguin mesures per afavorir-les.
1: Acabem amb Tiptoe, una sèrie que ens va passar, o a mi, em va passar una mica desapercebuda, perquè em sembla que l'estrenaven al maig del 26, que es pot veure a HBO Max i que porta la signatura d'un dels grans noms de la ficció LGTBI, no? De Russell T. Davies, que és creador de sèries com Queer as Folk, It's a Sin o Years and Years, no? Tres produccions que cadascuna a la seva manera han sabut explicar molt bé aquests grans canvis socials que acaben entrant en les nostres cases i transformant la vida quotidiana, no? Com aquests macrocanvis acaben en la teva quotidianitat total, no? Doncs això, acabem amb aquesta... No sé si heu vist Tiptoe, us la recomano moltíssim a vosaltres dos i a tots els nostres oients. Són 5 capítols només, està ambientada a Manchester i parteix d'una idea aparentment molt senzilla, no? Dos veïns que fa 15 anys que conviuen porta en porta, un d'ells és el Leo, propietari d'un bar mític del barri de Canal Street, i l'altre és en Clive, que és un electricista que travessa una etapa complicada de la seva vida. el que comença així com una relació cordial es va deteriorant a mesura que el clima social també es va enrarint i els discursos d'odi van prenent protagonisme i allò acaba fatal.
2: Doncs una sèrie per veure aquests dies també. Oriol, estàs veient alguna sèrie recentment?
3: Tinc pendent Tiptoe, la tinc molt pendent, a més que Manchester em va encantar com a ciutat, vaig estar fa poc i és brutal, us el recomano a tothom per anar-hi, i també, mira, recomanar doncs, Jim Quinn, que està als cinemes també, que és d'animació, i és molt, molt bona, la veritat, és en pel·lícula, això sí, no en sèrie.
2: Molt bé, doncs tenim pel·lícules i sèries per veure per començar aquesta temporada. Oriol, serà interessant també, ja tornem a parlar amb tu més endavant, perquè venen també processos electorals aquest proper curs. Per tant, també ho dèiem al principi, que sembla que van passant coses i que propicien doncs, accions, no?, o canvis de postulats de cara a les properes eleccions, i això doncs, haurem de tenir també l'habilitat de saber-ho detectar quan arribi el moment. Però sembla, Oriol, que serà una temporada prou moguda, si més no políticament parlant, eh?
3: Molt moguda, molt moguda. Jo crec que serà... ja ha començat la campanya electoral en molts partits i els nous dels mitjans de comunicació també.
2: Doncs amb això ens quedarem. Gràcies, Oriol, per acompanyar-nos i que passis una bona temporada i quan vulguis estàs convidadíssim a tornar.
1: I tant.
3: A vosaltres, que vagi bé la temporada.
2: Gràcies. Lluís, nosaltres no perdrem l'acostum de recomanar sempre una cançó abans d'acabar el Col·lectius en Xarxa. Recordar-vos que ens podeu escoltar a les ràdios locals de la xarxa els diferents dies de la setmana, perquè això cada dia, és que jo crec que cada dia de la setmana sonem a algun lloc de Catalunya.
1: Perfecte.
2: Això és un somni fet realitat, directament
1: això,
2: podríem dir-ho.
1: Jo no ho hagués pensat mai.
2: Quan vulgueu, a les plataformes, a Spotify.
1: Exactament.
2: Que Lluís és la plataforma que menys recolza Spotify, això és cert.
1: Sí, és veritat.
2: Però allà estem.
1: No hi renunciem. Apple Podcast també.
2: Exacte, a YouTube, si vols veure'ns en vídeo, també, que això és perfecte. Exacte, sí. I a qualsevol plataforma de podcast ens poden escoltar,
1: exacte,
2: i cercar. Totalment. A iVoox també.
1: Exacte.
2: Això quan vulgueu. Tornarem la propera setmana. I avui, quina és la cançó que recomanem?
1: Avui ens l'ha proposat l'Oriol i és Lollipop de Mica.
2: Perfecte.
1: No sé si havia passat Mica per aquestes recomanacions.
2: Doncs
1: mai.
2: No ho sé.
1: M'apunto
2: si
1: tot
2: no,
1: i així que ho
2: aquesta
1: veuré.
2: Temporada comencem justament amb Mica, amb aquesta recomanació. Moltes gràcies a tots. Gràcies també al Marçal CC per acompanyar-nos a les vies de so i tornarem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar-vos. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé, adeu.
0: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.

0: Correcte.
1: No sabem què fotre amb Sky Showtime, perquè, per si no ho sabies, això és una plataforma.
2: Sí, fins aquí.
1: Vale. Ja. Que va sortir fa un parell o tres d'anys. I bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat, perquè pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba l'última, normalment la gent, pues, no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no?, en el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, pues, home, això és una altra pedra al camí. No? Sí, sí. Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, doncs això, s'estaria plantejant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
2: Hòstia, no ho sé.
0: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
1: N'hi ha alguna d'estrenes, sí.
0: S'ha estrenat Mobland, que
1: sí,
0: és Tierra de Mafiosos, em sembla que està traduïda al,
1: sí,
0: al castellà, que jo la miro.
2: Ah, sí?
0: A Movistar Plus ja es veu com dos o tres dies més tard, representa, sí, el capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Pierce Brosnan i el Tom Hardy, que
1: correcte,
0: va parlar de que no es podien veure entre ells, a la premiere i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre,
1: sí, no,
0: entre
1: no,
0: els tres.
1: De fet, els Emmys van dir que s'hi van queixar...
0: Potser va ser els Emmys, no ho sé.
1: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions on s'hi van queixar de... Bueno, a veure quan deixen de sortir aquesta mena de notícies de mal rotllo entre gent.
0: Gent en general.
1: Correcte, perquè realment aquí no ha passat absolutament res entre nosaltres. Som tan amics el primer dia.
0: La segona temporada ja està en marxa, ja, jo ja he vist el primer capítol. I ja ho vaig dir la setmana passada, com a persona que mira tot el que guanya premis,
1: sí,
0: ja he vist Widow's Bay.
1: I què?
0: Primer, molt bé que gran part dels capítols duren 35 minuts.
2: Està bé, això està bé.
0: Això, pels que no tenim temps, és fantàstic.
1: Sí.
0: N'hi ha algun que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets. La vaig acabar ahir i, aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el perquè està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que als Emmys no els acabem d'entendre.
1: Sí.
2: Sí.
0: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
1: No és comèdia.
0: Però que té tocs més de comèdia d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat, més que de comèdia. Però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor. Però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
1: O sigui que prou bé.
0: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. El final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fa en aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat, i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Si a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut.
1: Bueno, molt bé.
2: Sí, la veritat està bé.
1: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
0: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia.
1: Bé.
0: Perquè ho fa molt bé, la veritat.
2: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per Enethys Sinei. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations, NCIS, AFP, Australian Federal Police, you stand shoulder to shoulder. This is our turf. We can have a problem here. To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come. A veure, entenc que això és...
0: Univers en Cis.
1: És un altre dels spin-offs o sèries de l'univers.
2: 8 episodis, només?
0: Al dir-se en Cis Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
1: Doncs ho has encertat, eh?
0: Podria ser.
1: Una cosa...
2: Sí. Tensions internacionals, eh? Molt bé, entre la regió Indo-Pacífic.
1: Jo aquí m'agradaria llegir...
2: NCIS
1: Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
0: Molt bé.
1: 8 sèries.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Jo no ho recordava,
0: bueno,
1: això.
0: A Miami, Las Vegas, que potser són les més...
1: No, però aquestes són CSIs, no?
2: Clar, jo és
0: això
2: que...
0: és CSI.
1: Clar, això és NCIS. És diferent,
2: això és,
1: eh?
2: Això no
0: jo us busco la informació...
2: Jo mirava CSI.

0: clar,
1: clar,
0: clar,
1: jo ho he confós per CSI, sí. Clar, clar, clar, clar. Sí, sí. Aquí, com que tenim un internet de, que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Ah, vale.
2: Entre que aviam, un bunker, que el wifi tal...
1: Aviam, podeu seguir parlant, perquè...
2: No, no, sí,
1: fillet,
2: no,
1: per carregar la Wikipedia, tu, necessitem 3 hores i mitja.
2: Pues res, escolta...
0: És el que tenim...
2: Warner TV, eh? Sí. Això què és? Això no deu sé. De ser una d'aquestes que entra a través de Prime Video,
1: Warner
2: no?
1: Warner TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era,
2: més ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un pues servei sí. de subscripció.
1: En CIS Los Angeles, New Orleans,
2: sí.
1: Hawaii, vale. Origins, New York, Sydney. Molt no me'n surten quantes, se'n diu que en surten.
2: Et digue que eren 8, eh? Aquí ens falta
1: un,
2: una.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Pues re,
1: i Jack, Jack, que és de l'univers també Justícia Militar.
2: Vale, ah. Clar.
1: Però no té el nom encís al principi.
2: Bueno, pues escolta, 8 sèries, derivades que té aquesta sí. franquícia, déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
3: Ábrame la parte de atrás. No puedo.
4: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
5: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
6: Hay una guerra en las calles.
7: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
8: ¿Ha estado de gira?
7: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
9: Todos han desaparecido en 6 meses.
7: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
10: Vamos a cazar. Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
0: Berlín, una ciutat, ha estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa
1: sí.
0: en la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lisionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
2: Mira, quan has començat a llegir...
1: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
2: Això t'ho anava a dir. Quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs, eh?
0: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la
2: Ja,
0: contraposició vampirs polítics sí, sí. no està mal, eh? No, no, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi, crec que es diu, no?
2: Sci-Fi.
0: Sci-Fi, avui estàs molt anglès, eh?
2: Bueno.
0: El corazón sí. del crimen.
11: ¿Qué haces aquí?
12: Solo quiero trabajar con los mejores.
11: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
12: Porque hacíamos muy buen equipo.
13: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
12: Nos las apañaremos bien.
11: No durarás mucho aquí.
13: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
0: Ah, molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13?
2: No. Bueno, ah. Ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal que hi és a Movistar Plus.
0: Ah, val.
2: Potser doncs... hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
0: Hòstia, no ho sé.
1: Pot ser, no ho sé.
0: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
2: Vale, molt bé.
0: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa. Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
8: No.
0: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
8: Pues mira, Calle 13 confirmo que entre a Movistar Plus i Sci-Fi també.
0: Ah, vale.
8: Vull dir, a més, estan amb, a una com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això sense traspapelat, o què?
0: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
14: Sóc amb Capità Utak.
15: Tutaj raczej trwa zabawa.
14: Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
0: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislau s'enamora de l'aristòcrata Isabella i et dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia, vaja.
1: Quina poca feina que tens. Sí.
0: A més, és que, oh, quina mandra.
8: Apple TV... Seria també polonesa, si no m'equivoco. Sí, com a mínim el trailer...
0: Sí, he dit polaca, polonesa, volia dir.
1: Exacte. Bueno, has dit polaca...
0: Polaca som nosaltres, eh?
1: Has dit polaca perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi entès mai.
0: Mira,
1: perquè
0: Sergi,
1: no passes un moment per fer una canviada.
8: A més, perdó,
1: cara,
8: la pàgina...
1: I has dit novel·la polaca, clar.
8: La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera que quan ho extreguis ja estàs fent en català.
0: Ah, vale, doncs ja ho provaré. Ja ho provaré per la següent. A Apple TV, Slow Horses.
16: What are you doing?
17: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
16: What do you want?
17: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
16: Just a coincidence.
17: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
16: Oh, shut up. You can leave the way you came.
17: It's all right to come through the house.
16: No.
17: Well, I came in through the house.
0: Tu aquesta l'havies vist?
1: No, però crec que pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
0: Ah, sí?
1: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... Tenen contractat.
8: Algú t'he contractat i...
1: Els pares de la Maria, no cal que diguin mentires.
8: No passa res, jo també xupo dos
1: tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
0: Sí.
1: A nivell de qualitat,
0: sí.
1: Em sembla que està molt per damunt de la resta.
8: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, eh? Que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé. Entens? O sigui,
0: sí,
8: des de l'inici
0: sí.
8: Ja veus una qualitat de producció i de guió...
0: Sí, sí, sí.
8: Remarcable.
0: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs en aquest
8: per cert,
0: cas... Digues.
8: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
1: Va anar any per menys.
8: Portem 6 temporades, eh?
0: Sí, sí, hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del MI5.
8: Abocador,
0: conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lam, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow the House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
18: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
19: Rise and shine!
18: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
20: Have you ever seen a man not afraid to die?
21: He's a bad seed. Nothing good will come of
22: him. What are you gonna do? Come on.
23: Rehabilitation.
24: Hey, that's what your job is.
25: Michelle, call Michelle, was born for this.
24: But this job is all about listening.
0: És una presó de Chenoise.
1: De Chenoise, sí.
0: Un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina. Només que aquí, qui dirigeixen, són els primers en saltar-se les regles.
1: Vaja.
0: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc... És que, mare de Déu, que és un lugarteniente?
8: Un terratinent? Un no. Sí, una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
0: Vale, obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que contra tot pronòstic funciona. Però per quant temps?
8: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, amb una presó. I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
0: Ja, jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno, a Prime Video, arriba Nigel.
3: ¿Quién eres?
4: Frances Neely, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
3: Tengo formación en esto.
4: No tanta como yo. ¿Es así?
0: Yeah. A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la Unitat d'Investigacions Especials 110 de l'Exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la Unitat 110 d'Investigacions Especials, com has dit que es deia?
8: Neely.
0: Neely. S'endinsa en un perillós camí per destapar un malvat complot. Bueno.
8: Pues, què?
0: Adéu, Sergi.
8: Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
0: Sí, no, o sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant de trames que no s'han explotat mai.
8: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir, el recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, el qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interqüela de dues temporades. Mm-hmm. Dit això,
0: estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
5: Come on! Come on! What was that?
6: We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
19: I've never seen flowers bloom in winter like this. What is that?
23: You all need to get out of here before it comes back.
19: Before what comes back?
23: Whatever's haunting these woods.
19: Haunting?
0: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984 i 85 que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will, encara que les veus d'altres actors.
8: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui, de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors perquè pensava que una de les raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però bueno, en fi.
0: Vale, no ho sé.
8: A més, bueno, clar, és més fàcil quan és un actor de veu, sí, tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? O bueno, en fi.
0: Sí, sí. Sí, sí.
8: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, pues
0: sí,
8: això.
0: Sí, sí. A veure, aquí no em queda clar.
8: Sí.
0: Què és la plataforma i què és la sèrie?
8: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie.
0: I s'estrena a Comedy Central.
8: S'estrena a Comedy Central, sí, correcte, però això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, és allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres. I juraria que actualment South Park sencera està a HBO aquí a Espanya. No ho sé. No ho sé, segur.
0: Vale,
8: estem parlant de South Park, que, per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, pues els llocs que tenen noms que a ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
0: Claro.
8: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
0: Claro.
8: No?
2: Li ha dit una mica ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, doncs ara nosaltres ens diem South America. Una mica per riure d'aquesta decisió. Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump, i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb els nens...
0: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
2: Molt en contra de Donald Trump, però, clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant, ostres, era...
0: Too much.
2: Sí, o sigui, de fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... I doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques que ara s'estan ficant molt de moda per això.
0: Perfecte, bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
2: I tant!
0: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie que es diu Belleza Plàstica.
7: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta. I'm ready. Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
9: Aquí viene la mano de Dios.
7: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual.
0: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
2: Sinopsi Netflix.
0: Sí.
2: Tres línies i vinga.
0: A favil. Si vols saber què passa, mira-la, home.
2: Exacte.
0: A Netflix, el que també arriba...
2: Ai.
0: Ui.
2: Digues.
0: No ho sé. Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: T'he de dir que com a tràiler, què vols que et diga, eh? A
1: veure. Bueno, perquè bàsicament el tràiler és, cada un d'aquests cops va posant escrita per tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I la última que era la... És que no vull... No, és igual, no me vull ni recordar el nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per todo lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. L'última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I i que creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè...
0: És que
1: escriu unes coses que no ho sé, no ho sé si mostren una part d'ell que no hauria de sortir a la llum.
0: Ja t'entenc, ja t'entenc.
1: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya, l'anterior anava molt sobre necrofília, llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes i, clar, l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja t'entenc.
1: I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a meitat perquè no podies seguir mirant-la.
0: T'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne Huynh-John.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que entregarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
0: Joseon, una proposta secreta d'Estape, Passions Prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor, i una jove, aliena al perill del joc que els uneix.
1: No ens expliques ni l'època, no ens expliques ni...
0: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
1: Sí.
0: Triangle. Vinga, ara ja repassem sense tràiler. A Movistar Plus arriba a Holanda el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry com es digui. I a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels menhirs. Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em diràs tu, separats del seu amor.
1: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
0: Exacte,
1: no?
0: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
1: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que
0: es
1: parla molt bé.
0: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva que, si no m'equivoco, té Paula Echevarría com a protagonista. M'estic confonent de sèrie.
1: No ho sé, ho estava mirant perquè jo crec que també tenia
0: no
1: Martínio Rivas, però no era aquesta.
0: Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastuel és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Parrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
1: Evidentment,
0: tenim Paula Echevarría,
1: Paula Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
0: És que em sona aquest cartell a Instagram. Sky Showtime, Tierra de Mafiosos, Mobland...
1: Exacte, ens parlava el Sergi abans,
0: A Max, HBO Max, Youth, Filmin, Such Brave Girls, Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, Habeas Corpus, també, Apple TV Brothers, a Netflix, Mis Muertos Tristes...
1: Aquesta Interessant, eh?
0: Sí?
1: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format... Fa servir format quadrat de pantalla. En lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un doncs això,
0: més
1: un format
0: ajustat.
1: No panoràmic i una degradació de color estranya, curiosa.
0: Perfecte. A Netflix, Un Mundo Diferente, HBO Max, Paolo, Sky Showtime, Possession, HBO Max, Four Block Zero, El Problema Final també arriba a Netflix i American Horror Story a Disney Plus.
1: La temporada número 13, eh? Ojo, ojo al tanto. Que es veu que junta una mica lo millor, els millors personatges de les temporades clàssiques d'American Horror Story.
0: A Filmin, Inspectora Ellis, a Disney Plus Adults, a Medusa Netflix i s'acabó. Això és tot el que s'estrené aquest
1: a veure si us ho veieu tot.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Fins aquí la Xoban Sèrie, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Siquiu, Siquiu, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
1: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. Siquiu, Siquiu, veus amigues.

0: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
0: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 de la mitjana. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la
1: Expedient Mollet.
2: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.
3: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista, amb Jaume Montsant.
4: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
3: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

L'any 1405, quan Enric el Navegant era només un nen i Cristòfol Colom encara no havia nascut, una flota de més de 300 vaixells va salpar de la Xina en la més gran expedició naval que el món havia vist fins aleshores. La dirigia un home estrany i fascinant, Zheng He. Durant 28 anys va comandar 7 expedicions que van recórrer el sud-est asiàtic, l'Índia, el Golf Pèrsic, la península aràbiga i les costes orientals d'Àfrica fins a Moçambique. La seva flota, a part de portar riqueses i productes, també propagava la influència de l'imperi Ming. I llavors, l'any 1433, tot s'atura. Els viatges es cancel·laren per decret. Què va passar? 60 anys després, Colom creuava l'Atlàntic amb 3 vaixells minúsculs i Europa iniciava la conquesta del món. Avui, a les portes de Troia, parlarem de les flotes del tresor de la dinastia Ming i del seu gran comandant, Zheng He. Benvinguts a les expedicions marítimes del Ming, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellà, produït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta literalment a l'altra punta del món. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé.
0: Portes bé la reentrada del curs?
1: Millor que el món.
0: Sí? Molt bé, això m'encanta, sí. Perquè és un comentari atemporal.
1: És que va fantàstic.
0: Passi quan passi. Orient Mitjà.
1: Ui.
0: Orient Mitjà.
1: I tu?
0: Jo, bé. La Lliga.
1: La Lliga.
0: No sé. Bé, com és possible que la majoria de nosaltres no haguem sentit mai a parlar d'aquest tal Sang He? Si va ser, com deia l'Alberto, o sigui jo mateix, a la intro, el gran navegant de la seva època.
1: Doncs una miqueta pel de sempre, no? Perquè la història que se'ns ha explicat, la història que consumim constantment durant segles, no només ara, és la història d'Europa, és la història del món occidental. Les llistes de Colom, Vasco de Gama, Magallanes, no? Han definit moltíssim el nostre imaginari de l'exploració marítima, sobretot dels segles XV i XVI. I crec que, per exemple, per entendre, no? Ja ho anirem desgranant al llarg del programa, però per entendre la magnitud, no? de tot això, és molt il·lustratiu veure que quan Vasco de Gama arriba a les costes de l'Índia, no? A Calicut, el 1498, amb quatre vaixells i 170 homes, es va trobar que els xinesos ja hi havien arribat abans, dècades abans, i hi havien anat amb 300 vaixells i 27.000 homes.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs, després d'aquesta música que no sé si vols comentar...
1: Vaig posar a YouTube a Zeng He i em va sortir això i em va semblar interessant.
0: Aquesta música de censor.
1: Sí. Molt bé. Ah, sí, de censor total.
0: Molt bé, parlarem d'aquests viatges al tresor, però primer hem de situar-nos una mica en el context històric on ens mourem. I això ens porta a parlar a la Xina, o parlar de la Xina, de principis del segle XV. En quin moment es troba la dinastia Ming? Qui mana exactament a Xina? Què està passant?
1: A veure, la dinastia Ming, que ja ha ressonat en altres programes de les Portes de Troia, és la dinastia que governa a la Xina entre el 1368 i el 1644. Bastant temps. Es troba en un moment de renaixement i orgull, no? És aquella dinastia que expulsa la dinastia estrangera, no? La dinastia d'origen mongol, el Yuan. Però la clau de la nostra història és qui s'asseu en el tron. En aquell moment, l'emperador serà l'emperador Yongle. Recordar, no, també, que precisament la dinastia Ming és la que dona la forma que nosaltres... és la forma apostal, no?, de la muralla xinesa, amb tota l'esplendor, etc. Yongle no havia de ser emperador. De fet, era el quart fill del fundador de la dinastia i va arribar al poder l'any 1402 després d'una sagnant guerra civil en la que ell mateix va enderrocar el seu propi nebot, que és qui va ser emperador durant uns mesos. Però clar, com tothom entendrà, començar a governar com a usurpador no et dona gaire bona propaganda i Yongle era plenament conscient. Llavors, com que tenia molts enemics interns, molts problemes de legitimitat, etc., el mandat del cel, va començar, doncs, a fer el que fan aquesta gent per legitimar el seu poder, no? Que és començar a fer projectes faraònics. En fa moltíssims, en fa també de literaris, potencia projectes literaris, però nosaltres destacarem per anar ràpid, i és que és el que comença el projecte de la colossal ciutat prohibida a Pequín, i també impulsa les expedicions marítimes de Zheng He, que serà el personatge de qui anirem parlant al programa avui, i totes dues coses tenen el mateix objectiu, no? Per una banda, projectar la grandesa de la Xina a tot el món, i per altra banda, a nivell més intern, construir una nova legitimitat per al seu regne.
0: Molt bé, projectar la grandesa de Xina a la resta del món, no? Què volien exactament? Quina és la imatge de Xina que volen projectar al món?
1: Clar, ells mateixos s'entenien com la civilització més avançada del planeta, va? En aquest sentit, els historiadors econòmics, això també és molt difícil, però si més no, hi ha els estudis i ja sabeu que aquestes aproximacions són molt difícils, i més quan parlem d'èpoques anteriors a la il·lustre... Bueno, és igual, quan no hi havia gaires dades, és molt difícil, això. Ja ho sé. Però els historiadors econòmics estimen que al segle XV la Xina produïa pràcticament la meitat del PIB mundial.
0: Bueno,
1: sí? Com a indicador, doncs, ens dona bastantes dades. La seva indústria tèxtil i metal·lúrgia no tenien rival, dominaven la pólvora, la brúixola, la impremta. Recordem els programes que va venir la Natàlia parlant-nos de la impremta abans de Gutenberg a la
0: sí,
1: Xina.
0: Sí, això està molt bé, però mira'ls com estan ara.
1: Pobrets.
0: Estan igual.
1: Però que bàsicament el que anava a fer la Xina és ensenyar múscul, sí? Però a diferència del colonialisme europeu, i això també ho anirem desgranant al llarg del programa, a la Xina no anava a conquerir territoris, ni a fundar colònies, ni a imposar la seva religió, sinó que l'emperador el que volia fer era establir una mena de sistema tributari, que no vol dir que no sigui imperialisme, però anava a establir un altre tipus de xarxa jeràrquica.
0: Bueno, un imperi no implica imperialisme i pot haver-hi imperi sense colonialisme. Mm-hmm. Que és aquesta cosa que ens costa d'entendre des de la visió occidental. Com es concreta això a la pràctica?
1: A veure, buscaven que els altres estats estrangers reconeguessin formalment que l'emperador xinès estava a la cúspide de l'ordre mundial, no? que tenia el mandat del cel i que no hi havia res per sobre d'ell, òbviament llevat dels déus, en aquesta mena de jerarquia còsmica. A canvi d'enviar ambaixadors i regals, en forma de tributs de la cort xinesa, aquests petits regnes, perquè al costat de la Xina eren petits regnes i petits estats, rebien el reconeixement xinès com a estats legítims, rebien protecció militar, veurem que alguns més que altres, i accés a un dels mercats més rics del món en aquell al segle XV. Tot i ser una forma d'imperialisme, el que dèiem, no? No era una dominació... Era una... Perdó, era... efectivament, una dominació més simbòlica i comercial, vale? Molt diferent a la dominació posterior europea, més militar, més extractiva, no?, que portarien els europeus cap a Amèrica, Àfrica i en moltes regions d'Àsia als segles següents.
0: Molt bé, fet aquesta reflexió inicial, anem ara a centrar-nos en el protagonista del programa d'avui, no? Aquest programa es va Girafes a un nuc i vaixells gegants. No sé en quina de les tres categories entraria Zheng He, però... Bueno, però comencem per preguntar-nos qui era.
1: Ara, Zheng He serà el comandant dels viatges del tresor de la dinastia Ming. És a dir, el nostre protagonista avui. Ell va néixer el 1371, a la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, amb el nom de Ma He. La seva família era Hui, no aprofundirem, però bàsicament era una minoria xinesa de religió musulmana. I tant el seu pare com... O sigui, sabem que tant el seu pare com el seu avi havien fet pelegrinatge a la Meca. De ben petit, per tant, ja va créixer escoltant relats de terres llunyanes, etc. De fet, el seu cognom Ma... és una adaptació xinesa del nom Muhammad. El 1381, quan Ma He tenia uns 10 anys, més o menys, l'exèrcit Ming conquereix Yunnan, que era l'últim bastió de la dinastia Yuan, de la dinastia mongola, que els Mings estaven enderrocant en aquell moment, i el seu pare va morir en el conflicte. Llavors, el nen va ser capturat per les tropes imperials i va ser castrat.
0: Veus, si era eunuc, llavors.
1: Eunuc, exacte. Exacte. I tampoc un vaixell enorme.
0: Per això li van retallar el nom, no? Per això no va ser Muhammad.
1: Li va trobar el mà, no? Va ser castrat, que no és una cosa molt estranya, perquè, bueno...
0: Home, d'entrada, a veure, no normalitzem.
1: No normalitzem, perdó. No, però que vull dir que era una pràctica habitual en certs presoners de certs estrats socials per convertir-los en servents segurs, no?, i en aquesta mena de entre cometes, casta, no?, que eren els eunucs, que després si en parlarem una miqueta més.
0: Es castra poc, últimament.
1: Es castra poc, sí.
0: Sí, i aquella gent que... Aquests defensors de la tradició, no? Diuen, que ja no es perden les portes.
1: Doncs comenceu per aquí, no?
0: Molt bé.
1: En fi, serà castrat i serà enviat a servir a la casa del futur emperador Yongle, que, bueno, hi anirà servint amb ell.
0: I com seran aquests anys de servitud al futur emperador?
1: Durant aquests anys, Ma He, no? Encara li diem Ma He, encara no parlem de Zheng He, es va convertir en alguna cosa molt inusual per un eunuc, i és que es va convertir en un conseller militar de confiança. Va aprendre estratègia, diplomàcia, les arts de la guerra, va lluitar al costat de Zhu Di, Zudi és l'anterior nom de l'emperador Yongle, durant la guerra civil contra el seu propi nebot, i es va distingir en molts combats decisius.
0: Mai va dir la frase "aquí manda mi polla"?
1: No.
0: No? Pel que sigui.
1: En fi, quan Zudi pren el control imperial, esdevé l'emperador Yongle, va recompensar la seva fidelitat en el nostre protagonista d'avui i li dona el cognom de Zheng, el d'una família de l'aristocràcia militar. Llavors, en aquell moment també l'anomena gran director dels servidors del palau, que bàsicament, perquè ens fem una idea, era el rang més elevat al que podia aspirar un eunuc. Vamos, que en definitiva es diu que mesurava 2 metres d'alçada, que tenia una presència imponent i que en tots els sentits un home que, si us fixeu, no encaixava gaire en lloc, eh? És a dir, és un musulmà en una cort confuciana, un esclau convertit en almirall, perquè veurem que serà, bueno, ho hem dit, l'almirall d'aquestes flotes del tresor, i un eunuc que també comandava exèrcits, quan era una funció que no estava precisament reservada en els eunucs.
0: Molt bé, doncs la cosa promet.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert. Abans de continuar amb el programa, què estem escoltant?
1: És la música introductòria de la sèrie de Black Sails, que jo sempre penso que és una sèrie bastant infravalorada. Òbviament va de pirates, no? No pot anar una altra cosa si es diu Black Sails.
0: Bueno, la vida pirata, la vida mejor.
1: Ah, sí. Jo sempre he pensat que és molt infravalorada. Sí que és cert que, bueno, com totes les sèries, no? Temporades amunt, temporades avall. Però, bueno, em va agradar.
0: Tu la recomanes?
1: Jo la recomano.
0: Molt bé. Doncs molt bè, ja tenim la recomanació serièfila de la setmana, ja tenim també situada la Xina dels Ming, sabem qui era l'almirall d'aquesta encara no projectada flota del tresor, i ara comencem a donar-li forma. Com ens hem d'imaginar els vaixells, aquests 300 vaixells d'aquest estol? Com eren els vaixells xinesos de l'època?
1: A veure, aquí hi ha un debat historiogràfic molt interessant, com tants... Exacte, que són superguais tots. Clar, les fonts xineses parlen dels Bochuan, que eren els vaixells del tresor. Els escriuen, ojo, com a naus de 120-140 metres d'eslora, és a dir, 120-140 metres del que seria de llargada, i 54 metres de màrrega, és a dir, 54 metres d'amplada.
0: Senghe, aquí algú està tractant de compensar.
1: Exacte.
0: Aquí algú té un traumita, eh?
1: Sí, sí, sí. Clar, si això fos cert... serien els vaixells de fusta més grans que s'han construït mai. Eren més del doble que qualsevol vaixell que navegués en aquell moment de fusta.
0: I els hi van posar dos rodes al darrere, no? També.
1: Per acabar ja
0: d'omplir
1: els buits, no? Per tenir una comparació, perquè ens fem una idea, la Santa Maria de Cristòfor Colom tenia més o menys uns 20 metres, 19-21 metres d'eslora, és a dir, de llargada. I, per tant, un vaixell del tresor Ming, si fessin cas estricte a aquestes fonts escrites, equivaldria a unes 6 caravel·les europees de llarg. Per tant, estem parlant d'unes bèsties molt grosses de fusta. Llavors, els historiadors moderns, òbviament, discuteixen molt aquestes xifres. Però, clar, és que l'arqueologia marina... ha pogut demostrar que rarament hi havia vaixells xinesos d'entre els segles 14 i 15, rarament superiors als 30 metres.
0: Llavors, hem d'entendre que les fonts exageraven? No s'ha trobat cap evidència arqueològica que ens pugui fer sospitar?
1: O sigui, sí, però ull, ojo, perquè sí que és cert que hi ha hagut algunes troballes arqueològiques, i en alguns textos també remarca molt que eren molt grossos aquests vaixells, s'ha trobat un timó d'uns 11 metres de llarg. Un timó de l'època, no? De llarg en enginy, cosa que suggereix que alguns d'aquests vaixells sí que haurien de ser extraordinàriament grans. Potser no feien 140 metres, però si més no eren desproporcionadament més grans que els vaixells de fustes que estaríem acostumats a veure per aquí a l'Europa del 15. La veritat, probablement, és que hi havia vaixells de diferents mides. Sí que hi devia haver alguna nau enorme, que era més aviat un palau flotant, no? Poca utilitat, no? Però molt simbolisme, molt visual, etc. I naus de combat i càrrega més aviat petites. El que sí que és indubtable és l'escala global d'aquestes expedicions. O sigui, per fer-nos una idea, ja ho hem comentat abans, el 1405, la primera expedició de Zheng He comptava amb 317 vaixells i 27.800 homes. Anem a posar-ho en més perspectiva. L'expedició de Colom, com bé sabeu, comptava amb 3 vaixells i més o menys uns 90 tripulants. L'expedició a Magallanes i Elcano amb uns 5 vaixells i uns 200 homes, també. I l'armada invencible de Felip II, considerada una de les grans armades de la història de la humanitat, de 1588, és a dir, 160 anys després de les expedicions de Zheng He, tenia al voltant de 130 vaixells i uns 30.000 homes. I era una flota de conquesta, d'invasió, no era una d'exploració. Per tant, fixeu-vos, que Zheng He supera facilíssimament aquestes xifres 100 anys abans, 200 anys abans, etc.
0: Molt bé, això en quant a la grandària, però a nivell tecnològic hem de pensar que eren vaixells com els que estaven acostumats els xinesos a l'època a fer servir, simplement que més grans, o hi havia algun avantatge, alguna novetat, no només a Xina, sinó respecte a la tecnologia naval que per aquella època es feia a Europa?
1: Hi havia algunes coses, sí. Els vaixells xinesos del 15 començaven a tenir unes solucions a certs problemes que tu podies tenir navegant, com per exemple una inundació, que els europeus trigarien dècades o segles, no, a implementar-les en els seus vaixells. Com per exemple, jo crec que el més important és que els cascs, el casc del vaixell xinès, d'aquests vaixells del tresor, estava compartimentat i aïllat. És a dir, que si una part del vaixell s'inundava, tot el que podies fer era tancar, i simplement aquella part s'omplia d'aigua i la resta del vaixell no s'enfonsava. Sí que és cert que en els escrits de Marco Polo ell ja parla d'aquest tipus de vaixells i d'aquestes característiques. Això és del segle XIII. Però, bueno, passa desapercebut o tampoc s'entén el text de Marco Polo com recomanacions per fabricar vaixells. Això per mi seria el més important. Per altra banda, els vaixells de Zheng-He també usaven el timó axial de popa, que és el timó que ens imaginem tots i totes.
0: El típic timó
1: que es posa darrere. Vale? Que això era una innovació xinesa que permetia maniobrar molt millor que no pas amb els timons laterals més tradicionals. També eren impulsats amb veles de jonc, que són aquestes veles que quan ens imaginem els vaixells xinesos són aquelles veles més rectangulars, no?
0: Sí, com de bambú, no?
1: Sí, exacte. Que eren semirrígides, però també tenien un punt de flexible i això els permetia orientar-se amb molta més precisió per aprofitar el vent amb uns angles que les veles europees i els màstils més rígids europeus mai els haguessin permès. També cal tenir en compte que l'oceà Índic no és el mateix que l'oceà Atlàntic. Llavors això també...
0: Clar, si anem a lo fàcil...
1: Sí. També la flota del tresor navegava amb l'ajuda de la brúixola magnètica. Els europeus en aquella època ja navegaven també amb la brúixola magnètica, però simplement per destacar que a la Xina es va inventar més o menys al segle XI i a Europa no va arribar fins un segle, segle i mig més tard.
0: Molt bé, ja tenim els vaixells, tenim el perquè d'aquesta expedició del tresor i ara ens queda una mica una pregunta que està a l'aire, no? 27.000 i pico navegants. Qui anava a bord d'aquesta expedició?
1: Molta gent, tio.
0: 25.000 persones és mitja Barcelona de l'època.
1: Sí, són gairebé 200... Bueno, no, 200 salonis, no, però por ahí.
0: Dic de l'època de...
1: Ah, de l'època, perdó.
0: Serà 1.400, per donar-te uns 50.000, 60.000 habitants.
1: Pues imagina't.
0: I zero turistes.
1: I zero turistes. Algun peregrí, potser, no?
0: Bueno, sí, algun... Ja, però no li deien turistes.
1: Vale,
0: li deien,
1: no,
0: els agradava dir-se viatgers.
1: Viatgers. La composició de la flota ja us podeu imaginar que era molt diversa. Òbviament hi havia mariners experts, normalment de la província de Fujian, soldats imperials, molts soldats imperials hi anaven, això també és cert, però també, que això seria el que ens imaginaríem, no? Mariners i soldats, vale. Però també hi anaven metges, astrònoms, cartògrafs, molts intèrprets de moltes llengües, comerciants, funcionaris que exercien funcions més aviat diplomàtiques i centenars de persones que servien com a mà d'obra. En molts casos aquesta mà d'obra eren pròpiament presoners. I de fet era gairebé com una... Bueno, ja ho has dit tu, era com gairebé una ciutat en moviment i s'explica en algunes fonts que en els vaixells més grans s'hi cultivava el propi menjar a bord. És a dir, feien com unes jardineres, com uns horts urbans...
0: Ai, mira que... Sí. I cafè d'especialitat.
1: Això també.
0: Jo ara m'estic imaginant que no s'hagi fet encara. Jo llenço una... cobert xinès. Jo llenço una proposta.
1: Escolteu.
0: Que no s'estigui fent una sèrie històrica, rotllo, sense ficció, un Battlestar Galàctica, un Babylon 5, no? Aquelles grans naus espacials, no? Amb una... És tal que això, no? Tu agafes Star Trek i és...
1: Sí, és això. Cultiu...
0: Una gran ciutat, una gran civilització en moviment.
1: Doncs una miqueta...
0: Doneu-me un parell de milions de joents i ja...
1: Només amb un parell de milions t'ho fas, ja?
0: Bueno, jo què sé.
1: Uns quants.
0: L'alternativa és zero. O sigui, tot el que vingui...
1: En fi, o sigui, era tota una ciutat en moviment, eh? Òbviament que això que cultivessin menjar a bord...
0: Bueno, no et muries, no et muries d'escorbut.
1: No,
0: exacte. És una cosa que...
1: Exacte. De fet, a les cobertes hi tenien això, eh? Tines amb terra per fer créixer verdures fresques, brots de soja, portaven el bestiar viu... Clar, com que hi havia tant espai, es podien permetre portar ramats sencers i que reproduïssin, perquè les expedicions duraven... Potser duraven 3 anys, no? Això evitava, com bé dius, el problema de l'escorbut, que era un dels grans malsons dels mariners europeus en les seves travessies.
0: I a les bodegues d'aquests grans vaixells, que ja hi havies a les cobertes, hi havia
1: allà, ramar,
0: una mena de Cort Inglés a la bodega?
1: Clar, a les bodegues, que no estaven ocupades per provisions, transportaven enormes quantitats de seda, or, plata i, sobretot, la porcellana, no? Per oferir com a regals diplomàtics. Llavors, la porcellana blava i blanca dels Ming, segur que us sona que era un dels béns més preuats del món conegut en aquella època, sí, als segles XV, XVI, i els pots i les gerres que Zheng He regalava als caps locals eren objectes de un luxe inigualable en aquell moment.
0: És una mica fenomen turista, no? O sigui, tu vas de viatge pel món i portes ceràmica i cendrers a la gent. O sigui, veig que hi ha coses que no han canviat.
1: No.
0: No pot parar-se a ensenyar-te fotos de les seves vacances,
1: però
0: sí que et porta un gerro únic.
1: De color blanc i amb dibuixets blaus.
0: Zheng He és, no?, la teva tieta que va de viatge a l'estiu.
1: Li estàs dient a una persona que col·lecciona imants cutres, eh?
0: És veritat, tu col·lecciones, és veritat. No, vols que parlem d'aquest tema? Vols que parlem de la teva nevera?
1: Podem parlar-ne, si parlar al final del programa.
0: Al final,
1: si em queda temps, parlem de la
0: nevera. Si queda temps, Adrià, anota, parlarem de la nevera de l'Albert, que és una digna hereva del segle XXI del que eren les bodegues dels 300 vaixells de Zheng
1: He. Mm-hmm. A part de portar tot això, de tornada, el viatge de tornar cap a la Xina, allò semblava literalment això, a l'Arca de Noé, perquè veurem que això no és únic de la Xina. De fet, tu, Alberto, més un programa has parlat, no?, dels jardins, no?, dels boscos privats de molts reis medievals, etc, que els interessava col·leccionar animals exòtics, etc. Doncs no era diferent. Quan els vaixells de la flota de Zheng He tornaven cap a la cort imperial xinesa, doncs anaven carregats d'això, de zebres, estruços, girafes... Portaven un zoo sencer, òbviament.
0: Ficar una girafa a un vaixell té mèrit.
1: És que eren molt grossos.
0: Té mèrit.
1: Eren molt grossos.
0: Sí, però ser molt grossos no significa ser molt alt.
1: Ah, és veritat. Bueno, la portaven a sobre.
0: Clar.
1: Ja està.
0: I al vent, sí, no? Era com Raimon allà...
1: El carna fent així.
0: Al vent.
1: Òbviament, a part, també portava ivori d'Àfrica, encens, fustes aromàtiques, espècies, etc.
0: Molt bé. I abans s'ha dit a la intro, i ho sé perquè l'he llegit jo, que Zheng He va realitzar 7 viatges. I on va anar? On va? Perquè un viatge, vale, però 7?
1: No, 7 i durant 30 anys, o sigui que déu-n'hi-do. Anem a dibuixar una miqueta la ruta.
0: Vinga.
1: A veure, l'eunuc va realitzar, com acabes de dir un altre cop, 7 viatges entre el 1405 i el 1433. Llavors, el recorregut el podríem dividir clarament en dues grans etapes a mesura que la flota anava guanyant.
0: La d'anada i la de tornada.
1: Vale, diguem-ho d'una altra manera. Els destins dels 7 viatges els podem dividir en dues parts. Vale? A mesura que la flota anava guanyant confiança, doncs s'anaven allunyant cada cop més. Els tres primers viatges, que es fan entre el 1405 i el 1411, segueixen una ruta als comercials que ja estaven establertes al sud-est asiàtic. Al sud-est asiàtic, Índia, etc. Llavors eren camins que els mercaders àrabs, els malais, ja recorrien des de feia molts segles. Per tant, no estaven fent res de l'altre món, per dir-ho d'alguna manera. En aquestes primeres expedicions, a Zheng He passa per l'actual Vietnam, Java, Sumatra i Malacca, fins a arribar a Calicut. Sí, a Calicut, situat a la costa oest de l'Índia, això en 1405-1411...
0: I tot això sense pujar cap foto a Instagram.
1: Ni una.
0: O sigui, té mèrit, eh?
1: Sí. Arribar a Calicut molt temps abans que els portuguesos. O sigui, no és per dir això és millor, això és pitjor, òbviament, no estem fent judicis

0: Viatja on Zenghe, el que fa és capturar el rei de Sri Lanka i el porta presoner fins a Nanjing.
1: Lleig, això també, eh?
0: Ah, sí,
2: això
0: sí,
2: també,
0: sí.
2: Ja... Sóc pobre, però...
0: Però no tant, eh?
2: Bueno, per sorpresa de ningú, també, no? No eren només... Ningú munta una expedició de 28.000 persones i 300 vaixells per quedar bé de cara a la galeria, no? Només eren tímides exploracions diplomàtiques, però deies que hi havia una segona etapa a partir d'aquest quart viatge.
0: Sí.
2: Cap a on van? Si ja han anat al lloc que coneixen.
0: Sí, bueno, ara allà agafen encara més embranzida, no? I a partir...
2: Fa baixada.
0: Clar, sí, sí.
2: El mapa, fa baixada.
0: A partir del 1413, la flota fa un salt i s'endinsa en ple Golf Pèrsic, a Hormuz i a la península aràbica.
2: I passen l'estret d'Hormuz?
0: No. No. Bueno, no, sí, segurament sí que el passen. L'únic que en aquell moment potser estava una miqueta...
2: Potser està més obert.
0: Més obert, no? I aquí hi ha un detall clau. Fixeu-vos que estem entrant de ple al món islàmic, i és que, clar, si recordem, el propi Zenghe és musulmà, i això li permetrà actuar com un mediador cultural i diplomàtic entre l'imperi Ming i el món islàmic. I és a partir d'aquí, especialment en el cinquè i el sisè viatge, quan la flota s'atreveix a baixar encara més per la costa oriental d'Àfrica, passant per l'actual Somàlia i Kènia, i s'especula, hi ha algunes cosetes, alguna llegenda, algun mapa, algun escrit, que podrien haver arribat fins a Moçambique o fins i tot cap al Cap de Bona Esperança.
2: Oh, que bonic.
0: Que encara no es deia el Cap de Bona Esperança.
2: No, clar, sí, ah. Simplement... Això d'aquí davant.
0: Això d'aquí, aquesta punta d'aquí, no?
2: M'hagués agradat molt que aquests viatges haguessin seguit i que en un moment determinat, no, creuen el Cap de Bona Esperança i es troben portuguesos i xinesos allà, com... Què fas aquí?
0: Qui ets? En fi, que aquests viatges movien delegacions de 16 estats simultàniament, per exemple. Vale? O sigui, perquè ens fem una idea de la gran magnitud de tot això.
2: Que estem en una escala, no, de dimensió que ens sembla mitològica, pràcticament. No?
0: Sí,
2: i moltes vegades, no sé si en parlarem, de qüestionar la veracitat o no d'aquest relat, no? Perquè des de l'Europa occidental semblen fantasia. I d'aquests viatges, ja fora de les rutes comercials conegudes, ja parlant a l'Àfrica llunyana, l'imperi Ming realment en treia algun benefici material de tot això? Anava a buscar alguna cosa o ens mantenim encara en aquesta intenció merament de prestigi?
0: Serà un problema que tindran més tard, perquè veurem que es deixaran de fer aquestes exploracions precisament.
2: On repostes?
0: Sí, clar. Bueno.
2: Passen 28.000 persones, al moment que has de parar...
0: A comprar quatre queviures al súper, no?
2: Uns quicos.
0: Sí, deixes el súper buit. A veure, per damunt de tot, era una qüestió de prestigi i diplomàcia imperial. En total... Digues.
2: No.
0: Ah, vale, perdó, m'havia semblat que anaves... En total, 37 estats, o sigui, gràcies a aquests viatges, s'ha calculat que uns 37 estats van entrar en contacte formal amb la Xina gràcies a Zenghe i a aquestes expedicions. Llavors, per a la cort xinesa, l'impacte visual és molt gran, no? En el cinquè viatge es porten les girafes, lleons, zebres, s'expliquen històries, circulen llegendes... Vull dir que això és molt important a nivell visual, a nivell de prestigi, legitimitat, etc. Però el retorn econòmic veurem que no és tan clar, eh? Ja en parlarem després.
2: Però tens una girafa.
0: Ah, sí, com una girafa que la portaves allà.
2: Ara mateix com la pel·li de Madagascar, no? Mm-hmm. No ho sembla? Que és com cada cop i volta que un d'aquests vaixells naufragui. I allà enmig de Madagascar acabin girafes, lleons... Es falta el pingüí, però fora d'això.
0: Podria ser-ho. I llavors que es converteixin en espècies invasores, no?
2: Sí, govern xinès, us regalem una altra...
0: 2 milions més.
2: Sí.
0: Finalment, el setè viatge, que ja és l'últim...
2: Bueno, ho fem pel comunisme, també.
0: Ho fem pel comunisme?
2: Pel comunisme,
0: sí.
2: Que ens podran pagar.
0: Finalment, el setè viatge, entre el 1431 i el 1433, que ja va ser el darrer, torna a arribar a Hormuz, a l'Àfrica Oriental, però va marcar la fi d'una època perquè el mateix Zenghe, ja gran, uns 62, 63 anys més o menys, va morir en altra mar durant el trajecte de tornada, o sigui, ell ja havia arribat fins allà. Amb la seva mort, tota aquesta xarxa diplomàtica que s'havia anat creant al llarg de 30 anys, de cop desapareix.
2: O sigui, estàs dient que es munta una expedició de 300 i pico vaixells, desenes de milers de persones, i perquè es mori la persona que ho porta, això de cop i volta, fins a aquest punt era una missió personal.
0: Sí i no, Alberto.
2: Ah,
0: sí i no.
2: Molt bé.
0: Veurem després què
2: passa. Vale, molt bé. Doncs, bé, però el que jo no vull tancar aquest bloc sense que anem al suquí.

0: jo, a la salsa. I segur que hi ha anècdotes, episodis concrets, alguna cosa que ens puguis explicar que sigui...
1: Sucosilla, no?
0: Sucosilla.
1: Tres. No he trobat anècdotes especialment divertides, a part de les girafes, òbviament, que és la segona. Però anem a veure un parell d'incidents, no? Un parell de cosetes que van passant per allà. La primera passa en el tercer viatge, entre el 1409 i el 1411.
0: Jo tinc una anècdota molt bona sobre l'escorbut, però que t'explicaré fora de micro, perquè és molt vergonyant.
1: És
0: personal.
1: Vale. No ho vols explicar?
0: No t'ho he explicat mai?
1: Fem un programa per mecenes per això. Per explicar
0: no t'ho he explicat mai quan jo de petit vaig creure que tenia escorbut?
1: Què?
0: No, pues ja t'ho explico després.
1: Vale.
0: Clickbait total, eh?
1: Saps qui no tenia escorbut?
0: La girafa?
1: Això segur que no. En fi, a Sri Lanka... el tercer viatge, el rei no va rebre la flota amb la deferència esperada. I les fonts diuen que se suposa que els va intentar atacar. Zenghe va respondre amb contundència, va capturar el rei i el va dur cap a la capital xinesa. És a dir, tu captures el rei, te l'emportes a casa, però fixeu-vos que no anexiona el territori, no hi deixa guarnicions, no imposa tributs abusius. De fet, quan el rei de Sri Lanka és capturat, és tractat amb respecte a la cort xinesa i finalment és tornat al país. Ara t'hem tingut aquí uns anyets, t'hem educat, t'hem donat totes les comunitats del món i et tornem al teu país, sí? Perquè estiguis convençut de que som l'homes de l'homes. Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu és això.
0: Una mica que va fer als Estats Units amb Bin Laden, no?
1: Sí, el mateix. Ho està fent amb Maduro?
0: Bueno, amb Maduro no sé si...
1: Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu era el reconeixement simbòlic, no la dominació directa del territori. El segon episodi és el de les girafes.
0: Això aquest, molt divertit. Volem saber més de les girafes.
1: Doncs hi ha molt poca cosa, però bueno, el que sí que val la pena destacar és que en aquest cinquè viatge la flota torna amb girafes de les costes africanes.
0: Les girafes tenen una pinta de marejar-se molt en un vaixell. Vull dir, no us dona la sensació de que no hi ha suficient biodramina i que una pota de girafa... Són herbívors, eh? Vull dir...
1: Sí.
0: Devia ser això fantàstic? No, o sóc l'única persona pertorbada mentalment que li dona voltes a aquest sí?
1: No, jo estic pensant constantment. O sigui, m'estic imaginant aquests
0: viatges. Girafes marejades, putant en un vaixell.
1: Però el coll et dona facilitat per vomitar fora...
0: Ah, tu penses que era com una mena de...
1: Jo crec que sí, o inclinant-se, saps?
0: Bueno. I tothom a la cobra... cuida, compte! I decidint... Seria com un joc, com aquells càmpings que tenen com jocs d'aigua.
1: Sí.
0: No? Com cubells d'aigua que van com caient, sí, i la gent va allà, a veure si em mullo, però amb punta de girar.
1: Mm-hmm. Quina imatge més? Fantàstica.
0: És la fantasia? Truca'ns.
1: Hòstia, estem recaptant molts diners avui,
0: sí,
1: eh?
0: Bueno, escolta, no has fet promo de Patreon, però pues, d'alguna manera haurem de...
1: En fi, cinquè viatge, Zenghe torna amb girafes cap a la cort de Yongle. Llavors, els xinesos mai havien vist girafes, i les identifiquen amb els Qilin, que són una criatura mítica de tradició xinesa, que se suposa que aquestes criatures només apareixen quan el govern de l'emperador és aquell just, és el bon govern, és l'emperador que ha de ser, no? Quan té el mandat del cel, quan l'emperador és perfecte. Llavors, per l'emperador Yongle, que recordem que havia usurpat el tron, això és perfecte. Sí, perquè de cop apareguin aquestes criatures que s'assimilen a uns éssers mitològics que només apareixen quan les coses van bé i l'emperador és bo, doncs és fantàstic, és un instrument perfecte de propaganda imperial. Llavors, el tercer episodi, molt resumidament, és que Zenghe estableix una aliança amb el sultanat de Malaca, cosa que va convertir aquest petit estat en un enclavament estratègic pel comerç. I això li va donar protecció contra veïns poderosos com Siam, un estat del qual vam parlar en els programes de la història d'Indochina i tot,
0: sí,
1: amb en Jordi Sallarès.
0: Recomanem moltíssim tota la sèrie de programes del...
1: 5 o 6?
0: 5, no?
1: Alguna cosa així.
0: Gairebé tants com Heracli. per tota la història d'un subcontinent.
1: Espera't.
0: 5 o 6, no? Encara vols...
1: Alguna cosa podem rascar.
0: Hi ha una primícia, encara hi ha més Heracli. La gent,
1: alguna cosa rascarem.
0: No és una petició popular que això continuï, però bueno, tu sabràs. En parlaves abans, el fet que Zenghe fos musulmà tindrà alguna rellevància pràctica més enllà d'aquests contactes amb el món musulmà?
1: Sí, a veure, se'ns explica que sí. I és un aspecte que sovint també es passa per alt. L'oceà Índic del segle XV era un espai dominat comercialment pels musulmans. Comerciants àrabs, indis i malais de religió islàmica controlaven les principals rutes i ports de tota aquesta, de tota la costa, de Swahili, la costa Swahili fins a Malacca. Tenir un almirall musulmà al capdavant d'aquestes macroexpedicions xineses no és casualitat, o sigui, tampoc és casualitat que ell sigui. No n'hem parlat, no? Però per què el trien a ell, no? Doncs pues també perquè és un tio que sabem que quadraran aquestes rutes marítimes, etc. Si no, no és casualitat, és una estratègia. És una estratègia clarament meditada. Zheng He podia comunicar-se en àrab, ell mateix no necessitava intèrprets, cosa que també li donava cert estatus, entenia les pràctiques religioses, les pràctiques comercials islàmiques, inspirava una confiança immediata, no?, en els ports musulmans, que molta més confiança que una delegació purament confuciana, no? De fet, les fonts àrabs de l'època el descriuen amb respecte, perquè després parlarem de les fonts, si tenim temps, i veurem que hi ha altres fonts que no són les xineses que parlen d'aquests viatges. Els seus antecessors, recordem que havien fet pelegrinatges a la Meca, i ell, no se sap si ell va anar directament quan visita el Golf Pèrsic, però el que sí que sabem és que s'insinua que en algun moment envia alguna delegació cap a la Meca per fer alguna mena de ofrena o visita o el que sigui.
0: Molt bé. El que sí que tenim clar és que el 1433, aquests viatges s'aturen de cop, Zheng He mor en aquesta darrera travessia,
1: sí.
0: I aquestes expedicions es cancelen, no? I per què tot acaba tan ràpid? Per què si hi ha aquest prestigi, aquest estatus, aquesta aposta per l'expansió de la dinastia Ming, de cop i volta no els interessa els Ming continuar aquests viatges?
1: És, o sigui, la mort és l'excusa. La mort de Zheng He és l'excusa perfecta. Al final dels viatges no és el resultat d'aquesta mort, sinó que és el resultat d'un conflicte polític que s'estava bullint des de feia dècades, des de l'inici de les expedicions. I és bàsicament la lluita entre dos grups que controlaven el poder fàctic de la Xina, que representaven dues visions oposades del que havia de ser la Xina. D'un costat hi havia els eunucs de la cort. Ells controlaven aquestes expedicions i s'enriquien moltíssim amb el comerç marítim. I recordem que Zheng He era el màxim representant d'aquests eunucs. De l'altra banda, hi ha els funcionaris confucians, que són els mandarins, que veien les expedicions com un malbaratament de recursos, una distorsió de l'ordre confucià i, sobretot, una font de poder perillosa per als eunucs, que els feien la competència una miqueta als seus rivals. Llavors, en aquest sentit, els mandarins tenien arguments de pes, el que dèiem abans. Les expedicions eren molt visuals, eren molt boniques, portaven molt prestigi, però eren extremadament costoses i el retorn econòmic era molt difós.
0: A veure si al final el truco està en colonitzar, eh? A veure si...
1: Un funcionari confucià de l'època ho resumeix molt bé, i en una frase diria alguna cosa com els viatges de Zheng He han produït molt de soroll però cap benefici real per l'Estat. Llavors, el sistema tributari que havia estat teixint Zheng He portava molt prestigi, ho hem dit, però no portava més beneficis que el comerç ordinari. És a dir, estaven finançant unes expedicions enormes que donaven més prestigi, veien més imatge que no pas solucions econòmiques concretes.
0: Molt bé, anem al detall concret. Què fan per acabar amb aquestes expedicions?
1: Doncs són bastant impecables.
0: Implacables o impecables?
1: Són implacables.
0: Són impecablement implacables, no?
1: A un altre programa em va passar això i no recordo quin. Implacables.
0: Implacables.
1: Quan l'emperador Yongle mor el 1424, fixeu-vos, 9 anys abans que Zheng He acabi les seves expedicions, el seu successor, Hongxi, decreta immediatament la suspensió de tots els viatges. Però el segon emperador, Xuande, reprèn la setena expedició, el setè viatge de Zheng He el 1430. Però, com ja hem dit, 1430-1433, amb la mort de l'almirall, aquestes expedicions ja s'aturen. Els mandarins ja fan el cop definitiu. Es destrueixen els arxius de les expedicions, registres de navegació, mapes, diaris de bord, les llistes dels ports visitats. Es destrueix tot. De fet, fan desaparèixer de manera sistemàtica tot això. Inclús es modifiquen alguns registres imperials per restar importància en aquestes expedicions, etc. I, de fet, des d'aquest moment, des del 1433, la Xina dona l'esquena als oceans de manera conscient.
0: Vaja, quina llàstima. Ara hi ha un dubte que potser hem de respondre molt, molt, molt ràpid.
1: El respondrem ràpid,
0: temps,
1: sí.
0: Però aquí hi ha una incongruència, no? Si acabes de dir que es van destruir tots els arxius de l'expedició, com és que coneixem aquestes històries amb tant detall?
1: Bueno, és que, de fet, no les coneixem en gaire detall. Sabem, per molts llocs que va passar, perquè s'han trobat, sobretot, restes arqueològiques, no? Per exemple, el 2010, a l'illa de Manda, a Kènia, es troba una moneda de bronze del Ming, datada del 1400. En costes africanes es troben peces de ceràmica, es troben monedes que són d'aquella època i que seria molt difícil que hi haguessin arribat d'alguna altra manera. I també es troben quatre registres escrits. No entrarem en detall, però aquests registres escrits ens han arribat bàsicament perquè no són fonts oficials, sinó que és les descripcions que feia un dels traductors que anava amb Zenghe, els apunts que feia un comandant quan visitava un port i el descrivia, no? I també fonts escrites, com ja hem comentat abans, dels ports que visitava, que alguna cosa en àrab ens arriba.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Molt bé, doncs passem d'Orient a Ponent.
1: Oh, molt bé. Winds of Winter, perquè marca una miqueta un final, no? És el final d'aquestes expedicions i he pensat, per desconeixença total de la música Ming, dic, posa una cosa que
0: posa una cosa de Joc de Trons, que entra sempre com...
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs tornem, si et sembla, a Orient. És important la decisió de l'estat xinès d'aturar totes aquestes expedicions marítimes?
1: És molt important.
0: Canviaran coses?
1: Sí, moltíssim. De fet, la Xina no es torna a obrir a l'oceà fins, potser, i aquí ja potser ja m'estic tirant un triple, fins les guerres de l'opi. Vull dir que la Xina es mantindrà molt tancada durant molts segles. És un canvi que tindrà unes conseqüències geopolítiques molt fortes. Llavors, cal entendre una miqueta en tota la magnitud. Quan Vasco de Gama arriba a Calicut el 1498 a les costes de l'Índia, clar, troba una ciutat que ja està plenament integrada en unes xarxes comercials de l'oceà Índic. Aquestes xarxes comercials es van construir, no?, a través també dels viatges de Zheng He. Però els xinesos, que pocs anys abans havien estat allà amb flotes monumentals, ja no hi eren. Llavors, tot aquest buit que havien deixat els xinesos, sobretot en aquesta regió de l'oceà Índic, va ser omplert primer pels portuguesos, després pels espanyols, neerlandesos i els anglesos, finalment. Llavors, l'oceà Índic, que havia estat un espai comercial obert, multicolor, on competien això, no?, àrabs, indis, malais, suahilis, xinesos, no?, a poc es va anar convertint en un llac europeu.
0: Molt bé. I arriba un moment molt interessant, no?, que crec que hem anat espigolant allà del programa. Si comparem l'expansió xinesa amb la que farà Europa pocs anys després, quines diferències fonamentals trobarem?
1: A veure, la diferència és estructural i profunda. I va molt més enllà de les dimensions dels vaixells o de la quantitat de mariners. A veure, l'expansió europea dels segles XV i XVI estava molt impulsada per una combinació de factors que la Xina no tenia. Primer de tot, la competència entre estats rivals. També la necessitat d'or i plata per finançar guerres. La pressió dels mercaders privats per obrir nous mercats arran del tancament de xarxes comercials, com la Ruta de la Seda, bla, bla, bla. Tot això ja ho coneixem d'altres programes. També donar sortida a uns guerrers que s'estaven avorrint, no? I també la legitimació religiosa, la conquesta, etc. Aquesta idea, no? Portugal, la monarquia hispànica, els Països Baixos, Anglaterra, competien entre ells. Si un no colonitzava, ja ho feia l'altre. Llavors, aquesta pressió competitiva no existia a la Xina Ming, que es veia a si mateixa com al centre del món i no tenia rivals a la seva escala, a la seva regió en aquell moment. A més, les expedicions europees eren empreses mixtes, no? Eren estats i mercaders privats, compartien risc, compartien benefici, compartien motivacions, etc. Llavors, fixeu-vos, Colom navega amb capital mig privat, mig públic, entre cometes, recolzat pels reis catòlics. Vasco de Gama obre unes rutes comercials d'aquí, de les que es beneficien els mercaders portuguesos. Els viatges de Zheng He eren empreses estatals pures. O sigui, la corona paga, la corona s'embutxaca el prestigi, etc. Però sí que hi ha una ideològica, hi ha una diferència ideològica fonamental. Els europeus sí que van a conquerir, a convertir, a explotar, i els xinesos anaven a entaular rutes comercials, a impressionar i a recollir reconeixement simbòlic. No van construir colònies, no van construir factories, com farien els portuguesos a les costes africanes, no van imposar la seva religió, no van destruir les cultures locals de manera sistemàtica, però, òbviament, i un altre disclaimer, no estem fent un judici de valor sobre quin tipus de colonialisme o quin tipus d'imperialisme...
0: Fem-lo. Has posat Joc de Trons.
1: He posat Joc de Trons.
0: Hi ha aquella frase que en el Joc de Trons o jugues...
1: O mors.
0: Xina no va jugar.
1: No va jugar. És imperialisme, per tant, l'imperialisme sempre és terrible, però la comparació, no?, entre Europa i...
0: Però sempre és millor fer-lo tu que rebre.
1: Sí, això
0: és horrible, però no sempre. Llavors, quin balanç fem de tot això? Quin balanç fem del nostre estimat Zheng He?
1: Indubtablement és un personatge molt interessant, que gràcies a les seves expedicions es creen xarxes diplomàtiques i comercials que connecten la Xina amb més de 37 estats, que no són pocs, cartografia coses que els europeus no havien vist, no veuran fins dècades després, demostra que la Xina del segle XV té la capacitat, el que deies, no?, té la capacitat de dominar els oceans, però no ho fa. I, de fet, a regions del sud-est asiàtic, a Malàisia, a Indonèsia, Indonèsia, Tailàndia, hi ha temples dedicats a ell com a protector dels navegants.
0: És molt
1: navegants.
0: Interessant perquè el gran expansionisme que portarà l'imperialisme europeu es fa amb invencions xineses, vull dir, la pólvora, que sí, els mongols arriba a Europa. Mira, amb això podem fer focs artificials. Una puta merda, fem canons. No. Mira, l'impremta, amb això podem fer paperets per... No, mira, fem opinió pública, fem persecució ideològica. Vull dir que al final... Escolta, la capacitat existia, no? I anem potser tancant no només amb quin balanç fem, sinó com es recorda aquest episodi espectacular, però la vegada tan silenciat a la Xina.
1: A veure, si ens centrem en la pròpia Xina, el govern ha promogut la figura de Zheng He de manera explícita, sobretot des del 2000, en paral·lel a l'ascens de la Xina com a potència global. De fet, la narrativa oficial és bastant clara. Zheng He demostra que la Xina ha estat sempre una potència benèvola que establia relacions de mutu benefici, no de conquesta.
0: Sempre quan tinguis girafes, no hi ha problema.
1: No, clar. Si no tens girafes, vigila.
0: Què podríem donar nosaltres? Un ruc català?
1: Un burro català, com a molt.
0: Un burro català, no?
1: El capibara del Cosmocaixa.
0: Clar, una oca de l'Empordà.
1: Una oca de l'Empordà.
0: Un tritó del Montseny.
1: Poca cosa més, eh?
0: Els falalà. Els falalà, no? Directament.
1: Doncs això, no? Que la Xina es pinta com una potència que s'extén, però per un mutu benefici, no de conquesta. En contrast amb aquest colonialisme europeu, no? Els xinesos diuen que oferien comerç, oportunitats i reconeixement i no explotació. De fet, em sembla molt interessant que ara actualment hi ha actualment la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, que seria una mica com una idea de la nova Ruta de la Seda, és presentada en alguns cercles com l'equivalent modern dels viatges aquests del tresor. Aquesta iniciativa, si no la coneixeu, la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, és un macroprojecte global d'infraestructures que es llença a la Xina des de l'any 2013. Llavors, aquest projecte consisteix en la creació d'una gran xarxa de rutes comercials terrestres, el Cinturó, i marítimes, la ruta, per connectar Àsia, Europa i Àfrica. I el seu objectiu, bàsicament, és facilitar l'intercanvi econòmic, impulsar el comerç internacional i, com no, expandir la influència geopolítica xinesa arreu del món. Llavors...
0: Tot això està molt bé.
1: Sí.
0: Que ens queda un minut de programa i jo crec que la nostra audiència està esperant la resposta a la pregunta que acabes flotant a l'aire, que són els imants de la teva nevera.
1: No! Deixa'm acabar amb una reflexió. Molt ràpid. Amb aquest objectiu, la Xina està realitzant grandíssimes inversions en infraestructures, ports, carreteres i ferrocarrils, que això, que connecten la Xina amb Àfrica, Àsia Central i Europa. Però hem d'anar amb compte, no?, perquè sota la idea aquesta de estem portant les nostres coses, les nostres infraestructures per desenvolupar, al final també estàs creant unes dependències econòmiques. Ara em pots preguntar.
0: No, ara no preguntaré perquè ja no dona temps. Oh. Només dir a la nostra audiència una cosa. L'Albert Abril col·lecciona imants de nevera el més mamarratxos possible.
1: Efectivament.
0: Seria això, no?
1: Sí.
0: Llavors, en comptes de preguntar-te, perquè has allargat el programa per no haver de contestar
1: la pregunta,
0: obro una petició als nostres oients. Hòstia. Que si van de viatge i troben imants de nevera vergonyants, ens l'envien
1: a la
0: ràdio castellà,
1: sisplau.
0: I prometem que l'Albert Abril se'l posa a la seva nevera.
1: Així sí.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Alberto.
0: Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, el contoc tècnic, que us ha parlat Alberto Reig. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reig, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rugallosos o brunzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondina és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb, formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent, malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que Fraga, rondinar, també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Gené. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

una setmana més sobrepassats amb el munt d'àlbums que arreu del món, en el que fa referència a la música country, s'extreuen àlbums senzills i no donem a l'abast per portar-los tots. Un d'ells és aquest disc que celebra el 50è aniversari del món de la música dels Bellamy Brothers. Bé, uns quants més, però va ser el 1976 quan aquesta gent va començar a cridar l'atenció. 50 Years On es diu l'àlbum i també el senzill que ens han portat amb aquestes memòries de música, de carretera, de milles corregudes i de països visitats, entre ells aquí a Barcelona també van estar amb el seu moment. 50 Years of Music és el títol d'aquestes projeccions dels Bellamy Brothers, de dos dels germans més importants que ha donat la música country en tot aquest temps, i 50 anys després encara continuen junts i portant-nos temes com aquest 50 Years On que acabem d'escoltar, o aquí amb vosaltres i el temps de country, el club del country, aquesta que escoltem ara mateix des del mateix àlbum, és Same Old Sad Old Song.

El Club del Country amb Rafael Corbí una setmana més. El que celebrem són els 50 anys dels primers èxits a les llistes dels Melamy Brothers, perquè de fet aquest duo de germans es va començar a fer escoltar a finals dels anys 60 i fins i tot ja havien publicat algun senzill, com per exemple una cançó en la qual només en David hi era resaltat, el Nothing Heavy, que no va tenir cap èxit. Suggeriment del bateria de Neil Diamond amb Dennis St. John, varen realitzar el senzill Let Your Love Flow, escrita per un dels companys de carretera de Neil Diamond, el Larry Williams, i aquest va ser un número 1 als Estats Units, no només en country sinó també en llistes de música pop, i a més en diversos països arreu del món els van portar a fer una gira multitudinària. El que celebrem són els 50 anys d'aquest Let Your Love Flow, el primer gran èxit, debut podríem dir com a senzill, dels dos germans, dels Melamy Brothers, en David i en Howard. Ells ens han portat aquesta segona cançó que hem escoltat, aquest Same Old Sad Old Song, des d'aquest àlbum que ens recull els 50 anys de la seva carrera artística. Ens recull, no, de fet és un àlbum nou amb cançons com les que escoltarem també a continuació. Una tercera, si voleu acompanyar-nos per escoltar el tema que porta el nom de Hula Moon.

continuen mantenint la màgia amb la seva música i en la seva veu. Qui ho diria, doncs, que en David, el germà petit, acaba de celebrar el seu 76è aniversari, mentre que el germà gran, en Homer Howard, acaba també de firmar ja el seu 80è aniversari. Els Bellamy Brothers ens han acompanyat al començament d'aquesta edició del Club del Country i ho fan ara mateix amb un duo, o un trio, hauríem de dir, amb una de les cantants també històriques de la música d'aquells anys, Jenny Frakey, amb Windows Not Walls.

Un senzill que ara aviat farà 10 anys va arribar al número 1 de les llistes americanes. Aquesta cançó, anomenada I Could Use a Love Song, pertanyia a l'àlbum Hero de l'extraordinària artista que és la Maren Morris. Del seu àlbum de debut, el Hero del 2016, la mateixa Maren Morris va escriure aquesta cançó amb Jimmy Robbins i Laura Velst. És un dels temes que es trobava amb aquest àlbum, amb aquest Hero, com dèiem, el primer treball discogràfic que contenia 11 cançons. Poc després va sortir una edició de Lux que incluïa 3 temes més, fins a arribar als 14. I ara s'ha publicat aquest 2026 una altra edició, en aquest cas amb fins a 6 temes més, alguns dels quals són peces originals, demos originals de cançons que trobaven a l'àlbum, com el Sugar, el Company You Keep, I Wish I Was i Drunk Girls Don't Cry. En total, que aquest àlbum té un munt de cançons, perquè si el voleu disfrutar val realment la pena. 20 peces per gaudir de la música 10 anys després de Maren Morris, en cançons que també van triomfar en aquest moment, perquè si hem recordat aquesta que acabem de presentar-vos, aquest I Could Use Love Song, número 1 del You Can't Replay. També podríem recordar altres cançons fabuloses, com per exemple el tema anomenat My Church, que ha estat un dels meus preferits.

magnífica intèrpreta d'Arlington, a Texas, on va néixer el 10 d'abril del 1990 i que s'ha passejat per les llistes d'una manera magnífica, tot i que les darreres cançons que ha publicat d'ençà del 2022, pràcticament cap d'elles ha arribat a trepitjar les llistes americanes, però continua sent una artista a seguir. Una de les cançons noves que es troben amb aquest disc, Second Wink, del Hero, és We Can't Be Friends. No.

una passada la música d'aquest duo que ens aporten country modern i tradicional tot barrejat, format per una parella de marit i muller, Tim i Taylor, Tim Gore i Taylor Gore. Ell ha agafat el cognom del seu home. Són coneguts pel seu estil autèntic de la cultura, bàsicament amb molt de western també, tocant de l'oest americà, i es divideixen el temps entre Colorado i Nashville, òbviament. En Tim és originari de Corbin, a Kentucky, i la Taylor és de Grants Pass, d'Oregon. Es van conèixer a Nashville, es van formar com a duo el 2014 i finalment es van casar el 2021. A principis de 2026 van llançar el seu àlbum titulat The Whiskey Still Burns. What You Say We Don't és una de les cançons, i aquesta n'és una altra d'elles, la que dóna nom amb aquest treball discogràfic.

És fabulosa la música de Tim and Taylor, així es fan anomenar ells dos, aquesta parella que ens condueix, al meu entendre, molt bona música, i falta que feien també l'actualitat de la música country per donar aquest toc més característic, més tradicional a la música moderna. Tim and Taylor, amb una tercera i darrera cançó d'aquest disc, la que és una peça d'amor que es diu When You Love a Cowboy.

És una de les cançons populars, Other Side of Lonely, de la llarga durada d'aquest intèrpret que avui us presentem també amb el nostre programa In What It Looks Like. És la música de Brandon Whisham, cantant i compositor emergent de música country originari de Savannah, de Georgia, i criat a Williamstown, a Carolina del Sud. Conegut per la seva veu profunda, amb unes lletres molt emotives, ha aconseguit darrerament fer-se un lloc destacat en la indústria actual de Nashville. El gran Salal va fer amb una cançó, Pain Won't Last. Va ser la primera cançó que va escriure dedicada al seu pare, que acabava de morir. Un tema que va cridar l'atenció de la superestrella del country actual, Bailey Zimmerman, que la va incloure amb el seu àlbum de platí, Religiously, The Album. Aquest impuls hi va valdre avui amb un contracte global de publicació en Warner Chappell Music i The Core Entertainment. A partir d'aquí, ell s'ho ha currat de valent amb la seva música. Recentment ha debutat el gran Al Opry. D'aquest àlbum, Ain't What It Looks Like, recordem també la cançó Tears in Her Tequila, que també forma part d'un EP

Ens encanta la música i presentar-vos àlbums com aquests nous d'aquesta setmana que us hem portat: Bellamy Brothers, Maren Morris, Tim and Taylor o Brandon Wisham, amb aquest disc que us portem a terme. Amb Nothing Left to Burn tanquem aquest cercle de tres cançons presentant el seu disc Ain't What It Looks Like. Ell és el cantant de Georgia, com he dit, radicat a Carolina, Brandon Wisham.

Recte final del nostre espai i anirem amb una veu dolça com poques, perquè aquesta artista, nascuda el 8 de gener de 1975, que ens acompanyarà amb els minuts finals del Club del Country, nascuda a Houston, a Texas, és la Catherine Tiff Merritt. Alguns la consideren molt country. De fet, va estar nominada amb el seu àlbum Chamberlain per un Grammy com a millor àlbum de country. I d'altres no ho consideren tant. Nou àlbums d'estudi, un d'ells una edició d'aquestes que en diuen deluxe, el del Traveling Alone. Sugar és el darrer àlbum que ha publicat el 26 de juny amb One Riot Records. Escoltem la cançó que obre el disc, aquest tema preciós, com tots els seus, que porta el nom de Finest Feelings.

Va fer 20 anys ja del seu únic èxit a les llistes de música country, aquell en disc anomenat Tambourine, que va publicar el 2004 amb el senzill Good Hearted Man, que va ser un número 60, un èxit menor a les llistes de country, la seva única aparició. Per mi que és un artista que valia molt més del que les llistes indiquen i val la pena escoltar la seva discografia. Precisament l'any passat va editar una edició de luxe d'aquest àlbum, d'aquest Tambourine, i a més va editar també una col·lecció impressionant de demos enregistrades a la cuina de casa seva en aquella època. Time and Patience, Tambourine Kitchen Recordings on One Riot Records. Va ser magnífica. Ella mateixa es definia com una bona escriptora, no de les millors, amb una banda que no era prou bona, però que tenia gran gent i grans amics. Això és el que ens ha portat la Tiff Merritt amb aquestes cançons per acomiadar el programa d'avui. Una més d'ella, d'aquest darrer àlbum que ha publicat. Look What Love Just Did és el tema que us presentem des del seu Sugar, àlbum de 2026. Que vagi tot molt bé, ens retrobem la setmana que ve. Adéu-siau.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

Escoltes ICAT.

0: Escoltes i cas.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.